0: Find me.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Em dic Salvatore Marino.
5: You and me are the best.
6: Mono m'encanta, Salvatore Marino.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
1: Coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: mon pare. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu!
0: La bubu,

0: nena tu yuru. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clau, com un labubu.
1: La
0: bubu. Ok, ok. La bubu. La bubu. La bubu, la bubu. Dame, señor Chen, 5 minutos de mes, ok? Shit!
2: Escoltes, ICAT.

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
2: Fatal,
1: ens ha enviat un Excel.
2: No.
1: Mira, amb un... Però de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000 segons els comptes.
2: 3.000 programes el divendres!
3: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

heart in a place that I can't go back to.

Escoltes i cants.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els docents voten a partir d'avui i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que el preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i els mestres tenen dues opcions, votar sí o no, però en el cas del no es ratifica també el compromís dels mestres a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta a més, se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara encara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però CGT i la intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit també mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. A Girona han optat de moment per mantenir la protesta i animen els companys a secundar la vaga d'avui, i l'assemblea de centres del Bages i el Moianès també opta per donar continuïtat a les mobilitzacions. D'altra banda, i a l'espera del resultat de la consulta, es manté la vaga a tot Catalunya de divendres, i en cas que els docents rebutgessin el preacord del sindicat USTEC, defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve. Repassem ara altres informacions en format més breu amb la Carola Gil.
2: Els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre ells el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o el Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat.
1: El líder ultradretà Abelardo de la Espriella s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Ivan Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
2: Reunió avui del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem.
1: Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'anella de Montjuïc, a Barcelona, en la festa 3Cat en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria. Mig miler d'autònoms van sortir ahir als carrers de Barcelona per protestar contra l'asfíxia administrativa que pateixen i les quotes abusives que han d'afrontar.
2: Els autònoms que es van manifestar ahir pel centre de la ciutat denuncien que les càrregues fiscals i l'accés de burocràcia compliquen la viabilitat dels seus negocis.
3: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
4: Tu treballes, però quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
5: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
2: La protesta, organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, també va tenir el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i va reclamar una veu pròpia a les taules de negociació.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut contra el València, 77-102, enmig d'una gran xiulada del públic en l'últim partit de Lliga, i jugarà als quarts de final del play-off contra l'UCAM Múrcia. La penya s'enfrontarà al Baskonia, tots dos amb el factor pista en contra.
2: Aquest diumenge s'ha acabat la Lliga Femenina de Futbol. Amb aquests resultats, Madrid Club de Futbol Femení 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
1: L'Europa ha empatat a un a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdors.
2: Marco Bezzecchi s'ha endut el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Márquez ha quedat setè.
1: I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, és a dir, Tour, Giro i Vuelta.
0: Fins aquí les notícies.
6: Àlex, com em dic ara?
1: Catalies.
6: Catalies.
1: No, però després t'ha dit...
6: Tots els dies que t'alies. No, Ho ha dit bé després.
1: Sí, després sí.
6: Xavi Campos té ganes d'acabar el cap de setmana. Quan acaba, apareix el meu cognom, que li està donant totes les versions possibles aquesta temporada.
1: Heu de parlar i arreglar-ho per entendre.
6: Hem de parlar, hem de... Avui el trucaré. Diré, mira cap aquí, que t'ho hem de parlar. Mentrestant, les 5 i 5.

0: Vinga, som-hi, molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 1 de juny. Estrenem nou mes. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims, boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà i lleugera refrescada, tant de dia com de nit, màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que ahir. Marta Diana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a l'Ametlla de Mar el sol sortirà a les 6:27 del matí i aquí el dia durarà 9 minuts més que fa una setmana, exactament 14:55.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui que fa 89 anys que és l'aniversari de Morgan Freeman, avui fa 89 anys.
0: Ah, molt bé.
2: Toca cita de Nelson Mandela. L'educació és l'arma més poderosa que podem utilitzar per canviar el món.
0: Expliquem per què hem dit aquesta frase de Nelson Mandela.
2: És l'actor que va interpretar Nelson Mandela.
0: Ara, per si de
2: cas. Això ho sap tothom, ho sap tothom.
0: No donem les coses per fet, expliquem-ho als oients, que també és la nostra feina. Bé, avui alerta perquè arrenquem el dilluns amb tota una icona.
3: The French are glad to die for love. They delight

0: square cut or pear shape. These rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
1: Marilyn Monroe va ser una de les figures més icòniques del cinema del segle XX. Va aconseguir transformar-se en una estrella mundial gràcies al seu talent, la seva bellesa i el seu carisma davant de les càmeres. Durant la dècada dels anys 50 va ser el símbol de Hollywood, però malgrat el seu èxit, la seva vida personal no va ser gens fàcil. Sovint es va sentir pressionada per la fama i per com la tractava la indústria, reduint-la moltes vegades només a la seva aparença física. A tot això cal sumar-li una vida sentimental que també va despertar molt interès mediàtic, es va casar 3 vegades i les seves relacions, així com els rumors sobre la seva vida privada, van alimentar encara més la llegenda. Marilyn Monroe va morir l'any 1962, amb només 36 anys, en circumstàncies que encara avui generen debat i especulacions. Tot i la seva mort prematura, continua sent un símbol de glamour, fragilitat i talent. La seva imatge encara és present en la moda, l'art i el cinema, i moltes persones la recorden com una de les grans icones mundials del segle XX. Avui hauria sigut el seu aniversari i Marilyn Monroe hauria bufat 100 espelmes. Li donem la corda, o li donem corda el dilluns a Marilyn Monroe, una manera més que elegant de començar la setmana. No esmorzarem amb diamants, però tenim cafeïna per brillar fins les 6.
2: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Com va les primeres hores dels 40?
3: Bé,
1: sí.
3: Ja, unes quantes, bé, bé.
1: I què tal? Com et sents com a home de 40 anys ja?
3: Doncs igual que amb els 39.
1: Ah, sí? No ha canviat alguna cosa internament?
3: No. No, no, no, no. Com a molt, una mica d'estralls de la festa que vam fer dissabte, però... Però vaja, tampoc molt més, tampoc molt més.
1: Està bé, està bé.
3: Ja saps com van.
1: I tant, i tant, ah, i tant.
3: I que ja
1: vas estirant,
3: ja
1: dies, vas estirant.
3: Ja fa dies que saps com van i per tant...
1: Ja no em preocupis que ja em vas atrapant, eh? Vull dir que sí, jo ja hi he passat, però tu vas venint, eh?
3: Però anem al mateix ritme, és a dir, això, en la cursa anem al mateix ritme. Espero que per molts anys anem al mateix ritme.
1: Sí, i ara tens 2 setmanes per descansar abans no arribi l'altra festa d'aniversari.
3: Ah, exacte, que és la teva, sí, sí, sí, sí. Els 2 bessons.
1: A partir de les 6 del matí comença el matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, estarem molt pendents d'aquest tiroteig que hi va haver a Badalona, que va acabar amb una nena de 10 anys ferida per un rebot, diguem-ne, d'una de les bales. En parlarem amb els Mossos d'Esquadra i també amb la directora de l'Escola de Prevenció de Seguretat de l'Autònoma, Montserrat Iglesias. Després rebrem a l'estudi a la consellera d'Educació, Esther Niubó, ara que ja hi ha pacte amb els principals sindicats, però que l'han d'avalar els mestres i professors,
1: eh?
3: Amb aquesta consulta que comença avui a les 12. També avui hi ha vaga parcial no secundada per l'USTEC, però sí per alguns dels altres sindicats, CGT i la Intersindical, per tant també n'estarem pendents. I després parlarem del Papa, perquè ja es comença a escalfar la visita. En parlarem amb un dels vaticanistes de Roma, el Javier Martínez Brocal, per saber com s'està preparant aquesta visita. Després, a 11:15, parlarem de l'estiu que ens espera meteorològicament amb en Francesc Mauri, també de la prevenció d'incendis, perquè l'altre dia els bombers van presentar el seu programa de cara a l'estiu i hi ha una mica de preocupació de cara a com pot anar aquest incendi aquest estiu pel que fa als incendis. Farem secció del Cor a 11:15 i després a les 11 entrevista Francesc Torralba, també molt dins del món del Papa, per tant també estarà bé. I després els temes pendents, una mica d'humor i cap a casa.
1: I haurem fet el dilluns.
3: I ja està.
1: Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
1: 3:15 del matí. Per cert, noies, que avui esmorzarem, farem el primer cafè amb l'actriu Toni Acosta.
4: Oh, quin privilegi!
1: Sí, a veure si està desperta aquestes hores del matí. Presenta una madre de pel·lícula al Teatre Romea de Barcelona. L'obra tracta sobre la síndrome del niu buit, quan els nens, nenes, nois, noies, marxen de casa cada dia més tard, però de cop i volta els pares un dia entren a casa i es troben que els fills han marxat. Segur que molts de vosaltres us sentiu identificats amb aquesta síndrome i ho comentarem amb Toni Acosta. costat, també aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio. Mentrestant, què ha passat al món mentre dormíem? Carola Gil, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Doncs mira, aquesta matinada a Colòmbia hi ha hagut una gran sorpresa electoral que ni els millors guionistes s'haurien atrevit a escriure.
1: A veure.
4: Durant la primera volta de les eleccions presidencials, 77 persones que constaven oficialment com a desaparegudes han acabat fent una aparició estel·lar a les urnes.
1: A veure, això explica molt.
4: Les eleccions han estat més efectives que el Quién sabe dónde de Televisió Espanyola i que el Crims de casa nostra. Segons la Fiscalia colombiana, aquests 77 ciutadans figuraven als registres de persones desaparegudes, però aquest diumenge van anar a votar com qualsevol altre elector. És a dir, constaven com a desaparegudes i van anar a votar, van portar el carret allà i diuen, ostres...
1: Ja no estan desaparegudes.
4: No estan desaparegudes.
1: Que curiós.
4: Doncs un cop comprovada la seva identitat i que efectivament continuaven ben vius, se'ls ha expedit l'acte de supervivència. La notícia, diguem que té una cara positiva perquè permet actualitzar registres i resoldre situacions personals pendents. Però també posa de manifest la complexitat d'un país que encara arrossega les conseqüències de dècades de conflicte armat. De fet, a Colòmbia encara hi ha 132.000 persones que consten com a desaparegudes. En qualsevol cas, poques vegades una convocatòria electoral ha servit al mateix temps per escollir candidats i per localitzar ciutadans que feia anys que constaven com a desapareguts.
1: Com molt bé estaves explicant, la situació de Colòmbia no té res a veure amb la nostra i el que ens pot sorprendre aquí, allà suposo que, com molt bé estaves dient, que hi hagi, per exemple, eleccions, fa que es puguin actualitzar una mica els marcadors de la població.
4: Exacte.
1: Que inicialment...
4: Els conflictes que hi ha armats allà no són els mateixos.
1: Res a veure. Gràcies, Carola.
4: Bon dia.
1: Fins ara. I pràcticament arribant a un quart de sis del matí, emissió conjunta, com cada dia, de dilluns a divendres, fent els matiners a Catalunya Ràdio, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor pel llegat que ens deixa el filòsof francès Edgar Morin. Ha mort als 104 anys i serà recordat, entre altres coses, per la teoria del coneixement complex. Defensava que la realitat no està composta per fenòmens aïllats i que, per entendre-la, cal relacionar aquests fenòmens entre ells per evitar així visions simplistes. Morin ha mort avisant dels perills de l'autoritarisme i de la deriva actual a bona part del món, però també ens deixava una frase que esperem que sigui premonitòria. Continuo creient en la humanitat, tot i dubtar-ne.
1: Doncs nosaltres també intentarem creure en aquesta frase, en aquest món millor que ens deixa aquest matí l'Andreu Merino. I mentrestant, de què parlarem, poc?
6: Doncs de la cara B, de la famosa caseta dels concerts de Bad Bunny.
1: Ara meva, la que hi ha amb la caseta de Bad Bunny.
6: M'ha agradat molt.
1: Sí, és curiós aquest tema, eh?
6: Sí, pels que no ho sàpiguen, però vaja, ho expliquem ràpid, és aquesta construcció de color rosa que veiem a tots els concerts. És una construcció que el que vol fer és emular les cases que es van fer a Puerto Rico per la gent treballadora durant la segona meitat del segle passat. Es veu que està inspirada en la casa d'un senyor en concret, que ara té 85 anys i es diu Román Carrasco Delgado, a qui es veu que l'equip de Bad Bunny li va pagar $5,000 perquè li van dir, escolta, la teva caseta ens agrada molt i volem fer el videoclip inspirant-nos en aquesta caseta. Ara bé, què ha passat? Doncs que aquesta caseta que hem vist a tot arreu, ara el propietari, el Román Carrasco en qüestió, li ha demanat a l'equip de Bad Bunny $6 milions d'indemnització perquè es veu que ara a casa seva hi va moltíssima gent a veure-la, a fer-se fotos, i ell, doncs, n'està més que cansat.
1: 6 milions d'euros és una bestiesa.
6: És una borrada.
1: Però tenir gent constantment davant de casa fent-se fotografies... Clar. Ha sortit en més d'una ocasió el propietari de la casa de Carrie Bradshaw, que crec que és al carrer Perry, a Nova York.
6: Hi ha
1: que
6: una tanca,
1: ara. Que hi ha la tanca, però inclús havent-hi fotut la tanca, la gent s'hi tira fotos i ell, de tant en tant, surt amb molta paciència des de fa molts anys dient deixeu de tirar fotos aquí, perquè aquí no hi viu Carrie Bradshaw. Veurem com acaba aquest tema i si finalment li donen o no aquests 6 milions que
6: demanen. Clar, és que li van pagar $5,000 i ara suposo que ha vist. Escolta,
1: aquí hi ha negoci.
6: Aquí
1: hi ha
6: negoci. Molt barat.
1: Lara, amb quina bona notícia si ens acabem al matí.
7: Doncs mira, és bona notícia que avui entren en funcionament els albergs per temporers a Lleida, aquest any amb més places que mai. Les comarques de Lleida encara en el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'11 allotjaments municipals i d'acollida que ofereixen més de 700 places destinades a les persones temporeres que busquen feina. Aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu de Lleida, mentre que l'alberg de Serós està actiu des del maig. Sentim a la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
8: Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen junt constantment amb l'Ajuntament i això pues, no salve la papereta a molts pagesos que, no te, que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
7: Una de les novetats de la campanya d'enguany és la posada en marxa del CAT Temporers 1, que està situat a la Creu del Batlle, a la Caparrella, que oferirà 32 places d'allotjament, a més del servei de dutxes, bugaderia, menjador, consigna i suport laboral.
1: I aquestes hores del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, volem saber quin motiu tenim per saltar del llit. I això ens ho explica, com cada dia, l'Ot Serra. Molt bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és explorar opcions d'habitatge alternatives com la que proposa la cooperativa Sostre Cívic a Lleida amb el projecte La Lleó. El funcionament és la cessió en règim d'ús, en què els residents no són ni propietaris ni llogaters, sinó socis de la cooperativa. Fan una aportació inicial i mensualitats a preus raonables. Clara Bricoller n'és la portaveu.
10: Hi ha una part de treure sols del mercat, no? I de l'especulació, no? I que el fet de que totes aquestes persones siguin sòcies d'una cooperativa i que mai puguin vendre's aquest habitatge, doncs fa que siguin uns habitatges estables per a aquestes persones, perquè podran tenir aquests preus per tota la vida.
9: A Lleida s'ha aprovat la tramitació de 4 noves propostes de promotores socials que permetrien construir 580 habitatges assequibles. N'hi ha una que ja s'està construint al barri del Joc de la Bola.
1: 11 minuts, 6:15 del matí. La setmana passada parlàvem d'ella, de Sara Carbonero, que precisament comentava als periodistes com se sentia després de la mort de la seva mare. I aquest matí torna a ser notícia. Però per què?
7: Doncs perquè la periodista ha rebut la medalla d'or de Castella-La Mancha i ha dedicat precisament el premi a la seva mare.
11: Este premio llega en un momento muy difícil de mi vida, pero quizá sea una señal para mostrarme que siempre hay motivos para seguir. Como el cariño de la gente y el orgullo de los tuyos. Así que parte de esta medalla es de los míos, es de mis hijos, que no han podido venir. Pero sin duda el trozo más grande de medalla es para ella, es para mi mami, porque sin ella yo no sería nada, no estaría aquí. Y estoy segura de que me está viendo mientras sonríe, quizá desde un lugar de La Mancha,

0: les altres dues germanes, i els altres dos fills que queden, doncs de moment no ho han fet, però vigilem, perquè en algun moment o altre acabarà passant, perquè les últimes declaracions seves no auguren res de bo. De fet, una d'elles va acabar dient que el seu pare era un imbècil de primera classe.
1: No estan els fills de Brad Picatela, també t'ho dic, eh? Estan en peu de guerra, aquesta família, mare meva. Mentrestant, el divendres la ràdio ens va deixar, home, el so de Candela Penya.
0: Doncs sí, l'entrevista divendres al matí de Catalunya Ràdio a Candela Penya, actriu que està a punt d'estrenar la pel·lícula La Desconocida a Netflix. Interpreta un personatge que parla gairebé sempre en català i ens deixava aquesta reflexió.
2: Quan vaig llegir Anna Ripoll, dic, ai, s'ho creuran que puc fer una senyora que es diu Ripoll de cognom? I parlo quasi tota la pel·lícula en català, eh? No vull com traicionar la meva gent i no vull parlar malament. Llavors, hi ha vegades que em costa, no tinc tota la fluïdesa perquè porto a Madrid molts anys i no parlo i vull parlar bé.

0: En només 8 minuts arribem ja a 6:15 del matí, fent els matiners com cada dia a Catalunya Ràdio. Bon dia als que, mica a mica, ja aneu sintonitzant amb la ràdio i esteu començant aquesta primera hora del matí amb tots nosaltres. Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs mireu que la Plastic Onoban va gravar aquest gran tema, ho van fer en una habitació de l'Hotel Reina Elisabet de Montreal. Ho van fer també amb periodistes, amics i activistes de John Lennon i Yoko Ono. Va ser, de fet, el primer tema en solitari de John Lennon, tot i que en aquell moment encara formava part dels Beatles. La cançó es va convertir en tot un himne del moviment pacifista i contra la guerra dels Estats Units. Durant la dècada dels 70 va acabar arribant al número 14 de la llista Billboard i al número 2 també de les llistes britàniques.
0: Engeguem la setmana, també estrenem aquest mes de juny i com cada dia, però avui especialment, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant i això ens ho explica, com sempre, la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 1 de juny, Mercuri entra al signe de cranc i això canvia una mica el to de la comunicació. La ment es torna més emocional, més intuïtiva i més connectada al món intern. No es tracta només de pensar, sinó també d'escoltar què sentim mentre pensem. A més, Mercuri farà més endavant la seva retrogradació en aquest signe, així que aquests dies s'obre un tema important. Com expressem el que sentim i com ens comuniquem amb les persones properes. Avui, menys fredor i més honestedat emocional. Bona setmana!
0: Doncs vinga, ha apuntat també el que ens espera avui astrològicament parlant. I avui, 1 de juny, hi ha moltíssima gent que va bufar espelmes, Lara.
1: Avui felicitem la cantant Alanis Morissette perquè en fa 52. Dos actors que avui també fan anys, un de clàssic, ja l'hem dit, Morgan Freeman, que en fa 89, i un de més recent, Tom Holland, que arriba als 30. Que jove,
0: Que jove.
1: Que jove. Però si tu tens 25, reina. Sí, però és que sempre veig, no ho sé, que jove. El còmic i actor i presentador Dani Mateu farà 40 espelmes, és que està casat i tot, i no sé.
3: Sí, sí,
1: ha fet tantes coses.
3: Ha fet moltes coses,
1: estic
3: d'acord.
0: La vida li ha passat molt ràpid, la vida li ha passat molt ràpid.
1: Sí,
0: és com és la vida,
1: En fi, acabem felicitant la top Heidi Klum, que també està molt jove, creu a la passarel·la i arriba amb estil als 53. Tot i ser dilluns, per molts anys i ànims, que teniu tota la setmana per celebrar que esteu estupendos.
4: Xavi Canalías, Desperta Catalunya, abans que cap altra ràdio.
0: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
4: Els matiners, amb Xavi Canalías.
0: Encara ens queden uns minuts de ràdio en directe. Avui no marxeu perquè els matiners de Catalunya Ràdio farem el primer cafè del dia amb una actriu que aquests dies és al Teatre Romer de Barcelona presentant Una madre de pel·lícula. Ha estat un èxit a Madrid. Ha portat l'obra de gira, passa per Barcelona i parla de la síndrome del niu buit, de quan marxen els nanos de casa. D'aquí uns moments, Toni Acosta, els matiners de Catalunya Ràdio. Abans, per això, la felicitem en forma de cançó. Avui és l'aniversari de l'Alanis Morissette i és moment de recordar un dels seus grans èxits. Aquest que ja està sonant i que ens empeny per començar el dilluns amb bon ritme. És, evidentment, irònic.

0: I tu, per què matines?
1: No, ara mateix no caigo, no.
0: Explica'ns-ho.
1: A veure, dame el paper.
0: 93-201-7474.
1: A quina ràdio?
0: Catalunya Ràdio.
1: Molt bé.
0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
2: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem l'actualitat del cor amb Laura Fa. I a partir de les 11 conversarem amb el teòleg Francesc Torralba sobre la visita del Papa. A la tarda, en Francesc Garriga ens visitarà el duet còmic Venga Monjas. Al Catalunya Nit entrevistarem la novel·lista nord-americana Siri Husvedt, que publica Històries de fantasmes.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
3: Doncs vinga, que en pocs segons arribem ja a 6:15 del matí. No us perdeu tampoc els matiners d'avui dilluns, d'aquest dilluns 1 de juny, perquè, com sempre, mourem el dial de la ràdio i ho farem en una data molt especial, en un any també molt especial, l'any 98, en un programa dirigit i presentat per Neus Bonet i Alerta, amb un duet que no us podeu perdre, el de Sergi Pàmies i Quim Monzó. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes a aquest nou mes, dilluns 1 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Àlex, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
4: Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i mestres i professors tenen dues opcions, votar sí o no, però en el cas del no, es ratifica també el compromís dels docents a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
3: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana.
4: A hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però la CGT i l'intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. És el cas de les dues que tenen vagues convocades per avui, és a dir, les de les comarques de Girona i la de la Catalunya Central. D'altra banda, en cas que els docents rebutgessin el preacord, el sindicat majoritari USTEC defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve.
3: I al País Valencià els docents també fa setmanes que protesten. Doncs bé, la jornada d'ahir ens deixa la imatge que s'ha fet viral de l'agressió d'un policia o manifestant.
4: Va ser durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació. La gent va empènyer la dona pel darrere fent servir la porra. La dona va caure i va picar amb la cara a l'asfalt. La delegació del govern valencià condemna i es compromet a investigar-ho.
3: I els metges catalans canvien la seva estratègia de protesta.
4: Recordem que també reclamen millores laborals i es queixen sobretot de les càrregues de treball. Per això, en lloc de convocar vagues, a partir d'avui han decidit deixar de fer hores extres. Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina, explica com pot afectar això als usuaris.
5: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
3: A Colòmbia, l'ultradreta s'imposa per sorpresa en la primera volta de les presidencials.
4: Abelardo de la Espriella ha guanyat els comicis al davant del candidat oficialista d'Esquerres, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfronten el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
3: França mou fitxa davant l'escalada d'Israel al Líban.
4: Ha convocat una reunió del Consell de Seguretat de l'ONU per abordar aquesta qüestió. Preocupa que l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i, sobretot, el canvi d'estratègia del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ja diu, sense cap mena de problema, que vol continuar l'expansió pel Líban.
6: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
3: I en l'agenda judicial, avui nova sessió del cas Kitchen.
4: I declararà Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en l'època de Mariano Rajoy, per a qui demanen 15 anys de presó. haurà d'aclarir què sabia sobre la captació del xofer de Bárcenas com a confident, que és qui va fer aquest encàrrec, i si passava informació als seus superiors polítics.
3: I alerta, perquè a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
4: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març, davant de la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia i, per tant, es reflectiria en la inflació, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, entre altres coses, perquè té un cost elevat per a les arques de l'Estat. De moment, però, les bonificacions per a la gasolina i el gasoil estan garantides fins a finals d'aquest mes.
3: Gràcies, Àlex.
4: Fins ara.
3: 6:45, 4 minuts. Aquestes hores saludo Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
7: Què tal? Bon dia.
3: També la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia, Maria.
8: Bon dia.
3: Anem-hi, cop d'ull a les portades. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb Pedro Sánchez en bona part de les portades del dia, Canal Díaz, i amb el verb resistir en alguns titulars. Diari Ara, Sánchez resisteix, seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà, va assegurar La Vanguardia. Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. La principal foto la veiem al Periódico i amb un enfocament ben diferent i trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau.
9: Més enllà de Sánchez, disparitat d'altres temes a les capçaleres. Des del Periódico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant pel País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 etarres a Veneçuela, i acabant pel titular de La Vanguardia, la IA amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita.
7: Altres temes de portada, El Periódico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució a baix cost, i La Vanguardia, que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona.
9: A La Razón, entrevista tota portada a Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral, i parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
3: Avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió dels diaris amb una presència destacada dels casos de corrupció.
9: El diplomàtic Jorge Dezcaller descriu en un article al Periódico i titula Pernils i xoriços, i assegura que es troba a faltar una acció més decidida contra la corrupció per part de la classe política.
7: I diu que el processament de familiars i polítics d'esquerres i de dretes provoquen una sensació generalitzada de fàstic, vergonya i indignació.
9: A El País, el filòsof Pau Luque es fixa en el presumpte innocent Zapatero.
7: Explica que el periodisme contribueix a que no hi hagi molta diferència entre ser culpable i ser presumptament culpable.
9: En l'editorial, El Mundo considera que és imprescindible aclarir fins on va arribar el paper de Teresa Rivera en el rescat de Plus Ultra i en les opaques maniobres de Zapatero.
7: El diari explica que el càrrec de Rivera com a vicepresidenta de la Comissió Europea està ara en una dimensió especialment sensible.
9: Mentrestant, l'editorial de l'ABC assegura que després de 8 anys de govern de Pedro Sánchez, ara Espanya és pitjor.
7: Considera que la degradació institucional, econòmica, social i democràtica no només convida a parlar de dècada perduda, sinó del preocupant deteriorament d'un estat en retrocés.
9: A l'ara, la sociòloga Marina Subirats es pregunta si és inevitable un govern d'esquerres espanyol, de dretes, perdó.
7: Creu que als partits d'esquerres els falta èpica i se'ls ha acabat els projectes engrescadors. Els demana que deixin a un costat els egos i les picabaralles per poder seguir enfortint la democràcia.
9: Per la seva part, La Vanguardia diu en l'editorial que Barcelona se sotmet a una prova de càrrega perquè en les properes setmanes la ciutat acollirà el Papa, el Tour, un gran congrés d'arquitectes, la Fórmula 1, el Sonar i també el Primavera Sound.
7: I afegeix que els responsables del turisme han de trobar l'equilibri entre l'interès local i el forà.
3: I hem arribat ja a 6:45 i 6:06, 7 minuts. Ara sí, Sílvia Solanes, bon dia, bon dilluns.
10: Hola, bon dia,
3: com
10: bon
3: estàs?
10: Dilluns.
3: Quina cara de felicitat que fas.
10: Dilluns.
3: Clar que sí, vinga. Ara ja estem en temps de descompte en aquest programa.
10: Temps de descompte.
3: Ara comencem a restar els despertadors,
10: sí,
3: que això ens comença a agradar. Sí. Quants en queden?
10: Menys de 30.
3: Ah, quina meravella. Sí. Podríem fer com un calendari d'advent.
10: Mira.
3: No? Anar recolant els despertadors. Sí. I mentrestant, amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Alerta, perquè el Papa Mòbil ja és aquí.
10: Sí, encara no ha arribat el Papa, però sí que ho ha fet el Papa Mòbil. En avió i amb grans mesures de seguretat, segons llegim al web de BTV. Vehicles de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i agents de la Policia Secreta han escortat el recorregut del transport del Papa des de la seva sortida de l'aeroport. Ara està custodiat i vigilat en una ubicació no revelada.
3: Què perd, Cervera?
10: Doncs la botiga oficial de marxandatge de Marc i Àlex Márquez. Llegim al Segre que ha baixat definitivament la persiana després de 12 anys. La façana encara conserva les restes dels dos números 93 que presidien l'espai. Darrere aquest tancament hi ha dos motius. S'ha jubilat el president del fan club i oncle dels pilots, Ramon Márquez, i a més s'ha apostat per la venda en línia.
3: Qui surt a borsa?
10: Doncs el conegut com a rei d'Àfrica ha dit d'una altra manera l'home més ric del continent des de fa 15 anys, que no és un altre que el nigerià Aliko Dangote. Si no tens el gust, llegim a La Vanguardia, que acumula una fortuna de més de 24.000 milions de dòlars.
3: Mare meva, quina bestiesa, quina bestiesa.
10: I ara encara s'està enriquint amb tot el tema de la guerra a l'Iran i els productes refinats del petroli. Ha anunciat que el seu imperi sortirà a cotitzar a la borsa.
3: 24.000 milions de dòlars.
10: Molt cap no pot arribar a pensar.
3: No, i els oients que ens estan escoltant ara mateix, ja et dic ara que tampoc. Haurà d'assajar més.
10: L'orquestra de Ciutat de Vigo,
3: que
10: resulta que desafina i no se sap les cançons. Ho ha avalat la justícia, el web de 3CAT recull una sentència que dona raó al Centre Gallet de Vitòria, que es va negar a pagar la meitat que devia en aquesta orquestra. Cobraven, per dos espectacles, 14.000 euros, però després de sentir-los, van veure que això, que incomplien el contracte, perquè no se sabia les cançons, desafinaven i van decidir no pagar la meitat que faltava i la justícia els dona la raó.
3: Gràcies, Sílvia.
10: Vinga.
3: Ai, Déu meu. Vinga, va, ben afinadet. Marc, fes-m'ho això. Quin temps ens espera per avui?
7: Va, comencem aquest mes de juny amb una temperatura més suau, amb calor, això sí, a l'interior, però menys intensa. Màximes de 27 a 32 graus i al Pla de Lleida fins als 34. Avui dia de sol, alguns núvols prims i a la tarda ruixats aïllats i no tan forts com els dels darrers dies.
3: En 5 minuts pràcticament arribem a 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners, fent el primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. I ara amb la Marta Viana també, moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
8: Doncs mireu, comencem parlant de teatre, perquè avui al Teatre Goya s'estrena el muntatge L'Ultimàtum. És un muntatge escrit i dirigit per Jordi Oriol i protagonitzada pel gran Joan Carreras, per mi, Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa i Lara Segur. Tot això ho podeu veure fins el dia 5 de juliol. Per tant, correu, perquè tenim un mes per veure aquest muntatge, L'Ultimàtum. Però avui no deixem de parlar de teatre, perquè se celebren a Mèrida els Premis Max de les Arts Escèniques. Atenció, perquè entre els més nominats hi ha dues produccions catalanes del Teatre Nacional de Catalunya, són La Tercera Fuga i Los Nuestros. Totes dues opten a millor espectacle de teatre, també a millor espectacle d'autoria teatral i direcció d'escena, i en el cas de La Tercera Fuga també opta al Max al millor actor amb Ton Vieira i al millor elenc, i Los Nuestros, els premis a millor actriu i actor, podrien ser per Mona Martínez i Miki Esparbe. Per tant, molt pendents del que passi aquesta nit, i demà us ho explicarem aquí als matiners.
3: I alerta, perquè si sou fans de Ginestar...
8: Bones notícies, perquè han publicat dates de la seva última gira.

0: A veure, sorprèn-me.
1: A veure, van d'actuar a Razzmatazz el 7 de novembre, que això ja ho vam anunciar, em sembla que queden molt poques entrades, per tant, si els voleu veure a Barcelona, i si no, abans els esperen molts i molts concerts, hi ha moltes festes majors on els podrem veure, però també apunteu al Festivalot a Girona ara el mes de juny, després al juliol al Festival Estiu a Castelló d'Empúries, al Canet Rock o al Festival Terra Mar de Sitges. Entreu a la seva pàgina web i allà veureu totes les dates possibles.
0: I alerta, perquè avui movem el dial el 4 de maig de 1998, el programa L'Aparador de Catalunya Ràdio, que dirigia Neus Bonet. Atenció a aquest fragment de la secció d'en Sergi Pàmies i en Quim Monzó, i el preu que tenia una entrada pel cinema en aquella època.
2: La pel·lícula
3: Orina.
2: És una pel·lícula que es va estrenar divendres.
4: D'acord.
2: Que era precisament
4: a veure,
2: el dia del treball.
3: Home, sí,
2: sempre l'anem a veure. Es costa una pasta i bueno, la paguem amb molt de gust.
3: Que passava de pujar el preu. Valia 550 a les sessions matinals de l'Icària i ara val 575.
4: Què dius?
3: És a remarcar.
4: Vols dir que no era perquè era 1 de maig?
3: No. És una cosa que fa dies ja.
4: Ja?
3: És que fins avui no m'han recordat.
4: Oh, Dios. Jo l'última vegada que vaig anar encara era 5,50 i fa dues setmanes. Doncs, que vaig a veure... Què vaig a veure?
2: A l'Icària?
4: Mejor impossible.
3: Baix.
4: As good as it gets.
2: És una pel·lícula que...
4: Per mi te'n pots enfotre tant del que vulguis de mi, perquè...
3: No me n'hem fotut de tu.
4: Com diuen els francesos, me la suspendo fresh.
0: M'encanta.
4: Que bo.
0: Recordant les veus d'aquesta casa. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Kènia és una hora més. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
5: Bon dia, matiners. Fins a la segona meitat del segle XX, molts països africans encara seguien sotmesos a potències europees. A Kènia, avui, dia 1 de juny, celebren el Madaraka Day, que es traduiria com el dia de l'autogovern i que commemora la seva plena independència del Regne Unit. És sobretot una festa institucional. El primer ministre presideix una desfilada de les forces de seguretat del país i que va acompanyada de bandes militars i d'exhibicions. Per la població és un dia per celebrar la seva independència i la seva identitat nacional. Tot i que l'1 de juny del 1963 va ser quan el país va aconseguir l'autonomia, fins al 12 de desembre del mateix any no van ser independents del tot i a finals d'any encara ho celebren amb més força. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Kènia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I a partir de les 6 del matí, Maiol Roger engega una altra edició del matí de Catalunya Ràdio.
6: Doncs amb dos focus molt pendents. El primer, el tiroteig que hi va haver a Badalona, que hi ha una nena de 10 anys ferida, està fora de perill. En parlarem amb els Mossos d'Esquadra a 9:15. I també ara veurem en aquest estudi la consellera d'Educació, Esther Niubó, després del pacte que hi va haver amb USTEC, i avui que comença la consulta als professors i mestres per saber si secunden o no aquest acord. Tot això i més, des de les 6 fins a les 12 avui al matí.
0: Doncs vinga, a partir de les 6, el matí de Catalunya Ràdio. I ara mateix, dada, Maiol. Anem-hi, Maiol, a veure.
6: Doncs va, avui, com que va ser el meu aniversari, una dada sobre els naixements.
0: Com t'escau aquesta cançó.
6: I en concret, en quin any s'han registrat més naixements a Catalunya de persones que estan vives ara mateix? En quin any dels últims, posem-li 70, s'han registrat més naixements a Catalunya?
0: Jo diria 83.
6: 83?
1: 75.
6: 75. 85. Marta Viana guanya el premi. Wow, 1975, clavat 112.000 persones que van néixer aquell any. Us he de dir que és el primer de la sèrie històrica que recull l'IDESCAT. Vull dir que és probable que hi hagi...
0: Abans...
6: I són naixements a Catalunya. Per tant, també el boom migratori pot portar a que anys abans hi hagués més persones nascudes en aquell any. Però, en tot cas, segons l'IDESCAT, 1975, l'última la sèrie amb menys naixements, és l'últim any que hi ha registre, el 2023.
0: Gràcies, Maiol. I alerta, perquè em diuen que ja la tenim preparada per aquí, Toni Acosta, que fa el primer cafè del dia amb els matiners, perquè ens presenta una madre de pel·lícula.
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Estàs confonent correlació amb causalitat.
4: No,
9: és un problema de primer de filosofia de lògica de la
4: Unilla.
9: Que és
4: el mateix que la IA.
9: Que tots els pobres siguin delinqüents.
10: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
11: I amb quin perfil us esteu trobant últimament?
12: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
13: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
14: Hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Sílvia, que és que cantes somrient sempre.
8: Amb Ricard Ostrell.
15: Em van passant coses.
14: Sí.
16: Sisena temporada de Les dones i els dies.
8: Amb Montse Virgili.
16: Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo.
17: I feien moltes coses que no quiero hablar. Deus i vergüenzas.
18: Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plegava a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
16: El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna.
19: El programa on parles tu.
20: Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre. Em van emmanillar, tot gela la sang.
16: Per orelles fines i cors oberts.
8: De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
16: Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
21: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
22: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
21: Bueno, doncs no la faig. No. Ja està,
23: jo. És que foig cada pregunta, no, tallo, de veritat.
24: És dels entrevistes lletges que t'he vist.
23: Avui estic...
22: Perdona, tinc un capí, això, però... És que no tinc una resposta.
23: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
22: No.
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
25: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Mariner, amb Xavi Canalies.
1: I abans d'arribar a les 6 del matí volem fer el primer cafè del dia. Mira, amb una actriu, Marta, que transmet optimisme, bon rotllo i sempre ens dibuixa somriures.
2: I que, a més, des de la setmana passada la podem veure al Teatre Romea amb l'espectacle Una madre de pel·lícula, que és una comèdia de Juan Carlos Rubio.
1: Avui passa pels matiners de Catalunya Ràdio Toni Acosta. Bon dia, Toni.
3: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Com estàs, Toni?
3: Molt bé. Estic molt contenta. Estic feliç d'estar en Barcelona.
1: Escolta'm, una pregunta, Toni. Tu ets més diurna o nocturna?
3: Diurna. Sí. En contra de lo que todo el mundo piensa del gremio de los actores, es
1: clar,
3: diurna, clar. La verdad.
2: Diries, Toni, que la maternitat et va alterar els horaris?
3: Sí, claro. Mira, yo es que los tengo un poco creciditos y por eso hablo del nido vacío. Pero la maternidad, hija mía, tú te vas durmiendo por las esquinas. Mira, yo antes era una de esas personas que para dormir era silencio, oscuridad, un antifaz, que no entre luz. Después de ser madre, a mí dame una esquina y un sofá. O sea...
1: Clar, entenc, Toni, que hi ha molta diferència entre la Toni abans de ser mare i la Toni després de viure la maternitat.
3: Totalmente.
1: No?
3: Mira, hay una camiseta que a mí me encanta que dice, yo antes era otra. O sea, es mi camiseta favorita. Y además, hasta que no eres madre, tú no sabes qué te va a pasar a ti.
1: Clar.
3: O sea, puedes enloquecer, puedes calmarte, puedes... Aquí cada una hace lo que puede, lo que buenamente puede.
1: De fet, no li estem fent aquestes preguntes a la Toni perquè sí, és que l'espectacle, precisament, Una madre de pel·lícula, es parla, bé, de fet, d'un moment que ha de ser complicat i que molts oients entendran perfectament, que parlem de la síndrome del niu buit. Toni, explica'ns una mica quin és el punt de partida d'aquest espectacle que està al Teatre Romea a Barcelona.
3: Pues el mío, mi casa, mi nido vacío. Esto a mí me... La verdad es que a mí me sorprendió porque lo que me pasa es que yo siempre pienso que soy muy moderna y a mí no me van a pasar las cosas. Entonces yo decía, uy, el nido vacío, pero qué tontería. ¿Se va a estar feliz cuando se vayan? Pues mira, no. Estaba bastante triste en una esquina. Y pensando, pero por favor, sí, yo pensaba que iba a estar relajada y contenta. O sea, ¿qué está pasando? Entonces se me ocurrió hablar de esto justo por esa reflexión.
1: Claro.
3: Pues yo pensaba, o sea, si yo soy una tía con una vida social súper amplia, con un montón de amigos, de el eventismo, venga, eventos, para arriba y para abajo, y a mí me está pasando lo del vacío, ¿cómo serán otras madres que realmente han volcado toda su vida durante 20 años, 18 años en la crianza? Entonces ese fue el punto de partida. Y realmente empatiza muchísimo con toda la gente que viene a verlo.
2: Ara precisament anem a preguntar això perquè Una madre de pel·lícula s'ha representat més de 100 vegades, per tant segur que has sentit moltes mares comentar el que passa a l'escenari. Si veuen representades també amb el que tu expliques, no?
3: Sí, es que a ver, es muy bonito porque también hoy en día como está esto tan moderno, bendito sea, de la corresponsabilidad de los padres, pues no solo son madres,
1: claro,
3: las que se sienten identificadas, sino que hay muchos padres. Ayer vino un amigo mío a verlo y me decía, Dios mío, Toni, es que he sentido todo eso de lo que tú hablas de bueno, por ejemplo, yo tengo un término que es la casa sorda. O sea, mis hijos son como ruidosos, les gusta la música, tocan la guitarra, cantan. Entonces, de repente, estás tú ahí con la perra, que estás hasta deseando que la perra ladre.
1: Toni, penses que hi ha una sobreprotecció de les mares, dels pares, cap als fills, que els fan fer coses o que us fan fer coses sospitosament estranyes o no?
3: Sí, sí. O sea, no... No edulcores la pregunta. O sea, somos unas pesadas. A mí, yo de pequeña hacía todo sola.
1: Claro.
3: Si yo con 14 años cuidaba a mi hermana, me encargaba de la casa, entraba, salía con 14. Y ahora somos pesadísimas, pesadísimas. Entonces ellos, pues en realidad también buscan maneras de huir. Yo hago muchos esfuerzos y a ver, déjales, no has recibido mensajes. Venga, no pasa nada. Luego hay una cosa muy divertida que les digo, prueba de vida, prueba de vida. A mí como que me mandéis cualquier cosa que salga de vuestro móvil y entre en el mío,
1: ya está.
3: A mí con eso me basta, ¿sabes? Una foto, un meme, algo. Pero sí, yo creo que un poco la tecnología nos ha acostumbrado a tener un contacto demasiado permanente, ¿no?
1: Sí.
3: Estás todo el día en contacto con ellos. Claro. Y que eso no es sano, no lo es. No lo és.
2: Clar, imagino que ha de ser un moment complicat i segurament se'n parla poc, potser amb els anys cada vegada s'ha anat parlant més, però es dona per fet que és una cosa no natural que acabin marxant de la vida, però el procés realment no ha de ser gens fàcil.
3: No lo és. Por eso a mí me gusta hablarlo. Creo que la clave hoy en día, que las mujeres nos hemos venido arriba, y antes era, pues, hablas de la menopausia, oh, qué pesada. Hablas de la depresión postparto, joder, qué pesada. Hablas del nido vacío, bueno, pues te jodes. Ahora voy a hablar de lo que me interesa.
2: Claro.
3: Y sobre todo compartir, porque lo que sí es sano es esa catarsis que se provoca con todo el mundo al salir, ¿no? En el vestíbulo, que sale todo el mundo comentando, ostras, yo soy esa persona. Yo me he sentido así de
1: clar,
3: sola.
1: És que, de fet, quan estava llegint, Toni, la sinopsis de l'obra, de cop i volta he pensat dues coses. Una, no se'n parla prou, que a vegades estem poc acostumats a parlar de coses que acaben passant a casa de totes les persones. I dos, jo que ara m'he fet gran i que veig els meus nebots que estan a punt de marxar de casa, he entès el que van sentir els meus pares quan jo vaig marxar. Que aquí ha d'haver-hi com un xoc mental, saps què vull dir-te?
3: Uy, es que eso fue el gran hallazgo de la función. Yo busqué a Juan Carlos Rubio,
1: sí,
3: porque yo pensé, como yo busqué a otra mujer dramaturga madre, nos vamos a poner de una intensidad a las dos.
1: Que va a ser un drama.
3: Entonces, Juan Carlos, que yo ya había trabajado con él en otras dos ocasiones, aportó eso, aportó, decía, es que yo también me fui. Y yo no sé si me fui, yo creo que me fui peor, yo me fui del nido mucho peor que como lo hacen mis hijos. No teníamos la tecnología, yo llamaba a mi madre dos veces a la semana.
1: Claro.
3: O sea, cómo esa generación de mujeres afrontó el nido vacío no tiene nada que ver a lo que tenemos nosotras ahora. Entonces, eso fue un gran hallazgo. Y otro hallazgo es contarlo en clave de comedia.
1: Exacto.
3: O sea, la gente se muere de la risa cuando en realidad Eva María, el personaje, está viviendo un drama. Ella siente que su hijo la ha abandonado, siente que en realidad da risa porque es ley de vida.
1: Exactamente.
3: Y de vida se van a ir. Se van a ir. Los estás criando para que se vayan.
1: Et vindrem a veure perquè, a més, Toni, ets una persona optimista.
2: Sí,
1: sempre et veiem de bon humor, encara que després estiguis plorant alguna nit a casa teva sola, però transmets, com sempre, molt bon rotllo, que és, al cap i a la fi, l'ADN d'aquest programa.
2: Toni, fins quan et podrem venir a veure al Teatre Romea?
3: A ver, estaré hasta el día 14 de junio.
1: Val.
3: De miércoles a domingo. Y los sábados, si no muero por el calor, voy a hacer dos. Dios mío, qué calor. Pero bueno, es así en toda España, o sea que bueno. Los sábados hago dos, 5:30 y 8.
1: Venga, apuntadísimo.
2: Apuntad, recordeu això, una madre película. Fins al 14 de juny al Teatre Roma de Barcelona.
1: Toni Acosta, moltíssimes gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i moltíssima merda amb aquest espectacle que es diu Una madre de pel·lícula.
3: A vosotros, de verdad, muchísimas gracias por recibirme.
1: Un petonet, Toni, adeu.
3: Adeu.
0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Francesc Soler, molt bon dia, per cert.
4: Bon dia, Xavi.
1: Què tal, com estàs?
4: Bé, molt bé.
1: Avui els comandaments del Matí de Catalunya Ràdio.
4: Quin respecte.
1: Que sí, home, així ja ho tens fet tu. Saps que vam estrenar aquesta petita secció amb l'Eloi Cordomí?
4: M'encanta, soc superfan.
1: Que sí, Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, bona hora.
1: Catalunya, esperant què t'ha passat aquest cap de setmana, aquest home de fins a la muntanya.
5: Home, aquest cap de setmana ja saps que et vaig comentar que vaig deixar a l'Urbe.
1: Ah, sí, sí, estrella mediàtica.
5: Molt emocionant, molt emocionant. Un bany de masses allà que ens vam fer. No, no, la veritat és que molt divertit, molt divertit.
1: M'ho va dir, que la gent t'esperava amb pancartes a l'anella olímpica. Eloi, Eloi, vas arribar a catifa vermella, és el que allò va ser un escàndol.
5: Segur que era això. No, però vam passar una molt bona estona jugant amb els mapes del temps, ensenyar com funcionaven, com fèiem els mapes. Després jugàvem amb les persones que venien a visitar-nos, que poguessin presentar el temps, etc. El que passa que diumenge, això va ser
1: ara, la part urbana. Ara. Pugem a la muntanya.
5: I llavors diumenge sí que vam tenir una altra activitat aquí al poble, que n'hi vam dir la festa rural.
1: Sí.
5: I el que vam fer va ser doncs, fer diferents activitats relacionades amb el món rural i a mi em va tocar baixar les meves cabres.
1: No m'ho diguis.
5: Baixar les meves cabres al certamen. Per primera vegada vaig portar les cabres al certamen. I la veritat és que va ser molt divertit. Va ser molt divertit. En vaig portar 5, estaven allà en un corral que vam muntar i la gent anava venint, els anava veient, els anava donant menjar. A més, es van portar superbé.
1: Molt bé, molt bé.
5: Manyagues, que eren molt manyagues, que eren molt simpàtiques, es deixaven tocar, es deixava que els hi donessin menjar.
1: Veus que bones!
5: Va ser un èxit, va ser un èxit.
1: Molt bé, doncs escolta'm, celebrem aquest èxit del diumenge i les anècdotes d'un home del temps a la muntanya. I mentrestant, escolta'm, hem tingut un cap de setmana amb temperatures altíssimes. El cert és que aquesta nit, almenys al Maresme, també hi havia nit tropical. No sé què ens espera per avui i per aquests propers dies, Eloi.
5: Mira, una miqueta de tot, la veritat. De moment comencem el dia amb bancs de boira i sobretot amb molta humitat a la costa. Per tant, ara, a més de la calor, ja tenim la sensació de xafogó afegida, com a mínim avui i demà, a molts trams del litoral, entre Costa Central i Costa Daurada, sobretot en hores nocturnes, a primera hora del dia, es poden formar aquests bancs de boira. Després, la resta del dia, en general, serà assolellat. Avui hi haurà algunes tempestetes molt petites cap al nord del Pirineu, sobretot Pirineu Oriental, i avui la temperatura encara alta, 33-34 a Ponent, 27-28 a la costa, amb els baixos en pròxims dies. Demà, per exemple, hi haurà tempesta, refrescarà. Dijous tornen a haver-hi tempestes i refrescarà. Però al final de la setmana, pam, torna a enfilar-se.
6: Mar Negra. Capítol 1. El cadàver.
7: Que li juro, inspectora, que en mala hora li vaig dir que sí a la dona que havia de fer un pensament i aprimar-me. Que jo ja no tinc edat i... Em va fer anar a Figueres, al Decathlon, forn i no et moguis a comprar-me un xàndal. I me'l va fer comprar ben llampant, eh? No es pensi.
8: Aviam, senyor Carandell, no se'ns en vagi per les bardisses, si us plau, i expliqui'ns què ha vist exactament.
7: Sí, sí, era només perquè tingués el context. Doncs això, que avui, que és dilluns, m'he entaforat el xandall aquest, que em fa semblar un semàfor. Però he dit, bé, vinga, no sigui dit, i he sortit a caminar ben d'hora pel passeig. I quan era davant del mar d'en Manassa, a l'anada, que el pla que havia fet implicava passar-hi a l'anada i a la tornada, no es pensi. Doncs això, a l'anada, he vist la cosa.
8: Quina cosa?
7: Doncs el fiambre, cas un d'ena. Primer he sentit una piuladissa de gavians ben forta i he mirat, mira tu, que és bonic això d'aixecar-se d'hora i veure la natura. Que jo sempre he estat dels d'anar a jeure tard i aixecar-se amb la tercera alarma del despertador. I els diumenges de dormir fins que el llit m'escupi. Que els dissabtes m'agrada anar a jugar a les cartes amb els amics i fer uns whiskets. Vostè ja m'entén.
8: No, jo no entenc res. Aviam si ens centrem una mica.
7: Bé, doncs això, que sento els gavians i paro a mirar i veig un embalum a l'aigua. I això devia ser quan passaven només 10 minuts a les 7. Que no sé què passa, que es veu que per posar-se en forma també s'ha de matinar. Ja ho veus, quan sacrificis a la vida. Al principi pensava que hauríem trobat un peix gran o alguna altra cosa. Però llavors m'hi vaig fixar i vaig veure que tenia alguna cosa vermella. I de seguida vaig veure que allò era un home que estava al canal. entre la riba i el cargol. I sort que havia agafat el telèfon mòbil. Que un esprevisor no fos cosa que m'agafés una estrabada muscular o qualque cosa. Que ja se sap que això de l'esport és molt sofert. I he trucat als seus companys de seguida. I fins aquí? I no, ja ho he dit abans. No he vist ningú sospitós, ni ningú més. Que això no són hores d'anar pel món. Que a les 7 només surten de casa els pobres que van a treballar i els xalats aquests dels esports. Jo ja estic jubilat. I si el primer dia surto i em trobo un mort, em penso que ja no en faré gaire d'esport. Que això és molt més perillós del que em pensava. Aviam si en lloc de veure'l, un dia sóc jo el qui es queda pajarito.
8: D'acord. Moltes gràcies. Ja pot marxar. Stanis, l'heu pogut identificar, el mort?
4: Sí, sergent. Duia la documentació a sobre. És un gavatxo.
8: Què vols dir?
4: Que és un ciutadà francès, o això diu el seu carnet d'identitat. Es diu Joan Daniel Bessonov, i aquí diu que és escriptor. Però a mi no em sona de res, si vol que li digui la veritat, sergent.
8: De veritat? I què collons us ensenyen a l'escola? No, mira, millor no em responguis. Que ja estic prou de mala lluna com per a sobre respostes absurdes a preguntes retòriques. Per començar, aquest és un dels escriptors en català més importants del país. I a més, és nord-català, no francès. Prou pena té de ser mort com perquè a sobre li diguis que és francès.
4: D'acord, sergent. Reconec que no en tenia ni idea de qui era i miri. Jo sóc de Colera. O sigui que a mi ja m'està bé que vostè digui que aquest home era dels nostres.
8: D'acord. Perdona les tirabotes, Stanis. Però avui és el primer dia de feina després de la baixa i encara no ho porto bé. Tenim una possible causa de la mort?
4: Els de la científica encara han d'arribar. Venen de Girona i tenien molt de giros, veu. I la jutgessa Argemí i el forense Negroni estan atrapats en un embús sortint de Figueres. Res que no sigui habitual. Però hem tret el cadàver de l'aigua i l'hem portat fins a la platja amb una barca del port i és evident que li han clavat alguna ganivetada, tot i que no sabem si aquesta és la causa de la mort o no.
8: Què vols dir?
4: Que el forense haurà de discernir si l'home era viu quan l'han fotut en marc i s'ha mort ofegat o si ja era mort per les ganivetades. Sigui com sigui, recordi'm que aquesta setmana no mengi rogers.
8: Rogers?
4: Sí. N'hi havia una pila enganxats al cadàver quan l'hem tret. Es veu que feia estona que feien feina.
8: Collons! I quina sort que m'ho expliques ara, que ja he tingut la criatura.
4: Per què, sergent?
8: Perquè si això ho arribo a veure quan estava embarassada, hauria hagut de córrer al lavabo. Va, anem a esmorzar.
4: Suposo que el jutge i el forense trigaran una mitja hora i els de la científica una mica més. Què vol prendre, sergent?
8: Un entrepà de fuet i un suc de taronja, gràcies. Ja sé que no hauríem d'estar esmorzant, però no he tingut gairebé ni temps de sortir de casa. No he pogut passar ni per la comissaria, directe cap aquí.
4: Sí, jo també. Quina vida. Ho trobaves a faltar?
8: He de reconèixer que no he tingut temps ni de pensar-hi. Tinc una criatura de mig any i sóc mare soltera. Millor dit, mare divorciada. Creus que he tingut temps d'avorrir-me?
4: M'imagino que no.
8: I tu, com van les coses per comissaria?
4: Una mica com sempre. Jo estic content que m'hagin posat a fer investigació d'homicidis. Pensava que quan vostè tornés em col·locaria en un altre lloc. Però de moment aquí estic. I bé, això m'agrada molt més que no pas estar estupefaents. Tot i que molts dels crims que hi ha ara estan directament vinculats amb la droga. I molt especialment amb la marihuana. Saps que l'altre dia van desmantellar una drassana Empúria Brava que fabricava planejadores per descarregar coca o haixix?
8: No fotis.
4: Tal com t'ho explico. Ja n'hi havia tres a punt, cadascun amb quatre motors de 500 cavalls. Cada vegada les fan millor, amb fibra de polièster, molt fines i resistents. Sort que algú se li va escapar la informació i els van poder enxampar.
8: Déu-n'hi-do, quin panorama. Vist així, potser prefereixo continuar barallant-me amb els bolquers. Amb ma mare, que vol que li posi arracades a la criatura. I amb una administració que cada cop et fa perdre més temps amb paperassa. No saps la quantitat de vegades que he estat a punt d'entrar al despatx on tocava la gestió de torn amb l'arma reglamentària martellada i disposada a enviar algú a l'altre barri. Això per no parlar del fill de puta del meu exmarit.
4: És que s'ha de ser un gran cabró per deixar-te 2 mesos després d'haver tingut la criatura.
8: No és ben bé així, Stanis. No és ben bé així. El vaig enxampar, follant al meu llit amb la meva millor amiga mentre jo havia anat al pediatre. No és que em deixés, precisament. És que es va follar la meva millor amiga al meu llit. Són matisos que fan diferència, collons.
4: Tens raó. Però mira, me n'alegro que hagis tornat.
8: Jo també. Ves per on.
9: Ara mateix no puc dir-vos gaire cosa. Hem de fer-li l'autòpsia per determinar la causa concreta de la mort. Però presenta com a mínim 4 ganivetades molt profundes. I n'hi ha 2 que, per si soles, són mortals si no s'hi actua molt ràpid. Una segur que li ha arribat al fetge i una altra li ha travessat el pulmó i potser el cor. Però això no ho puc assegurar. Qualsevol de les 2, si no s'actua ràpid, són mortals. Ara bé, caldrà veure si ja era mort quan el van tirar en Marc o encara era viu. Sigui com sigui, està clar que l'han apunyalat i diria que busqueu algú fort de més de 1,80 m. Tot em fa pensar que l'han tirat des d'una barca, però això sí que no ho puc assegurar. I jo diria que el van matar diumenge al matí. Però és només una hipòtesi. Fins que l'obri, res a fer.
8: D'acord. Moltes gràcies, Doc.
9: És una llàstima que l'hagin mort. M'agradaven molt els seus llibres. Era un gran escriptor.
8: Sí, és una llàstima.
4: Si tots us poseu així, hauré de llegir-lo.
9: Sabeu qui fotia aquí?
8: Tot just ara ens hi posem. Quan creus que tindràs l'informe?
9: Ja sé que tu, com sempre, el voldries per ahir, però abans de demà no tindràs res. Passa a primera hora i aviam si hi ha hagut sort.
8: D'acord, gràcies.
9: De res, benvinguda.
4: Sembla simpàtic el forense. Fa temps que us coneixeu?
8: Sí, des que vaig arribar a homicidis aquí a Figueres, fa 7 anys.
4: On havies estat abans?
8: Una mica per tot arreu. Tu has tingut sort i has pogut venir a treballar a prop de casa. Jo vaig passar 2 anys a robatoris a Terrassa i després vaig anar a parar 3 anys a l'àrea bàsica policial de Pont de Suert. D'allà em van reclamar investigació a Lleida i després cap aquí, a Figueres.
4: I per què cap aquí?
8: Família. El meu ex és de Torroella de Montgrí i profe a la Universitat de Girona. Quan va sortir la plaça Figueres no m'ho vaig pensar. A més, l'inspector de Figueres el coneixia de Lleida. Vam treballar molt bé 1 any plegats. I això també va influir bastant. Aquí va ser on vaig passar de caporal a sergent. Tu ja estàs a gust a Figueres?
4: Sí, no em puc queixar. I així puc tenir una mica de cura de la família. Soc fill únic, jo. I els pares es fan grans i ja m'està bé ser a prop de casa. Qui m'ha semblat una mica estirada és la jutgessa.
8: És de les estrictes. Però no posen trabancs a la investigació i això és d'agrair. S'ho ha hagut de currar per arribar fins aquí i això no és fàcil. Així que suposo que s'ha de fer la dura per mantenir una mica l'atenció. Vinga, anem per feina. Amb qui hem quedat ara?
4: Amb en Pep Torner. És el tècnic de cultura, que és qui ens pot explicar què hi feia aquí el Bessonov.
8: D'acord. Aviam, Stanis, fes una recapitulació del que tenim mentre tornem a comissaria.
4: Molt bé. El senyor Joan Miquel Carandell decideix sortir a caminar i cap a les 7 del matí troba un esbar de gavians ben alterat a la mar d'Emmanassa. S'atansa a veure què passa i descobreix un cadàver. Avisa els companys d'aquí i la policia local. Treuen el cos, presenta signes de mort violenta i ens avisen a nosaltres. La identificació del cos permet saber que es tracta de l'escriptor Joan Daniel Bessonov, escriptor nord-català. Segons el forense, la mort es pot haver produït diumenge al matí, però no ho pot confirmar. El que sí que està clar és que té com a mínim 3 o 4 ganivetades. La jutgessa aixeca el cadàver i ens dona carta blanca per esbrinar què ha passat. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, el senyor Pep Torner, ens explica que Joan Daniel Bessonov havia participat durant dissabte i diumenge a la Vila del Llibre de l'Escala, un festival literari que s'organitza cada any el primer o segon cap de setmana del mes de març i que enguany tenia com a convidada d'honor la Catalunya Nord. Bessonov formava part d'una delegació on hi havia més escriptors, però atesa la proximitat no s'havia fet una expedició oficial, sinó que cadascú havia vingut pel seu compte. Alguns compartint cotxe, d'altres sols, com és el cas d'en Bessonov. Està confirmat, això sí, que va participar a la taula rodona que li havien encarregat dissabte a la tarda i que diumenge al matí va participar en un programa de ràdio en directe a Ràdio L'Escala que s'acabava a les 11.
8: Perfecte. Hem comprovat també a l'hotel que l'home hi va arribar a dormir cap a la una de la matinada del dissabte i sembla ser que sol, mentre que el director de Ràdio L'Escala, el senyor Belfont, ens ha confirmat que estava en perfectes condicions durant el programa i que varen estar fent broma. I en acabat li va demanar que li recomanés un restaurant per dinar, que faria una volta per les parades de llibres i aniria d'hora. I després marxaria cap a casa, perquè volia arribar-hi temps i perquè no li agrada conduir de nit.
4: Sí, i aquí és on se li perd la pista. Perquè si bé és cert que va trucar al restaurant La Cala i va fer-hi una reserva per una persona, mai no va arribar a anar-hi i, cap a la una i mitja, la seva taula la van ocupar amb una parella que no tenia reserva. Això vol dir que al nostre home se li perd la pista a partir de les 11 del matí de diumenge. I ara què hem de fer, sergent?
8: Fins demà no tindrem els resultats de l'autòpsia. Haurem de comunicar als nostres col·legues de la gendarmeria què ha passat, per si ens poden donar un cop de mà, parlar amb la família, si és que en tenia, accedir al seu ordinador, si és que podem, o a casa seva, i intentar esbrinar si algú li volia mal. Seria cabdal tenir una llista de tots els convidats de la Catalunya Nord que van venir. Però això serà el més fàcil. Només mirant el programa ja ho tenim resolt. I en tot cas, sempre podem parlar amb els organitzadors. També hauríem de parlar amb la propietària de la Llibreria Catalana de Perpinyà, la Joana Serra, que era la cap de l'expedició. Déu-n'hi-do, de feina no ens en falta. Ara, en arribar a la comissaria, ens ho repartim. I posa la puta sirena, que si no, no sortirem d'aquí. Sembla mentida que sempre estiguem en un puto embús a Figueres.

0: Com ha anat això?
1: Bastant bé. L'inspector ha aconseguit que els francesos col·laborin. Demà al matí ens esperen a Perpinyà. Han accedit a avisar els seus nebots i demà ens esperen a casa seva. Podrem emportar-nos al seu ordinador.
0: Quanta amabilitat. N'estic sorprès i tot.
1: Bé, ja ha tingut bastant a veure la nostra estimada jutgessa, que ha fet unes quantes trucades. Ha recordat a no sé quin col·lega de més enllà de la ratlla no sé quants punts de no sé quin collons d'acord de cooperació franco-espanyol en matèria de justícia, i la investigació ens la quedem nosaltres i la dirigim nosaltres amb la col·laboració necessària dels nostres amics francesos.
0: I ara, quin és el pla?
1: Ara ens n'anem a casa. Perdona la franquesa, però tinc els pits plens a rebentar i em fan bastant mal. Així que agrairé no allargar més la jornada. A primera hora del matí anem a veure el forense per si ja té alguna cosa i marxem cap a Perpinyà. Ens reunim amb els col·legues, visitem la casa del mort i ja que hi som, la llibretera, i tornem cap aquí.
0: D'acord. De totes maneres, estaré localitzable per si se t'ocorre alguna gran idea.
1: Ho dubto. Em toca lletar la criatura, deixar el que s'obri preparat al congelador, banyar-la, posar-la a dormir i tornar a deixar una llista d'instruccions per a la cangur per demà. Em sembla que tindrà el cervell fos. Apa, descansa.
0: Fins demà, sergent.
1: M'encanta el Van Morrison.
0: A mi m'agrada molt aquest àlbum en concret. Ell m'agrada, però aquest disc és superb.
1: No m'imaginava que començaria el dia parlant de música amb tu.
0: Home, si vols, podem parlar del que ens ha dit el forense. Però és menys agradable, eh?
1: Res de nou respecte a ahir. Mor cap a les 12 del migdia. Causa de la mort, les 4 punyalades. Fet que confirma que el varen tirar a mar molt després de mort. L'única cosa interessant és que li sembla que el ganivet podria ser un d'aquests que es fa servir per a pesca submarina i que l'agressor és algú que fa més de 1,80 m i és esquerrà. Això és l'única cosa que és realment una pista.
0: Sí, una esquerrà de més de 1,80 m que pugui haver tingut un ganivet de pesca submarina. No es pot dir que sigui gran cosa.
1: Certament. Vinga, Stanis, calma't, va. Anem a prendre qualque cosa, que ens anirà bé.
0: És que aquests putos fatxes em treuen de polleguera. Segur? Segur que el meu fill de puta vota la pen.
1: Segurament que sí. Però no ens queda més remei que treballar amb ells si en volem treure l'aguller.
0: És que no suporto els gavatxos. I encara suporto menys els gavatxos fatxes. I encara menys els pedants. El puto inspector aquest és per agafar-lo i penjar-lo dels ous en un ganxo de pollastreria.
1: Vinga, va, calma. Amb una mica de sort ja no l'haurem de veure mai més, aquest imbècil. I ja tenim el que volíem, l'ordinador de l'escriptor. El podrem dur als nostres informàtics, aviam què aconsegueixen saber.
0: Sí, tens raó, com sempre. Però m'he quedat amb la seva cara i el seu nom. I si aquest estiu el trobo per culer, li foradaré les 4 rodes al cotxe, això com a mínim.
1: Si és el cas, m'avises, que jo no m'ho vull perdre, això.
0: Som-hi, sergent, que encara se'ns farà tard. I si podem dinar a casa, molt millor. Anem a veure la llibretera.
2: Passin, passin. Ja m'ho havien dit que vindrien. Què puc fer per vostès?
1: Tenim entès que vostè va organitzar l'expedició nord-catalana a l'Escala per la Vila del Llibre.
2: Efectivament, així és.
0: Com va ser aquesta història?
2: Uf, ja fa temps que em van proposar ser la comissària d'aquesta edició de la Vila del Llibre de l'Escala i ho vaig acceptar. Això implicava destriar les activitats i els autors que hi havien d'anar. I, esclar, amb Besanov hi havia de ser, sí o sí. M'hi ho dit, era pobret, un dels nostres millors escriptors i un dels més coneguts a l'altre costat de la ràdio.
1: Us havia comentat en els darrers temps si tenia algun problema amb algú o si algú li podia voler algun mal?
2: No, o no especialment. De vegades es discutia amb algú a les xarxes, és clar, però com tota la gent d'aquí dalt. Ell sempre deia que tenia la sensació de ser un francès a Catalunya i un català aquí a casa nostra, i que per això ningú no li feia ni puto cas a cap dels dos llocs, cosa que no és certa, perquè els seus llibres han tingut sempre bona acollida. Però mai no ha pogut viure només d'escriure. Molta gent li deia que si hagués escrit en francès ho hauria aconseguit, i això a ell l'emprenyava molt. Ja veu, discussions d'aquest tipus.
0: Vaja, un altre que es trobava fills de puta a tot arreu.
2: Què vol dir?
1: Res, no es preocupi. És que els nostres...

0: una organització paramilitar d'extrema dreta que va estar activa des del 1961, quan es va començar a parlar d'abandonar el G. Però en realitat és molt més complex, perquè no hi havia només gent de dretes a l'OAS. També hi havia antics membres de la resistència, i socialistes, i comunistes, en fi, un dels nostres temes ben complexos. En Bezenov havia investigat moltes coses sobre el nostre passat colonial i n'havia fet matèria literària. Però no sé fins a quin punt l'encertava en això. Que una part important dels gendarmes no ens suporta, això és segur.
1: Però més enllà d'això, no li havia expressat cap altra preocupació?
0: No, és que estava bastant tranquil. Preocupat per si no podia continuar fent classes, per si podia continuar publicant les seues obres, en fi, les cuites lògiques d'un escriptor d'aquí dalt. Però no me va parlar mai d'enemics, mai, res de res.
2: I a l'escala, va anar tot bé?
0: Sí, sí, va estar molt bé. Va participar a una taula rodona, que va ser molt interessant. Tenia alguns amics amb els quals va anar a dinar i també sopar el dissabte. El diumenge va ser a la ràdio. No va donar cap problema en cap moment i se'l veia ben content. En sortir de la ràdio, va passar per la parada de les editorials nord-catalanes i em va dir que dinaria d'hora i que marxaria. I jo ja no el vaig veure més. Tothom va quedar encantat amb ell i també amb la seva participació.
1: Doncs res, moltes gràcies per la seva col·laboració. Si pel que sigui en algun moment sap alguna cosa més o se li ocorre alguna cosa, si us plau, no dubti en avisar-nos. Què en penses de tot plegat?
2: Que el nostre home era un ciutadà normal i corrent. Que no es devia posar amb ningú més que per internet i de tant en tant, com fem tots. Amb fermes conviccions sobre la llengua i la cultura catalanes i sobre el feixisme. Res com per voler matar-lo. I sobretot, si hi hagués algú que el volgués matar, per què fer-ho a l'escala i no a casa? Em sembla que no tenim gaire cosa a banda del que es pugui trobar a l'ordinador, si és que hi ha alguna cosa. Segons els nebots, en l'àmbit familiar tampoc no hi havia cap mena d'amenaça. I de quartos, no en tenia gaires al compte. El pis, que ja estava pagat, i poca cosa més. Serà complicat.
1: Per ventura, en tot això que has dit, hi ha la clau.
2: En què?
1: En que algú hagi escollit la vila del llibre de l'escala per pelar-lo. Potser la clau és aquesta, i hem de començar investigant aquest àmbit.
2: Potser sí, però segurament és més senzill.
1: Què vols dir?
2: Home, si jo volgués matar un escriptor i passar una mica desapercebut, aprofitaria un esdeveniment literari com aquest. És un lloc on hi ha molta gent i pots passar desapercebut. I és un lloc on segurament la víctima està relaxada, pensant que és lluny de casa i de qualsevol amenaça que hagi pogut rebre. És un espai on poder relaxar-se si és que hi ha hagut alguna amenaça prèvia. I pensar que estàs protegit entre gent que t'estima i t'aprecia, relativament lluny de casa i envoltat de molta gent i fent actes públics. És un lloc on la víctima es pot confiar i l'assassí agafar-lo amb la guàrdia baixa.
1: És una bona teoria. Que el que fa és complicar-nos més les coses i deixar-nos més a les fosques. Anem a dinar, que per ventura així ens aclarirem una mica les idees.
2: Perfecte, que ja tinc gana. On vols anar, sergent?
1: A Can Jeroni, que un dia és un dia. I no hi vaig des d'abans de parir. I a més, hi tenen els diaris. Que avui no hem tingut temps ni de mirar-los i vull saber què diuen del mort.
2: Doncs cap allà que anem. Collons, sí que devia ser important el senyor Bezenov. En parlen a tot arreu, La Vanguardia, El Punt Avui, El Diari de Girona, L'Independent. Tots els diaris de la casa en van plens. Ja veuràs com ara tothom comprarà els seus llibres, com si ho conegués. A mi mateix m'ha entrat la curiositat per llegir-lo.
1: Ja et vaig dir que era un escriptor molt bo i molt important. Però ja saps que vivim en un país on els mèrits te'ls reconeixen un cop ets mort.
2: Això és totalment cert. Menys aquí, que cada vegada que hi vinc intento felicitar la cuinera. Aquestes mandonguilles són un pecat celestial.
1: En tens cada una, tu. Però sí, he de reconèixer que són molt bones i que ja

0: Les enyorava. El més important és que cap mitjà no ha publicat res que nosaltres no sabem. Per tant, tot controlat.
1: Sí, tampoc podíem fer gaire cosa, perquè nosaltres no és que sapiguem gaire res. Demanem postres i marxem a comissaria?
0: Sí, postres i cafè, que jo tinc molta son.
1: Que es desperta molt, la criatura. Ah, com es diu, per cert?
0: Es diu Ariadna, i és molt bona. Però a la nit se sol despertar a mitjanit, que és quan jo vaig a dormir. A les 3 o a les 4, i després la desperto jo a les 7. Així li puc donar el pit les 3 vegades. El problema és que porto mesos de son endarrerida. Vet aquí el problema.
1: Doncs cafè doble.
0: Sí, i a veure si fa efecte. Digui? Com? Qui ets? Ah, sí, i tant. Estàs segura? Doncs ara venim cap aquí. Estanis, canvi de plans. Ens n'anem cagant llets cap a Perpinyà. Però abans deixarem l'ordinador a Figueres, als companys.
1: Què ha passat?
0: Doncs que la Joana Serra acaba de recordar que sí que hi ha algú que podia tenir motius per matar en Bessonov. Marxem cagant llets. Sirena a tope.
1: Hòstia puta!

Heu escoltat El cadàver, capítol 1 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus de Jaume Torrent, Cris Cantal, Abel Font, Sergi Corral i Joana Serra. I al capítol següent, la nostra parella de Mossos obre diferents hipòtesis sobre l'assassinat de Joan Daniel Bessonov, entre l'extrema dreta francesa i les terribles enveges del petit món literari. Serà el capítol 2 de Mar Negra. Investigació encallada

0: Sabies que...
1: Per què plorem al tallar ceba? És més, n'hi ha que se'ls posen els ulls plorosos fins i tot quan estan a metres de distància d'aquest aliment. Pel que sembla, el mecanisme pel qual plorem en tallar una ceba és molt senzill. Segons afirmen els experts en oftalmologia, la ceba, un bulb compost per aigua, emmagatzema a l'interior diverses substàncies químiques que són diferents a les cèl·lules vegetals que la componen i provoquen diverses reaccions bioquímiques en barrejar aquestes substàncies amb enzims que produeixen el factor lacrimogen. És un mecanisme natural creat pel bulb per evitar que alguns animals se'ls mengin, ja que aquests efectes s'hi produirien de manera similar. Hi ha alguns tips per evitar els efectes de la ceba als nostres ulls quan la tallem, com per exemple, congelar o refredar la ceba 10 minuts abans de ser tallada per retardar l'alliberament de substàncies irritants. També tallar la ceba sota de l'aixeta perquè l'aigua s'endugui aquestes substàncies irritants. I per últim, fer servir algun mecanisme de protecció ocular, com ulleres de laboratori o fins i tot de bussejar per evitar el contacte directe dels gasos amb els nostres ulls.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
4: Guanyaré. Faré història.
5: Sí, sí.
3: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
4: Has parlat amb ells?
6: Amb qui?
4: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
7: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
8: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Se votaría a favor de acogerlos?
7: ¿Herberriu?
8: Sí.
7: Aprobado por unanimidad.
9: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
7: En realidad, son sirios.
8: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
7: No, no, de Síria.
3: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però en comptes d'ucraïnesos arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
10: O sea que... No lo entiendo. No me hable como Macron.
11: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer
12: amor?
11: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
12: Las dos, creo. Es muy raro.
11: A los 30...
3: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
13: No lo sé.
14: Un poco de drama.

0: Ramó de Pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla de fonts i abeuradors i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, la Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Queralt, en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia de Santa Coloma de Queralt, i l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia.
2: Font, del llatí clàssic, fons, fontana. Una font és una deu d'aigua viva que sorgeix del sol naturalment o artificialment. Una font també pot ser l'indret d'on surt l'aigua, està considerada com el naixement d'un riu.
0: Ramó de Pedra.
1: L'Héctor Hernández ens explica els tipus de fonts, la seva transformació a mans dels homes i algunes de les característiques unides també a la fauna i a d'altres tipus de construccions que se'n deriven.
3: Una font, al cap i a la fi, era un punt d'aigua on els nostres avantpassats doncs veien brollar aigua, o era un forat que feien a la muntanya per anar a buscar una veta d'aigua. I llavors, una cosa que era més o menys natural, doncs en molts casos el que hem fet és artificialitzar-la, poc o molt, doncs posar-hi un broc, una paret, a vegades posar-hi un safareig. Llavors ens hem d'imaginar que a fons n'hi ha de totes les característiques del món, des de les més naturals, que al cap i a la fi és un punt allà on la muntanya doncs de cop i volta brolla aigua. D'aquestes n'hi ha poquetes, perquè normalment tendim a transformar-les. I majoritàriament doncs és això, són fonts moltes que tenen un broc per conduir l'aigua, i el que després és molt interessant és quan a la base hi fabriquen alguna basseta, per exemple la font d'Esblada, que també la vam recuperar ja fa uns anys, doncs allà hi ha el que són els antics safrejos i una bassa al costat. Doncs ja en aquests safrejos i en aquesta bassa del costat és on les salamandres estan criant massivament. Allà hi ha un munt de postes de salamandra. Per tant, bueno, sí, les fonts tenen casuístiques molt diferents. Aquí a la part més baixa, aquí del territori, també n'hi ha, aquí ara on som, aquí a la Riera de Gaià, tenim moltes fonts i diverses, però malauradament aquestes estan seques i normalment són més estructures, com dèiem, amb el seu broc i alguna coseta d'element i poca cosa més, segurament pel fet de que només devien brollar en els moments que hi havia molta aigua.
1: Comentava l'Héctor la recuperació de la font d'Esblada. Afortunadament no ha estat l'única, però en queden moltes més. Ens parla també de com afecta la sequera a les fonts, al medi ambient i què comporta.
3: Des de l'Agència Catalana de l'Aigua ja fa temps que fan un recull de fonts i hi ha alguna altra entitat que s'ha dedicat a anar recollint. Jo en el cas de la Sínia tenim fet un inventari encara que és esborrany, de totes les fonts de la conca. I és el que dius tu, és una barbaritat la de fonts i fonts que hi ha arreu del territori. És important recuperar-les i, en aquest sentit, des de la Sínia, doncs no sé, potser en portem 20 i escaig de recuperades en menor o major mesura. Una de les últimes va ser la font de l'abadia de Santa Coloma de Caral, que era una font absolutament perduda, i amb els veïns de la zona la vam aconseguir recuperar i ara s'ha tornat a consolidar com a espai, no? Fins i tot gràcies a l'Ajuntament de Santa Coloma, doncs s'ha pogut establir i ara és un espai que està indicat amb un cartell i de més. N'hem de recuperar més encara. Així tot, ara mateix, avui, és una miqueta trist anar a veure fonts perquè, clar, moltes estan seques, però que, bueno, que també suposo que és el seu cicle a partir de si hi ha més aigua o menys aigua, eh? També fer una reivindicació de que els períodes de secada, encara que ens semblin increïbles, els rius mediterranis tenen una funció. Per exemple, quan hi ha aquesta secada, les espècies, algunes espècies exòtiques, com per exemple el bisó, estan patint també una regressió important, perquè no tenen medi per on desplaçar-se. Per tant, que també formen part. Que siguin tan llargues o no i el canvi climàtic, evidentment que les deu afectar. Però que els períodes de sequera també formen part del clima mediterrani i això no ens hauria d'espantar més enllà del fet de si tenim aigua els humans o no tenim aigua.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: La Font Cervellona és una de les que s'han recuperat gràcies a una història ben curiosa.
3: La Font Cervellona sabíem que existia, però potser feia 30 o 40 anys que ningú físicament la veia. I això va ser gràcies al Guillem, el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vila-rodona, que ens va posar en contacte amb dos avis de la zona de Vila-rodona i un dia ens en vam anar tots quatre a buscar aquesta font. Us heu d'imaginar, doncs, que allò era un canyar, bardissar, hi havia brossa, aquells senyors anaven amb uns xurracs a les mans i vam anar obrint-nos pas i ells, sí, això és cap aquí, no, cap allà. Bueno, vam estar un munt de rato, t'ho pots imaginar, però sí, vam arribar fins a una paret que deu tindre 4 o 5 metres d'alt, en la qual a la base hi ha una mineta i hi ha una font que raja tot l'any. De fet, avui encara està rajant, eh? I vull dir, imagina la mineta aquesta, d'on deu venir, perquè amb la secada que hi ha, doncs encara segueixi rajant aigua. I sí, a partir d'aquesta troballa amb aquests veïns, doncs vam fer una intervenció, vam eliminar, bàsicament hi havia molta, molta canya, i hem recuperat l'espai. I ara és un lloc, doncs això, que la gent hi va, fins i tot vam posar un plafó en el qual hi havia una fotografia de principis del segle XX on es veia una excursió de gent de Vila-rodona que anava, doncs, a la font a berenar. I, bueno, doncs ens va fer molt de goig posar aquesta fotografia, perquè és el que dèiem abans, al final el nostre patrimoni natural és allà on hem viscut i on hem gaudit, no? I, malauradament, doncs, aquests elements com són les fonts s'han anat perdent, s'han anat deixant, i recuperar-les, doncs, té un impacte important ambiental, perquè nosaltres, sobretot com a entitat, les reivindiquem perquè són hàbitats importants, per exemple, en aquell cas, per la salamandra. Allà vam trobar larves de salamandra, o sigui, que hi viuen tota una sèrie d'animals. Però també socialment és un record que tenim d'un espai important per la vida de moltes persones, i recuperar-la, doncs, també vol dir recuperar un patrimoni cultural que n'és propi.
1: I de Vila-rodona a Santa Coloma de Caral, on hi trobem altres fonts, com la Font de les Canelles.
2: A la guia publicada per l'editorial Piolet del Gaià, Recorregut i Patrimoni, hi ha referenciada la Font de les Canelles o Font dels Comtes. Són fonts construïdes per ordre del virrei de Catalunya Dalmau III de Caral i la seva esposa Joana d'Aragó durant el segle XVII. Són d'estil barroc i consten de tres paraments diferenciats. L'aigua ve canalitzada de la deu del Gúbia, que és a uns 50 metres de la font, dins el recinte de la piscina municipal. A la part inferior hi ha 8 caràtules de pedra amb brocals de bronze d'on raja l'aigua de l'aflorament. El cos del mig és un parament de carreus encoixinats d'aspecte auster. A la part superior, la imatge de Santa Coloma, protegida per un dosser en forma de petxina. A banda i banda, els escuts senyorials dels Caral. Durant molts anys va ser l'única font pública de la vila i per l'abundància d'aigua es construïren al seu costat un abeurador per animals i uns rentadors públics.
0: Ramó de Pedra.
4: En Galo, el guia de Santa Coloma de Queralt, ens explica la història d'aquesta font i amb la Júlia Ramon, historiadora, recorden una època en què la font i l'aigua eren d'una importància cabdal. L'aigua és economia i les fonts són records, històries de canvis i transformació.
5: Li pregunto també una mica per aquestes fonts, perquè hi ha 8 boques. De quan estaria documentada? Perquè
6: hi ha l'any 1623, vull dir, ja no ho figuro, no és allò, no massa. A 1623, sembla que no és ben bé el 23, però bueno, són 400 anys més o menys. I bueno, aquí hi ha la imatge de Santa Coloma, que amb un animal que no sabries quin és, però és una ossa, perquè sempre havia dit un os, i una senyora em van prendre de mala manera perquè era una bossa. Dic, bueno, doncs, perdoni, dic, ja direm una bossa. I bueno, hi ha la tradició aquesta d'aquesta noia Coloma que era, va ser sacrificada amb un circ francès per ser cristiana, però poc abans de ser sacrificada un centurió la va voler violar i en aquell moment es va escapar un os d'una gàbia, es va posar al costat de la noia i li va salvar la virginitat total, és verge i màrtir, sí, la vida. Sí. El perquè de les caràtules, molts diuen que si era la família d'aquest comte, del segon comte de Santa Coloma, que fins llavors havien sigut barons de Queralt. En 1599 obtenen el títol de comtes de Santa Coloma a les Corts celebrades a Barcelona pel rei Felip II. Doncs no coincideix amb res. Més aviat em decantarien que són tocats de l'època, perquè fixis que tots són diferents pentinats o tocats del d'allò. Aquesta podria ser una opció, vull dir, si surten una altra, no sé, més imaginació, ho podran dir.
5: Normalment ha rajat sempre aigua, és ara, com comentava, que per la sequera.
6: Ara a l'estiu feien nanca en manantial a la piscina i afluixaven, rajaven molt poquet, però a l'hivern pràcticament no t'hi podies atensar, caia l'aigua fora, i això ho hem vist fins ara.
7: El fars de jugar que ens havien fet aquí amb el bestiar que venia a veure, i també venien a rentar els cotxes, també, te'n recordes? S'aprofitava de tot, sí. Bueno, continuo.
5: Molt bé, això de... Clar, l'abeurador pel bestiar ha estat en marxa fins a fa mig segle, més o menys.
6: Fins als anys 60. Als anys 60 hi ha la decadent indústria tèxtil, que aquí treballaven unes 500 dones. També la indústria coincideix amb la industrialització del camp i és quan desapareix la pagesia en aquest poble. Ara el que portaven 500 famílies, ara ho porten unes 15 o 20 famílies màxim. I és quan desapareix el bestiar del camp. Ja va durar algun any més, però pràcticament els anys 60 desapareixen totalment. I queda ja amb desús aquest abeurador, a part de que si algú posava el cotxe allà amb galletes, netejava el cotxe o els tractors, ho omplien pels tractors, per d'allò, pel mata herbes. Després ja no era prou saludable i ho van fer una toma d'aigua en un altre lloc del polígono. Aquí també tenim la còpia d'una creu de terme. Aquí a la població hi havia hagut 12 creus de terme, 6 n'hauríem de dir de portal, aquesta seria una creu de portal, la sortida de cada portal era un camí real, hi havia una creu a la sortida de portal i una on delimitava els antics termes. En aquest cas, el terme d'Aguiló i el Santa Coloma, n'hi havia un altre, el de Rauric, un altre, etc. L'original es troba dintre Santa Maria de Belllloc. És del segle XV, un historiador de l'art, Norbert Font i Seguer, als anys 20 ja deia que era una de les 6 millors creus termals que existien a Catalunya. A la Guerra Civil en van desaparèixer un munt també. Pues aquesta, després de les seves vicissituds, va tornar aquí a Santa Colomia i la guardem allà a Santa Maria Belllloc.
5: Molt bé, doncs l'abeurador aquí connectat amb la font, no? Perquè és la mateixa aigua que rajava cap aquí que anava...
6: Bueno, després anava als safrejos, i anava allà, que també hi havia hagut un rentador privat, o sigui que connectava tot, i després el que hi ha anava dirigida cap a la séquia, que era la séquia per d'allò, per regar i per molins fariners.
0: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
4: Posem ara la mirada a Torredembarra. En Jordi Sunyer ens explica com es vestien les fonts i quins privilegis tenien algunes famílies.
8: Les fonts de Torredembarra se vestien a partir de sínies. En aquest cas, la de la plaça de la Font venia de tot un sistema de canalitzacions que anaven a parar a la sínia de la vila. La sínia de la vila estava situada, està situada actualment en estat d'abandó, tot i que sé que em consta que estan fent estudis per tal de rehabilitar-la, està situada al costat del cementiri. D'allà, doncs a l'altra banda d'aquest enllaç cap a l'autopista, passaven tubs fins a la plaça de la Font i d'allà se vestia l'aigua. Antigament, la sínia municipal estava a la plaça del Castell, a la cantonada amb el carrer Freginal. En aquella casa, ara és una casa, abans hi havia una sínia. També moltes cases, la dels indians, per exemple, al carrer dels indians, molta gent hi tenia doncs, el seu jardí que anava a parar a la casa que estava situada al carrer Nou, no? Que era un carrer construït al segle XVIII arran de l'èxit comercial doncs, de tota aquesta gent que va fer les Amèriques. Aquesta gent se vestia d'aigua corrent a casa a través d'una sínia. Era una sínia comunal, amb uns estatuts redactats que ens ha arribat avui en dia aquest document, no? Gràcies doncs, a un historiador local, Albert Vilaseca, descendent d'una d'aquestes cases, de Cal Panxo, en aquest cas, doncs bé, tenien distribuïdes en aquest estatuts com fer les reformes pertinents d'aquesta sínia, quin dia, quines hores podia aprofitar cadascú doncs, l'aigua. La resta de famílies havia d'anar amb una galleda a la font a buscar aigua. No hi havia aigua corrent.
2: Abeurador. Paraula derivada del mot llatí vivere, amb el prefix a i el sufix atorium. Un abeurador és un lloc on solen anar a beure els animals. També s'anomena així el recipient disposat per donar a beure als animals de companyia o al bestiar. Els abeuradors poden ser naturals, com els rius o llacs, per al bestiar de pastura, llocs especialment habilitats perquè el bestiar s'hi pugui abeurar, i per al bestiar de granja o animals de companyia, tradicionalment atuells de terrissa i actualment abeuradors automàtics. A molts indrets se'n conserven encara alguns fets de pedra picada. En coneixerem més detalls.
4: Pep Saragossa ens parla del moviment que generaven els abeuradors en el seu moment.
9: L'aigua aquesta que corre, l'aigua del riu, que per mitjà de canals i de recs, doncs bàsicament servia tant pels animals, en tots els pobles hi havia els abeuradors. Vull dir, era una mica un espectacle veure arribar els carros del de fora i anar cap a l'abeurador, doncs l'animal bevia i s'anava cap a l'estable. Després a casa seva si convenia si tornaven a donar més tard. Però veies aquest trànsit de carros, doncs no, i era una cosa doncs espectacular, perquè esclar, arribaven més o menys tots a l'hora, doncs diguéssim, no?
0: Remor de Pedra.
4: Els abeuradors van units als animals i en la seva època formaven part de la vida quotidiana i del ritme de vida de les cases de pagès, tal i com en recorda en Jordi Sunyer, centrant-se en la vila de Torredembarra, terme que ha format part dels seus estudis en nombroses ocasions.
8: I els abeuradors, el més important era la plaça de la Font, que era el gran centre. Fins i tot ens expliquen alguns avis com deixaven anar el matxo sol a abeurar tot sol després de tot un dia de treball i tornava sol cap a casa, no? O sigui, era com una rutina. També n'hi havia una a la sínia de la vila que tot i ser això municipal i tenir fins i tot arrendament per algun pagès que pogués regar, hi havia abeurador, doncs perquè, vaja, l'aigua havia d'estar a l'abast. També diuen que n'hi havia hagut al final de tot del carrer Freginal, que hi havia una font i hi havia hagut un abeurador. En fi, vaig fent també catàleg carrer per carrer a cada casa, quin pagès, quina família hi vivia i on treballava, no? Per tant, l'esforç doncs, es tracta d'intentar captar tot aquest món que tot d'una doncs, va desaparèixer. Sí, sé que des de l'administració s'està fent esforços per catalogar i jo penso que, vaja, hauríem de continuar. Té una gran dificultat perquè jo he participat en donant la meva opinió en algun d'aquests processos i ara ja costa molt fer aquesta feina de catalogar, o més que de catalogar, perquè sí que ho pots situar en un lloc concret, de posar-hi nom, no? A mi m'agrada molt saber què hi ha darrere les pedres, no? M'agrada molt saber, penso que ens dona molta informació saber quina persona ho va cultivar, no només qui era el propietari, perquè normalment les propietats agrícoles no coincideixen amb qui les treballava, no? I normalment es dona a conèixer a través de la persona que treballava. Una de les coses més curioses, jo penso, és pensar en aquests pobles que vivim com estaven plens d'animals, no? I clar, tota aquesta aigua que es necessita per alimentar. Totes les cases tenien tocinos per engreixar sota casa. Tenien alguna cabra per la llet pròpia. Tenien gallines i pollastres per alimentar i donar la proteïna a la família. I algunes cases es van especialitzar en tenir vaques. Normalment, la llet que es bevia en aquests pobles era de cabra. I fins i tot hi havia pastors que venien la llet. En aquest cas, en el nostre cas, a la plaça de la Font, cada pastor es posava en una punta, que ja tenien determinat un pacte, i tu anaves amb el teu recipient buit i te l'omplien de llet de cabra. Però va començar a posar-se de moda la llet de vaca i van aparèixer diferents vaqueries. Fins i tot alguna vaqueria d'aquí va prosperar i va vendre la seva llet en un local propi a Tarragona, a la Rambla Nova. Hi havia molt de bestiar i un macho a cada casa, per tant les portes de les cases havien de permetre l'entrada del macho i a poder ser el carro. Per tant era un poble que feia olor animal, hi havia excrements pel poble, no? I és una de les coses que a mi més m'ha sorprès.
4: Els abeuradors també propiciaven certes construccions al seu voltant.
2: A l'obra de Josep Gironès, titulada El Camp de Tarragona, 15 rutes més de senderisme per persones grans i actives, que ha publicat l'editorial Piolet, trobem que en el capítol dedicat a la vall del riu Gaià hi ha diferents abeuradors que podem trobar pels camins. A més, un dels altres elements que també referencia l'autor són els colomars. En trobem alguns a prop de castells, com per exemple el castell de Saborella. En concret, ens referencia un colomar d'uns 10 metres de llarg per 7 d'ample, amb parets construïdes amb espais rectangulars entre els quals podien niuar els coloms. Josep Gironès explica que la cria de coloms i colomins en colomars va destacar durant segles, especialment en el període medieval. La seva carn, ben fina, es destinava als senyors, especialment a les senyores que estaven allatant nadons i les que tenien una salut delicada.
0: Ramó de Pedra. En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Pit roig, Aritacus rubecula.
0: Visible tot l'any a les zones forestals.

0: Titella. Antus pratensis.
1: És una au hivernant que trobareu d'octubre a abril a les zones de conreu i de camp obert.
0: Rossinyol bord. Quetia queti.
1: Habita tot l'any al riu i a les zones humides. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Quants cafès o té podem prendre al dia?
2: La quantitat de cafè o te que es pot consumir diàriament depèn de la tolerància individual a la cafeïna, però en general es recomana que els adults, exceptuant les dones embarassades, no excedir els 400 mg de cafeïna al dia. Això és aproximadament l'equivalent a 4 tasses de cafè o 8 tasses de te. És important tenir en compte que altres fonts de cafeïna, com begudes energètiques, refrescos de cola i algunes xocolates, també contribueixen a la ingesta diària total de cafeïna. Un excés de cafeïna pot causar efectes adversos com insomni, nerviosisme, mal de cap, irritabilitat i problemes digestius.
0: Salut Activa.
3: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
4: Tot i que no hi ha una recomanació igual per tothom, de cafès podríem prendre de 2 a 4 al dia. Lo que passa és que això és molt personalitzable en funció de com nosaltres el gestionem aquesta cafeïna en el cos, perquè és un tema genètic. Hem de recordar que hi ha altres aliments que també porten cafeïna, com el te, les xocolates, la Coca-Cola i begudes energètiques, i això se fa un cúmul al llarg del dia. Per tant, si prenem aquestes coses, doncs no aniríem a 4 cafès, potser ens quedaríem només amb un o amb 2. I també té molt a veure la nostra tolerància al cafè. Hi ha persones que ja s'han habituat i tenim la sensació de que necessitem el cafè per fer el nostre dia a dia. Si és el cas, jo recomano fer uns dejunis de cafè durant unes setmanetes i després tornar a posar-lo. En relació al cafè, hi ha uns col·lectius de persones que és millor evitar-lo perquè pot ocasionar problemes digestius. Les embarassades i lactants no hi ha quantitat segura, no ho sabem, per tant, millor descafeïnats o evitar-los. I persones que tenen la tensió alta i que el gestionen malament, que els hi dona irritabilitat, problemes per dormir, o persones que tenen un estrès crònic, el cafè no els hi va bé. Sobretot, una cosa molt important, lo perillós del cafè no és que te'l prenguis sol, sinó amb què acompanyes el cafè, que moltes vegades és més perillós, el sucre que hi posem o la bulleria que acompanyem amb el cafè.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys. El compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 1 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Parlarem tot seguit d'aquesta iniciativa i del malestar del col·lectiu amb Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat de Metges de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. Dels esports, el Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77-102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els quatre fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la setmana avui dilluns amb una jornada que ens deixa a hores d'ara dues incidències actives. Parlem primer d'un accident a la C31 que talla la calçada en sentit nord a l'altura de Badalona i que provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. Per aquesta situació s'obre desviaments per la sortida 210. La segona incidència es tracta d'un vehicle avariat a la AP7 a l'altura de la Jonquera que talla un carril de circulació en sentit nord en direcció França. Per altra banda tenim retencions habituals sobretot als voltants i accessos de la capital catalana. Ara mateix tenim cua ja en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc als dos primers trams de les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim retencions per la C58 ja des del terme de Sant Quirze a Ripollet, també cap al nus de la Trinitat. Pel que fa a la AP7, retencions entre la Roca i Montornès, també al punt de Barberà i entre Sant Cugat i el Papiol, tot plegat en direcció Tarragona. L'antídot a la C17 a l'altura de Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat cap a Barcelona. I per últim, l'entrada des del Llobregat també ens deixa retencions habituals per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Molt bon dia. Comença la setmana, també comencem més i de moment amb un ambient molt suau. De fet, a hores d'ara se sent xafogó i tot arran de mar, i és que hi ha moltes temperatures que ja no han baixat dels 20 o 22 graus. Justament a prop de la costa, aquest matí amb alguns núvols completament esgarriats, sense pluja, i d'altres de prims a la resta del país. Aquesta tarda, si de cas, entre la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya, també l'Alt Urgell, alguna gotellada pinzellada dispersa, no pas grans tempestes, i a la resta del país aquesta tarda el sol ha de ser més dominant i una altra vegada amb calor, per bé que una mica menys que els últims dies. En qualsevol cas, moltes viles tornaran a fregar els 35 graus, sobretot cap al sud de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 del migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El responsable d'acció sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, ha destacat la feina feta amb què s'arriba a l'última paraula dels docents.
4: La proposta no resol tots els problemes de l'educació ni inclou totes aquelles millores que desitjaríem. Però sí que entenem que suposa un salt endavant. Es tracta de decidir si ratificar-lo i, per tant, reorganitzar el moviment, tornar a convocar assemblees, refer la unitat sindical combativa i poder debatre col·lectivament quines són les noves fites i quin és el pla de lluita pel curs vinent, o bé rebutjar-lo i, per tant, necessàriament escalar el conflicte.
1: En espera de la decisió de mestres i professors, en les últimes hores uns 300 docents s'han concentrat davant la seu del Departament a Girona en un acte lúdic i reivindicatiu que han batejat com les últimes colònies. Una jornada que ha inclòs diferents concerts i un sopar popular per deixar clar que la lluita continua davant d'un preacord que ha deixat fora qüestions com la climatització de les aules o les millores al col·lectiu docent de 0 a 3 anys. Criden a mantenir la vaga avui, però han decidit suspendre la manifestació prevista aquest matí i celebrar una assemblea. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora d'assemblees comarcals gironines.
5: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
1: I no deixem encara les mobilitzacions perquè, cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els metges apugen el to de les seves protestes a partir d'avui. Aquest 1 de juny, el Sindicat de Metges engega la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara, són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a aquesta protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Per saber fins on pot arribar aquest moviment i què pot passar a partir d'ara, ens acompanya Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya. Senyora Vermell, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: No, gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Els primers a aplicar la campanya sou els anestesiòlegs de Bellvitge i de Sant Pau. Avui sou vosaltres, però són un centenar els serveis de més d'una vintena o d'una trentena d'hospitals ja gairebé els que s'han adherit a la campanya i que, per tant, aniran secundant també la vaga. Això demostra que el cansament és gran, és generalitzat, eh?
6: Exacte, s'està estenent com la pólvora, aquesta iniciativa de no dedicar al sistema ni una hora més de la nostra vida professional. I això denota, evidentment, que totes les facultatives i facultatius de Catalunya estem en el mateix punt, i és el punt de dir no podem més.
1: Quin impacte immediat tindrà que a partir d'avui els anestesiòlegs de Bellvitge i Sant Pau, però a mesura que vagin passant els dies, tots aquests serveis i d'altres especialitats deixin de fer tota l'activitat extra? Parlem d'un risc real de col·lapse?
6: Sí, si la situació es perllonga en el temps, evidentment, pot col·lapsar, les llistes d'espera augmentaran, sens dubte. Per què? Perquè els primers que ens hem plantat, com bé dius, i els majoritaris en la majoria de centres, és el servei d'anestesiologia, que som un servei central. A part de molt nombrós, estem implicats en molta activitat de la que es fa al centre.
1: Expliqui'm una mica, doncs, per on anirà, com se'n ressentirà el pacient, si ja comenceu avui vosaltres. Quines són les peces que aniran caient en aquest sentit? I parlem de vosaltres, si voleu, d'entrada.
6: Sí, doncs, exactament. El servei d'anestesiologia de Bellvitge, gràcies a les hores fora de la nostra jornada, es fa entre un 25 i un 30% a tota l'activitat on estem implicats. D'acord? Això vol dir que no només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes, de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: Les llistes d'espera, ara vostè ho comentava, ja són un problema estructural. De fet, l'altre dia fèieu un informe, l'exposàveu públicament. Amb aquesta campanya poden créixer encara més. Com s'explica que aquesta pressió és necessària i què diu això de l'estat real del sistema?
6: Doncs s'explica pel fet, com bé deies abans, que portem 8 mesos ja de mobilitzacions. Aquí a Catalunya hem fet 11 jornades de vaga, amb moltes setmanes que era també combinada amb una vaga convocada a nivell estatal. És a dir, el problema no és tan sols a Catalunya, el problema és arreu de l'estat espanyol. La sanitat pública, com ja sabem, està malament, però és que el col·lectiu de facultatius i facultatives, especialment, estem molt oblidats, falten molts professionals, la sobrecàrrega assistencial és tremenda. Què pretenem amb això? Doncs intentar que qui té les competències en matèria de salut aquí a Catalunya, que és el nostre Departament de Salut, i té moltes coses a fer per millorar aquesta situació, doncs que per fi ens escolti, s'assegui amb nosaltres i mostri una miqueta de voluntat de solucionar el problema, perquè fins ara, en tots aquests mesos, no han donat cap senyal de vida.
1: Doncs Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge, li agraïm que ens hagi atès aquest matí i anirem estant pendents de tot el que passa a partir d'avui en els hospitals, no sé, de referència de Catalunya. Gràcies, bon dia, que vagi molt
6: bé. Molts centres, moltes gràcies.
1: I seguim amb més protestes. Us parlem ara d'una altra protesta laboral, la que han protagonitzat la plantilla de l'Etxe Pascual a Gurb, Osona, que aquest diumenge a la tarda ha tallat la C-17 al seu pas per davant de la planta lletera. Han protestat pel silenci que manté l'empresa després de l'anunci del cessament de l'activitat en el marc de la venda de les instal·lacions a Casa Tarradellas. Els treballadors denuncien que durant les darreres setmanes ja s'està desmantellant la planta i es trasllada una de les dues línies d'operització a Aranda del Duero. La plantilla ha rebutjat les ofertes laborals de Casa Tarradellas, que els garanteix salari i antiguitat, i reclamen una negociació col·lectiva. Passen ara mateix 12 minuts de les 7 del matí, abordem altres qüestions. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que no dimitirà després del cas de presumpta corrupció que esquitxa l'exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha assegurat que continuarà fins l'any que ve, fins a esgotar la legislatura i tot el temps que vulguin els espanyols quan arribi el moment de sotmetre's a la voluntat de les urnes. Ha parlat literalment d'entrebancades, però ha advertit que no són motiu suficient per deixar la presidència.
7: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles. No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
1: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia. Després del que ha denominat una setmana complicada arran dels diferents casos de presumpta corrupció a l'entorn del PSOE i de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero, el president de la Generalitat ha defensat la presumpció d'innocència davant dels atacs de la dreta i l'extrema dreta. Illa ho ha apuntat a la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, que s'ha celebrat aquest diumenge a Constantí.
8: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
1: Els Mossos d'Esquadra, deia, investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu, sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. I en un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, va resultar ferit un home també per un tret al braç. Els fets van passar dissabte als blocs Florida. Per ara no hi ha detinguts. I encara els Mossos investiguen un possible delicte d'odi contra dues noies que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre. Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a l'estat espanyol, i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió. Al seu torn, la direcció del local ha lamentat profundament els fets ocorreguts i els ha condemnat de manera categòrica. Un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues dones ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: A partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre hidrocarburs fins al 30 de juny. I a partir també d'avui dilluns ja es pot presentar la declaració de la renda de manera presencial a les oficines de l'Agència Tributària. El termini s'allargarà fins al dia 30 d'aquest mes i estan obligades a passar comptes amb Hisenda totes aquelles persones amb ingressos a partir dels 22.000 euros anuals en el cas d'un sol pagador. Per tramitar-ho cal demanar cita prèvia amb la possibilitat de triar oficina en funció del codi postal. Els autònoms, independentment dels ingressos obtinguts i fins i tot si s'han registrat pèrdues, també l'han de presentar, la declaració. I com a novetat d'enguany, els contribuents que cobrin el salari mínim interprofessional, és a dir, uns 16.500 euros, tenen dret a una deducció màxima de 340 euros. I també a partir d'avui s'han de començar a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Unes mesures que aniran en augment davant d'un operatiu de gran magnitud i inèdit a la ciutat. Com afectarà a la vida quotidiana de la ciutat pel que fa a la mobilitat, els accessos o els serveis? Doncs ho comprovem tot seguit en connexió des del centre de la capital catalana amb el Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns què estàs veient ja aquí pel que fa a les restriccions.
9: Bon dia, Helena. Hi haurà tres àrees pràcticament blindades de la ciutat de Barcelona. Seran l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc. Són les tres àrees més afectades per les diferents restriccions que a partir d'avui es començaran a notar aquí, al voltant de la Sagrada Família, perquè els operaris començaran a instal·lar ja graderies i plataformes, tot esperant l'arribada del Papa a la capital catalana. Així que amb l'Àlex Labat, ell és referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Àlex, bon dia.
10: Bon dia.
9: Volem conèixer com s'han de preparar els ciutadans de Barcelona per a l'arribada del Papa a la ciutat? Què han de saber?
10: Han de saber que la ciutat tindrà problemes de mobilitat durant aquests dies. N'hi haurà diferents mesures a aquests districtes que has comentat. Nosaltres, des de la federació, el que demanem i aconsellem als veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona o les persones que vinguin a Barcelona és evitar la mobilitat que no sigui per transport públic i, sobretot, evitar aquests desplaçaments que es puguin evitar.
9: Augmentarà, Àlex, la freqüència, per exemple, al servei de metro, i hi haurà algunes estacions que no funcionaran.
10: Correcte. La que no funcionarà serà la de la Sagrada Família i la de Verdaguer només es podrà sortir. Llavors, demanem que les persones sàpiguen aquest fet i, sobretot, demanem a les administracions que informin sobre aquest fet.
9: I els veïns, aprofiteu per demanar dues coses. La primera, que la freqüència en el servei de metro s'allargui en el temps i no només tot aprofitant la visita del Papa a la ciutat de Barcelona, però també reclameu incentivar el teletreball durant els 3 dies de la visita del Papa a Catalunya.
10: Correcte, per evitar desplaçaments, el que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.

0: institucions que facin la seva feina i informin correctament a la ciutadania.
1: Àlex Labat, referent de mobilitat de la FAB, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i ja donar-nos les primeres receptes, que són paciència i molta informació perquè els barcelonins ens puguem adaptar a l'arribada del Papa. Un operatiu de 6.000 agents es desplegarà i habilitat a partir de la setmana vinent per tenir la ciutat a punt per a l'arribada del Papa.
2: Gràcies, Anna. Ens quedem amb el titular de l'Àlex, que ho ha reiterat diverses vegades. Demana a les administracions que informin bé els ciutadans i també els veïns de quins seran els problemes de mobilitat i les restriccions que afectaran en aquesta zona on ets tu. Em sembla que són fins a 9 illes d'edificis, de cases. Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies per la fotografia. Fins ara, d'aquí una estona. El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final dels play-off pel títol en què s'enfrontarà a l'UK Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pasqual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
3: Hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. No hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac que hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
2: Lamine Yamal es prepara per al seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Rocafonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb els focus centrats en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's el tram final de la temporada.
4: Yo me acuerdo de la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
2: El Barça va tancar la Lliga F amb una victòria per 0-4 contra el Madrid Club de Futbol. Graham Hansen, amb un hat-trick i un gol de Vicky López, van donar a l'equip blaugrana el 29è triomf en 30 jornades. En aquest duel ja no hi van ser les 3 jugadores que no continuaran a les ordres de Pere Romeu el proper curs: Alexia, Mapi León i Ona Batlle. I l'Espanyol va tancar la temporada amb un empat sense gols contra el Sevilla. L'equip tanca el curs en l'onzena posició de la taula amb 31 punts. Les de Sara Monforte, que ja no s'hi jugaven res, van acomiadar Judit Pablos, que penja les botes després de 8 temporades a l'equip blanquiblau.
5: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
2: I el Badalona Women acaba la temporada amb un triomf per la mínima al camp del Llevant. L'únic gol del partit el va fer Irina Uribe. El duel va confirmar el descens del conjunt valencià. Les de Marc Ballester, per la seva banda, acomiaden el curs en la desena posició de la taula. I el play-off d'ascens a segona divisió, empat agredolç de l'Europa davant el filial del Celta en el partit d'anada de semifinals. Era una cita històrica per als graciencs, que no juguen a la segona categoria espanyola des del 1968. Els escapulats es van avançar a la primera part amb un gol del pichichi Jordi Cano, però al temps afegit, Antanyón va aprofitar una mala sortida de Flere per empatar per al Celta Fortuna. Per continuar viu en la lluita per l'ascens, l'Europa necessita ara la victòria en el partit de tornada que es disputarà diumenge a Balaïdos.

tret de sortida a la Patum de Berga amb la celebració dels quatre fuets que marca l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet dos salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa, que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels quatre fuets també hi ha hagut diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit forces amb els moixiganguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Els berguedans han assolit un 5 de 7, un 7 de 7 i un 4 de 7 amb agulla. Els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada amb un 3 de 9 amb folre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Alenada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
2: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
1: Un impuls.
2: Un refugi.
1: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
2: I fer-se sentir.
1: Això és el que volem que sigui l'alenada.
2: Ens acompanyes?
3: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
0: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
3: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Pel que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a La Xarxa Més. Una producció de La Xarxa i el Termcat.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 1 de juny. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat de Metges de Catalunya, ha posat un exemple des del Notícies en xarxa de l'impacte que tot plegat tindrà en l'usuari. En concret, a Bellvitge, les hores extres dels anestesiòlegs suposen entre un 25 i un 30% de la feina.
6: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques,

0: presumpta corrupció que afecta en el PSOE. Ho ha dit durant la tradicional paella dels comuns al Prat de Llobregat, on també ha defensat que la seva formació contribueixi a garantir l'estabilitat del govern espanyol. L'objectiu, ha explicat, és evitar a tota costa que la dreta i l'extrema dreta arribin al poder.
1: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Que si algú es pensa que la solució als problemes del Partit Socialista és entregar-li el govern al partit de la Gürtel, en aquest cas, a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem, perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
0: I des d'Esquerra Republicana es manté la confiança en el govern de Salvador Illa i el PSC perquè compleixin els acords assolits en el marc de l'aprovació dels pressupostos. Segons ha explicat el programa Ciutadella de la Xarxa, el portaveu dels republicans al Parlament, Jordi Albert, la garantia de tot plegat és la comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat.
2: Jo crec que el PSC, quan diu això, perquè forcem que hi hagi una bilateral abans que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament, el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden a la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos de govern. Per això crec que el PSC complirà.
0: A partir d'avui s'han de començar a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana vinent a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Unes mesures que aniran en augment davant d'un operatiu de gran magnitud i inèdit a la ciutat. Com afectarà a la vida quotidiana de la ciutat pel que fa a la mobilitat, els accessos o els serveis? Ho comprovem tot seguit en connexió amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Anna, molt bon dia. Com afectarà tot plegat aquesta mobilitat dels veïns especialment?
3: Bon dia, Helena. Els veïns hauran d'acostumar als canvis perquè a partir d'avui comencen les primeres restriccions al voltant de la Sagrada Família. Els operaris començaran a instal·lar les plataformes i grues necessàries per tenir-ho tot a punt per a l'arribada del Papa la setmana vinent. Recordem que l'Eixample serà una de les tres àrees de la ciutat de Barcelona més afectades i hem de recordar en aquest sentit que el Papa Mòbil farà un recorregut d'un quilòmetre aproximadament al carrer Rosselló per facilitar i assegurar l'arribada del Papa Lleó XIV al temple. Però no serà l'única àrea afectada per a l'arribada del Papa que ha comportat tot aquest desplegament. S'habilitarà un operatiu en el qual participaran gairebé 6.000 agents. També Montjuïc i Ciutat Vella seran les altres dos indrets de la ciutat de Barcelona més afectats per les restriccions. Restriccions de trànsit, també de mobilitat, i des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona es recomana als ciutadans de la ciutat, també de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'ús del transport públic, que deixin el cotxe a casa, i també demanen a les administracions dues coses. Primer, aprofitar l'increment de la freqüència al metro aquests dies perquè s'instal·li i es perllongui més temps a banda de l'arribada del Papa a la ciutat de Barcelona i que les administracions fomentin durant aquests dies, tot coincidint amb la visita a Catalunya del Sant Pare, l'ús del teletreball.
4: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests tres dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any. Durant aquests tres dies tindrem problemes d'afectacions de mobilitat, possiblement canviïn per temes de seguretat, i llavors reclamem a les institucions que facin la seva feina i informin correctament a la ciutadania.
3: Així que Barcelona es prepara ja per a... Barcelona, deia Helena, es prepara ja per a l'arribada del Papa la setmana vinent. Un operatiu de gran envergadura per assegurar la seguretat del Sant Pare, però que també afectarà de manera molt considerable la rutina i la mobilitat dels ciutadans de la ciutat.
0: Doncs són els pros i els contres, els inconvenients que té això, acollir a la ciutat una visita d'aquestes característiques.

0: d'aquesta importància. Gràcies, Anna. Fins d'aquí una estona.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. I un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues dones ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc. I a partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que passa del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre els hidrocarburs fins al 30 de juny. Arrenca el juny i les vacances cada vegada són més a tocar. La gent mira vols, creuers i escapades, però aquest any hi ha un soroll de fons que no es pot ignorar. Parlem de la guerra d'Iran, que encareix el combustible, rutes aèries que ballen i fins i tot un brot d'antivirus en un creuer de luxe que ha encès totes les alarmes. Enmig d'aquest panorama, les ganes de viatjar hi són, però no sé si el sector acaba de veure clar cap a on anirà la temporada. Un dels millors termòmetres, com sempre, el tenen les agències. Per tant, li preguntem tot plegat a la Rosó Murlà, que és vicepresidenta de CABE, que és l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades. Senyora Murlà, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-nos.
0: D'entrada, com es presenta la temporada d'estiu, tot i aquest context geopolític? Ho dèiem, les ganes de viatjar es mantenen o noteu que la prudència encara pesa molt en el comportament del client?
2: Bé, no ha acabat. El conflicte va esclatar en un moment en què la temporada arranca a nivell de reserves, un moment potent, és a dir, finals de febrer, març, abril és un moment de reserva, sobretot de llarga distància. Llavors, és cert que hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Hi ha una certa prudència per part del client. De banda, escenaris inestables.
0: Exacte. En aquest context, molts viatgers expliquen cancel·lacions de vols i fins i tot haver de recomprar bitllets molt més cars que els que havien comprat fa mesos. No sé si això és puntual o és un fenomen que comença a aparèixer amb més freqüència. No sé si des de les agències també ho heu notat això i us estan venint a queixar alguns clients.
2: Us diria que no amb un tant per cent molt diferent a altres temporades, és a dir, sempre amb operatives normals hi ha cancel·lacions de vols amb anticipació que impliquen, evidentment, que l'aerolínia t'ha de retornar el total del bitllet, però també impliquen, si et compres un altre bitllet dos o tres mesos més tard del que t'havies comprat anteriorment, per llei d'oferta i demanda normal, impliquen que el nou vol és més car. Però no més que en qualsevol reestructuració normal d'altres temporades, tret el hub d'Orient Mitjà, que potser és el més afectat, evidentment.
0: I pel que fa als creuers, jo també ho apuntava a l'entrada, el brot d'antivirus en un vaixell de luxe ha generat inquietud. No sé si això ha tingut algun impacte real en cancel·lacions, reserves o consultes. El client pregunta més per protocols i seguretat a bord.
2: El client s'ho pensa més, perquè evidentment tenim la pandèmia molt, molt a prop, però sortosament, tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant, i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu, i més aquest any que hi ha tota la banda d'Àsia més afectada o menys populosa que altres estius.
0: Doncs ens n'alegrem que puguem fer entre tots plegats vacances i que vosaltres també us pugueu guanyar la vida com feu. Gràcies, Rosa Morlà, que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres, que tingueu molt bon dia.

0: Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77-102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol en què s'enfrontarà a l'UK Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pasqual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
1: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB. Amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul. Horrorós en totes les parts del joc. No hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac. Amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac que hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
0: Pel que fa al play-off pel títol a l'Hockey Lliga Masculina, el Barça i l'Igualada es veuen les cares aquest dilluns a les 7 de la tarda, el segon partit de semifinals al Palau Blaugrana. A l'altra banda del quadre, nova derrota del Calafell, que va caure també en el segon partit de semifinals davant del Liceo. Després d'una primera part molt igualada, un gol de Bruno Saavedra va encetar una segona part de malson per als del Baix Penedès. Els gallecs estan a només una victòria de la final. Divendres, el Joan Hurtoll de Calafell dictarà sentència. I no hi ha hagut sort tampoc per als equips catalans a les finals de les divisions d'honor d'hoquei herba. L'Atlètic Terrassa buscava el seu primer títol en categoria femenina, però va acabar cedint per 4-1 davant l'anfitrió, el Club de Campo. Les madrilenyes van trencar la final amb 3 gols al segon quart i van sentenciar amb un altre gol en el quart període, quan també va arribar l'única diana de l'equip agarenc. L'Atlètic ha acabat com a subcampió per tercera edició consecutiva. I en categoria masculina, el Polo no ha pogut revalidar el títol de Lliga aconseguit l'any passat. Va perdre la final contra el Club de Campo als shutouts. L'equip madrileny es va avançar primer i no va ser fins al darrer instant, quan quedava 1 minut i 37 segons de partit, quan va empatar el Polo amb gol de Nicola Plaza. En els shutouts, Miralles va fallar un llançament i l'encert d'Iñaki Abajo va donar el títol als locals. A la primera divisió de futbol sala, el Barça juga avui a la pista del Valdepeñas el segon partit dels quarts de final a partir de les 9. Els blaugranes buscaran una victòria que els estalviï el tercer duel de la sèrie i els classifiqui per a les semifinals. En el primer partit de l'eliminatòria, els de Javi Rodríguez van guanyar per 4-1.
2: Esto es una eliminatoria de mejores des. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien, pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y tengo que tener una que hacer ahora en el partido de mañana. Si intentáis a sentenciar, jugar como siempre.
0: De sortir de la Patum de Berga amb la celebració dels 4 fuets que marcarà l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet 2 salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels 4 fuets també hi ha hagut diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit esforços amb els moixiganguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Justament els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada, amb un 3-9 en folre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i embaràs.
3: L'embaràs comporta canvis significatius en el cos de la dona que poden causar dolor i malestar. La fisioteràpia pot ajudar a alleujar aquests símptomes oferint exercicis específics per enfortir els músculs, millorar la postura i preparar el cos per al part. També pot ajudar en la recuperació postpart, assegurant que les mares recuperin la seva força i mobilitat de manera segura i efectiva.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: L'especialitat de la fisioteràpia durant l'embaràs, el que es busca és intentar que el cos estigui en bon estat per preparar-lo pel part i també, per un cop hem tingut el part, durant el postpart, tornar a aconseguir un cos en bones condicions. Hi ha un tabú en el tema del prepart, que se sol dir que les dones doncs, no han de fer gaire exercici, que han d'estar més tranquil·les, no?, a casa, cuidar-se de fer-se mal, no?, i d'intentar no agafar pesos i tal. I és just el contrari, no? Se busca que facin treball de força, que es moguin, que facin activitat, perquè així tenen una bona musculatura, tenen un bon estat físic per després encarar el cos i sobretot la pelvis, que estigui en bon estat per poder anar al part i estar en condicions.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies. Però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Ara mateix arrenca la sortida d'un grup de docents del Bages cap a Montserrat per fer evident el seu malestar. I connectarem en directe. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. En parlarem tot seguit amb Yolanda Segura, portaveu d'Ustec Estès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 1 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat Metges de Catalunya, ha posat un exemple, des del Notícies en xarxa, de l'impacte que tot plegat tindrà en l'usuari. En concret, a Bellvitge, les hores extra dels anestesiòlegs suposen entre un 25 i un 30% de la feina.
7: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
6: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui es començaran a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat des del Notícies en xarxa més alternatives a les administracions per minimitzar l'impacte en la seva vida quotidiana.
8: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
6: A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. Un conflicte al Pròxim Orient que també està passant factura a les reserves turístiques de cara a aquest estiu. La vicepresidenta de l'Associació d'Agències de Viatges, Rosó Murlà, ha assegurat a Notícies en Xarxa que s'està notant de manera sostinguda. En el cas dels creuers, l'efecte no està sent tan important, malgrat la crisi pel brot d'antivirus.
9: Hi va haver una aturada, una parada, que després de Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant, i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
6: Dels esports, us expliquem que el Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77-102 condemna l'equip a la 5a posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els quatre fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut, però, jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. 8:05 és hora punta i volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes de trànsit a les nostres carreteres. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
10: Hola, molt bon dia. Doncs a matí de dilluns intens. La situació viària és molt complexa a l'entrada i sortida de l'àrea metropolitana. Especialment al matí ha passat un accident. Un vehicle s'ha sortit de la via, ha quedat bolcat a la C31 de sortida cap a Mataró, i tot i que el vehicle s'ha gairebé retirat, que està en el voral, això està provocant molta lentitud. En el cas de la resta de vies dels accessos nord, ja t'ho dic, és al matí bastant complex. Hi ha problemes a la P7, a la zona de Montmeló cap a Tarragona, a Barberà en dos sentits de la marxa, sobretot en sentit Tarragona, 6 quilòmetres, un accident a Sant Cugat en sentit Tarragona talla un carril un parell de quilòmetres, rondes molt carregades, i un accident a la ronda del i un altre a la ronda del litoral, aturades a la C16, els túnels de Vallvidrera, problemes a Mollet, a la zona de la C31, com us comentàvem, també C58 i C33. I Déu-n'hi-do, i a la part sud hem de destacar especialment la zona de l'A2, a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona, o, per exemple, la via que entra i surt per la Diagonal, la B23. Matí molt intens, no baixeu la guàrdia, ja que hi tenim en aquests moments diversos accidents actius. Bon dia.
6: Doncs no sé si serà tan complicat el temps que ens espera i que arrenca a partir d'avui, que és ja el mes de juny, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia. Ens dius que arrenca el mes amb xafogó.
11: Doncs sí, Helena, molt bon dia, i de fet a hores d'ara sort que no està plovent, perquè si no el trànsit encara seria pitjor del que ens acaben de comentar des de trànsit. Però vaja, almenys aquest matí està sent tranquil, ho continuarà sent, però amb aquesta humitat que ha pujat més que els últims dies, per tant ja aquesta calor seca i contundent dels últims dies s'està convertint en una altra de més enganxosa, de pitjor dormir i, ja diem, de més xafogó. En aquests moments molts valors ja per sobre dels 20-22 graus a la costa, i al prelitoral. De núvols aquest matí, alguns que s'aniran arrapant al mar en algun moment, també a cavall del massís de Montserrat, el Penedès, en alguns indrets de la Catalunya central, núvols baixos que no deixaran pluja, i aquesta tarda aquests núvols es retiraran, apareixeran d'altres de més gruixuts a cavall de l'Alt Urgell, del Pallars Sobirà, de la Cerdanya, de l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa. En aquests indrets del nord del país arribarà a caure alguna gotellada, algun xafaguet molt local, no pas grans tempestes, i la tarda que serà de calor, però com a mínim una mica més raonable respecte a la setmana passada. N'estem pendents a la xarxa.
12: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 d'aquest migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. En espera de la decisió de mestres i professors, algunes assemblees de docents han optat per mantenir les mobilitzacions i el calendari de vagues. És el cas, per exemple, de l'Assemblea de la Catalunya Central i el Moianès, que manté la crida per no anar a treballar aquest dilluns. Ara al matí, l'acció se centra en una protesta a la muntanya de Montserrat, com la que divendres passat va paralitzar-ne l'activitat. Els manifestants són ara a Manresa, on hi tenim a la Laura Mitjans i a l'Eli Pagant, de Canal Taronja Central. Bon dia, Eli. Dóna'ns més detalls d'aquesta protesta.
13: Doncs bon dia, com dèieu, som a aquesta estació de Manresa Alta, doncs aquest grup de manifestants que sortiran d'aquí pocs minutets agafaran el tren per arribar doncs, fins a l'estació del Cremallera per poder pujar fins a Montserrat per fer visible aquesta seva protesta. Som amb Pablo Ruiz, ell és de la CGT d'aquí de casa nostra, i Pablo, el que us volem demanar és per què vosaltres doncs, avui heu decidit doncs, continuar a aquesta protesta i en aquest cas també en aquesta mobilització.
14: Clar, nosaltres creiem que amb el preacord que es va presentar el divendres no queden resoltes les principals necessitats i mancances que té l'educació pública ara mateix. És un acord totalment insuficient i és una cosa que sap el Departament i el Govern de la Generalitat, ho saben els claustres i els equips educatius, ho saben les famílies, al cap i a la fi ho sap la comunitat educativa, que és qui es troba amb els problemes dia a dia. És un preacord que quan si s'acaba signant i s'acaba desplegant, tindrà un impacte mínim en el dia a dia a les aules. O sigui, començarem el curs que ve i amb prou feines notarem l'impacte d'aquest acord que potser signa. I el que li volem dir a la gent és que segueixi amb el calendari a vagues, que segueixi havent-hi vagues convocades i que no tinguin por de votar no a la consulta. D'acord? Hem acumulat molta força en aquests mesos. Podem seguir amb la lluita el curs que ve, podem fer encara accions al curs que queda, no acabar el curs amb normalitat i agafar força cara al curs que ve i aconseguir un acord molt més favorable als nostres interessos.
13: Pablo, i què és el que reivindiqueu vosaltres? Què és el que voleu? Perquè el que també demaneu vosaltres és que els professors aquests dies diguin no a aquest preacord.
14: Clar, o sigui, una qüestió per nosaltres fonamental que s'ha quedat fora del preacord és la qüestió de les ràtios, que no s'han millorat en cap sentit respecte a l'acord que es va signar amb Comissions i UGT el 9 de març. Aquest, per exemple, és un element que nosaltres creiem que és central. També amb tota la lluita que hi ha hagut aquests mesos, un aspecte fonamental és la qüestió de la democràcia als centres. Llavors, nosaltres creiem també que s'ha de derogar el decret de direccions, que no permet un debat i una democràcia en els centres. I, en fi, qüestions que fa molt temps que reclamem, com un desplegament real de la inclusiva, una inversió del 6%, que això, recordem, ho marca la LEC, la Llei Educativa de Catalunya, i aquests són les nostres reivindicacions.
13: Pablo, escolta, moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta mobilització avui a Montserrat.
14: Gràcies.
13: I doncs això, que sortiran d'aquí, de l'estació de Manresa Alta, aniran doncs fins al monestir de Montserrat, faran aquesta protesta, però aquí a Manresa no s'acaben les mobilitzacions, i és que aquesta tarda a les 6 s'ha convocat també una mobilització a la capital del Bages.
6: Moltes gràcies, doncs. N'estirem, evidentment, pendents i n'informarem puntualment els nostres televidents i espectadors i els oients. Gràcies, companyes, que vagi bé. A l'altra banda de plataformes de docents contràries a l'acord hi trobem el sindicat USTEC. Sobre el seu posicionament en aquesta consulta als docents en volem parlar amb la seva portaveu, la Iolanda Segura. Bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos un dia més.
15: Hola, molt bon dia.
6: Vosaltres, totalment al contrari del que escoltàvem ara amb la CGT, en principi demaneu el vot favorable. Aquest text s'ajusta realment a les demandes principals que us havien mantingut en vaga durant tots aquests mesos? No tothom està content. Suposo que ho has escoltat igual que nosaltres.
15: Home, nosaltres el que veiem és que sí que hem fet un salt considerable en moltes de les demandes que formaven part de la plataforma reivindicativa, que en el cas d'USTEC són les demandes que ens va prioritzar el col·lectiu, que és doncs, el tema de la inclusiva i el tema del salarial. Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Evidentment, per això nosaltres això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui si, majoritàriament, si això ja és suficient perquè hi ha un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè el considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores. I anem i ampliem molt més els marges dels termes d'aquest preacord al qual hem arribat.
6: Aquest escenari trenca d'alguna manera la unitat sindical que havia sostingut el conflicte. Com pot afectar aquesta fractura al procés de consulta i a la força negociadora del col·lectiu docent?
15: Doncs bé, home, té un efecte, evidentment, sempre és millor junts que separats, però bé, ja sabem que no sempre podem aconseguir posar-nos d'acord en tot. Nosaltres pensem que el col·lectiu ha exercit una gran pressió al carrer, ha fet una gran feina, nosaltres també. L'USTEC som els únics que hem portat propostes elaborades, documentades i treballades en aquest procés de negociació i, per tant, pensem que hem fet grans passos endavant, que no vol dir que siguin suficients, sinó vol dir que ja hem fet, no hem posat un esgraó doncs aquest camí que cal recórrer per arribar a aquests horitzons tan necessaris. Volem entrar en aquest acord per anar a treballar tot aquests, no, sobretot el tema de la inclusiva, que el tenim supertreballadíssim doncs, en la comissió de seguiment i poder ampliar els marges d'aquest acord. Per tant, sí, això suposa ara posar aquest trencament ara en aquests moments, sí, però això no vol dir doncs, que després puguem tornar a confluir forces, doncs sí. El surt que no, ens haurem de tornar a confluir forces per tirar endavant doncs, les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i mira, i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
6: Iolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès, gràcies per atendre'ns aquest matí. En principi, pel que fa al vostre sindicat, heu trencat o manteniu en suspens les vagues, però sí que es manté de moment la del divendres 5 de juny, que seria tot Catalunya a l'espera del que pugui dir-vos la resta del professorat. Això ens queda clar, és així, eh? Gràcies, Iolanda.
15: Sí, sí.
6: Molt bé, que vagi
15: bon
6: molt
15: dia.
6: Bé. Bon dia. Doncs més coses, perquè parlem d'un altre sector que continua en lluita, perquè cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els qui apugen el to de les seves protestes són els metges, i ho fan a partir d'avui, aquest 1 de juny. El sindicat de metges ha engegat la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a aquesta protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
7: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'una anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
6: Passen 2 minuts d'un quart de nou del matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. Uns Mossos d'Esquadra que també investiguen un possible delicte d'odi contra dues noies que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre. Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a l'estat espanyol i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió. Al seu torn, la direcció del local ha lamentat profundament els fets ocorreguts i els ha condemnat de manera categòrica. Un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues noies ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós quan les dues noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguantaven la primera planta del bloc. I els efectes de la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny es comencen ja a notar des d'aquest dilluns a la mobilitat de la capital catalana. Avui ja hi ha restriccions, deia, al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, membre de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat a les administracions, des d'aquí, des de Notícies en Xarxa, alternatives per minimitzar l'impacte en la vida quotidiana, així com una bona comunicació a la ciutadania.
8: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
6: A partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre hidrocarburs, en aquest cas fins al 30 de juny. I també a partir d'avui ja es pot presentar la declaració de la renda de manera presencial a les oficines de l'Agència Tributària. El termini s'allargarà fins al dia 30 d'aquest mes i estan obligades a passar comptes amb Hisenda totes aquelles persones amb ingressos a partir dels 22.000 euros anuals en el cas d'un sol pagador. Per tramitar-ho, cal demanar cita prèvia amb la possibilitat de triar oficina en funció del codi postal. Els autònoms, independentment dels ingressos obtinguts i fins i tot si han registrat pèrdues, també l'han de presentar la declaració. I com a novetat d'enguany, els contribuents que cobrin el salari mínim interprofessional, és a dir, uns 16.500 euros, tenen dret a una deducció màxima de 340 euros. I arrenca el juny i les vacances són cada vegada més a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, com, per exemple, la guerra d'Iran, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe. Rosó Murlà,

0: ciutats, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Hi ha una certa prudència per part del client. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant, i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu, i més aquest any que hi ha tota la banda d'Àsia més afectada o menys populosa que altres estius.
1: El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77-102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pasqual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
2: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc, no hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota, i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
1: Lamine Yamal es prepara per al seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Rocafonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb els focus centrats en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's el tram final de temporada.
3: Yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
1: El Barça va tancar la Lliga F amb una victòria per 0-4 contra el Madrid Club de Futbol. Graham Hansen, amb un hat-trick i un gol de Vicky López, van donar a l'equip blaugrana el 29è triomf en 30 jornades. En aquest duel ja no hi van ser les 3 jugadores que no continuaran a les ordres de Pere Romeu el proper curs: Alexia, Mapi León i Ona Batlle. I l'Espanyol va tancar la temporada amb un empat sense gols contra el Sevilla. L'equip tanca el curs en l'onzena posició de la taula amb 31 punts. Les de Sara Monforte, que ja no s'hi jugaven res, van acomiadar a Judit Pablos, que penja les botes després de 8 temporades a l'equip blanc i blau. I el Badalona Women acaba la temporada amb un triomf per la mínima al camp del Llevant. L'únic gol del partit el va fer Irina Uribe. El duel va confirmar el descens del conjunt valencià. Les de Marc Ballester, per la seva banda, acomiaden el curs en la desena posició de la taula. Arribarem a 9:15 amb la cultura i amb el tret de sortida a la Patum de Berga amb la celebració ahir dels 4 fuets que marca l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet 2 salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels 4 fuets també hi ha hagut, però, diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit forces amb els moixeguinguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada amb un 3-9 en folre. Prop de 12.000 persones han visitat el CCCB de Barcelona aquest cap de setmana, una nova edició on s'hi ha celebrat una nova edició del Festival Montllibre, l'esdeveniment dedicat a la literatura infantil i juvenil. Així, l'exposició immersiva situada al hall del centre ha permès recórrer espais inspirats en 6 contes clàssics universals, per tal que els infants, a través de la imaginació,

0: hagin tingut l'oportunitat de sobreposar realitats i transformar els llocs. I també aquest cap de setmana Móra d'Ebre s'ha reivindicat com un dels grans centres culturals del país amb una nova edició del Literàrum i la Fira del Llibre Ebrenc. Entre les propostes més singulars ha destacat Xant de Cabrota, un espectacle poètic i d'improvisació.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
3: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que els humans són els únics animals coneguts que poden ruboritzar-se. Aquest fenomen va ser destacat fins i tot per Charles Darwin, que el considerava una de les expressions més peculiars de les emocions humanes. El rubor es produeix quan els vasos sanguinis de la cara s'expandeixen de manera involuntària, fent que més sang arribi a la pell i doni aquest to vermellós. El més sorprenent és que no és una resposta física a un estímul extern, sinó que és una emoció social. Vergonya, timidesa o fins i tot sentir-se observat. Cap altre animal mostra aquest tipus de reacció visible associada a l'autoconsciència social. Això suggereix que el rubor està relacionat amb la nostra capacitat de pensar com ens perceben els altres. Alguns científics creuen que pot tenir una funció social. Mostrar involuntàriament que reconeixem una situació incòmoda pot generar empatia i reduir possibles conflictes. A més, és gairebé impossible controlar-ho voluntàriament, cosa que ho fa especialment interessant des del punt de vista psicològic.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern i tornen a les protestes, o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores les mantenen. Ara mateix arrenca la sortida d'un grup de docents del Bages cap a Montserrat per fer evident el seu malestar. Un dels participants, el delegat d'ensenyament de la CGT a la Catalunya Central, Pablo Ruiz, ha explicat al Notícies en xarxa els seus arguments mentre la portaveu d'Usted Castés, Yolanda Segura, ha advocat per la recuperació de la unitat sindical.
5: També amb tota la lluita que hi ha hagut aquests mesos, un aspecte fonamental és la qüestió de la democràcia als centres. Llavors nosaltres creiem també que s'ha de derogar el decret de direccions que no permet un debat i una democràcia en els centres. I, en fi, qüestions que fa molt temps que reclamem, com un desplegament real de la inclusiva, una inversió del 6%, que això, recordem, ho marca la LEC, la Llei Educativa de Catalunya.
6: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí. Però això no vol dir que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin.
4: Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del sindicat Metges de Catalunya, ha posat un exemple, des del Notícies en xarxa, de l'impacte que tot plegat tindrà en l'usuari. En concret, a Bellvitge, les hores extra dels anestesiòlegs suposen entre un 25 i un 30% de la feina.
7: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes, de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui es començaran a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana vinent a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat des de Notícies en xarxa més alternatives a les administracions per minimitzar l'impacte en la seva vida quotidiana.
0: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
4: A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. Parlarem de tot plegat en breus minuts amb Antonio Aceituno, analista de mercats energètics. Un conflicte al Pròxim Orient que també està passant factura a les reserves turístiques de cara a aquest estiu. La vicepresidenta de l'Associació d'Agències de Viatges, Rosó Murlà, ha assegurat a Notícies en Xarxa que s'està notant de manera sostinguda. En el cas dels creuers, l'efecte no està sent tan important malgrat la crisi pel brot d'antivirus.
8: Hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant, i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
4: Dels esports, destaquem que el Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77-102 condemna l'equip a la 5a posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'afrontarà a l'UQ Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I els 4 fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum, deia, començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut, però, jornada castellera, amb els castellers de Berga com anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada.
2: Notícies en Xarxa, edició Matí.
4: És el nostre tema de portada. Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 d'aquest migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica. Però hi ha altres entitats impulsores que les mantenen. Fa pocs instants ha arrencat la sortida d'un grup de docents del Bages cap a Montserrat per fer justament evident el seu malestar. Un dels participants, el delegat d'ensenyament de la CGT a la Catalunya Central, Pablo Ruiz, ha explicat al Notícies en Xarxa els seus arguments, mentre la portaveu d'Ustec Estès, Yolanda Segura, ha advocat per la recuperació de la unitat sindical.
5: També amb tota la lluita que hi ha hagut aquests mesos, un aspecte fonamental és la qüestió de la democràcia als centres. Llavors nosaltres creiem també que s'ha de derogar el decret de direccions, que no permet un debat i una democràcia en els centres. I, en fi, qüestions que fa molt temps que reclamem, com un desplegament real de la inclusiva, una inversió del 6%, que això, recordem, ho marca la LEC, la Llei Educativa de Catalunya.
6: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin.
4: I més col·lectius que continuen en lluita, cansats de fet que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els metges apugen el to de les seves protestes a partir d'avui. Aquest primer 1 de juny, el sindicat de metges engega la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, Paulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a la protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
7: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes, d'avaluació preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana i aquesta situació es perllongui.
4: I una protesta laboral més encara, la que ha protagonitzat aquest diumenge al vespre la plantilla de Leche Pascual a Gurb, a Osona, que ha tallat la C-17 al seu pas per davant de la planta lletera. Protesten pel silenci que manté l'empresa després de l'anunci del cessament de l'activitat en el marc de la venda de les instal·lacions a Casa Tarradellas. Els treballadors denuncien que durant les darreres setmanes ja s'ha estat desmantellant la planta i es trasllada una de les dues línies d'operització a Aranda de Duero. La plantilla ha rebutjat les ofertes laborals de Casa Tarradellas que els garanteix salari i antiguitat i reclamen una negociació col·lectiva. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. Uns Mossos d'Esquadra que investiguen també un possible delicte d'odi contra dues noies que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre. Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a l'estat espanyol i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió. Al seu torn, la direcció del local ha lamentat profundament els fets ocorreguts i els ha condemnat de manera categòrica. Un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues dones ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies, de 27 i 26 anys, es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc.
3: Notícies en Xarxa. Informació al detall.
4: Quatre minuts per arribar a 9:15. A partir d'avui dilluns, 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, justament s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10 al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que passa del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre hidrocarburs fins al 30 de juny. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu. Els experts apunten a un encariment important de la llum i del gas en un context marcat per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Per entendre què està passant i què ens espera, parlem amb Antonio Aceituno. Ell és analista de mercats energètics i és CEO de la consultora independent Tempos Energía. Señor Antonio Aceituno, buenos días y gracias por atendernos.
9: Buenos días, ¿qué tal?
4: Lo decía, este verano la luz podría encarecerse casi un 30%. ¿Nos puede explicar de forma sencilla por qué va a subir la factura, aunque se diera, suponiendo el caso de un principio de acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán?
9: Pues muy fácil. El punto está en la reserva de gas. Ahora mismo Europa tiene una reserva de gas al 40%. Para enfrentarnos al invierno centroeuropeo, Europa necesita elevar las reservas al 90%. Es decir, en poco menos de 5 meses debemos crecer 50 puntos porcentuales. Y eso significa hacer un doble esfuerzo con respecto al año 2024. Y no hay gas suficiente. ¿Por qué? Pues porque el estrecho de Hormuz lleva más de 3 meses cerrado. Por ahí pasaba el 20% del gas natural licuado del mundo. Estados Unidos está ayudando a Europa y está al límite, es decir, todo lo que sale de Estados Unidos llega a Europa el 60%, y China no está consumiendo. Entonces, si Europa necesita elevar 50 puntos porcentuales, que es una tarea ímproba, los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda. Sabemos que el mercado nuestro es marginalista, es decir, que la última tecnología es la que fija el precio y es el gas. Y para julio, el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía, propiamente de la energía.
4: Esto nos asusta bastante, pero es que desde hoy mismo vuelven los impuestos habituales. El IVA sube otra vez al 21% y el impuesto eléctrico pasa del 0,5% al 5,1%. ¿Cómo se combina esta subida fiscal con el encarecimiento del gas y la electricidad que usted nos acaba de describir ahora?
9: Pues muy sencillo. En mayo de 2026 hemos tenido un impuesto eléctrico al 0,5%, va a pasar al 5,11%. Y un IVA al 10% va a pasar a un 1,21%. Y un consumidor doméstico, nosotros nos dedicamos a grandes industrias, pero lo voy a explicar para los consumidores domésticos, un consumidor doméstico en mayo con este IVA reducido y este impuesto reducido y un precio de 55, que es un precio competitivo, va a pagar unos 50. Si los impuestos hubieran estado altos, hubiera pagado 60 euros, pero que en julio con estos impuestos y este precio de energía que estoy diciendo va a pagar 80, es decir, 50 en mayo sin impuestos, 60 en mayo con impuestos, 80 en julio con impuestos y con el encarecimiento que esperamos, pues porque no hay gas en Europa suficiente.
4: Pues señor Antonio Aceituno, nos ha dejado usted bien chascaos. No sé si todos podremos hacer vacaciones este verano con todo lo que nos ha explicado. Gracias de todas formas por su didáctica. Bueno, que vaya muy bien.
9: Muchas gracias. Buena mañana a todos.
4: Igualmente. Doncs deia que arrenca el juny i les vacances són cada vegada més a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, alguna de la qual us les hem explicat ara. La guerra d'Iran, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe. Rosó Murlà, vicepresidenta d'ACAVE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demandada de cara a les vacances d'estiu. Ho ha dit fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
8: Hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Hi ha una certa prudència per part del client. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant. I els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu, i més aquest any que hi ha tota la banda d'Àsia més afectada o menys populosa que altres estius.
4: Els efectes de la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny es comencen a notar des d'aquest dilluns a la mobilitat de la capital catalana. Avui ja hi ha restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, membre de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat a les administracions, des del Notícies en Xarxa, alternatives per minimitzar l'impacte en la vida quotidiana, així com una bona comunicació a la ciutadania.
0: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
4: El projecte d'empoderament veïnal a Porta arriba a 18 municipis en 10 anys. Va néixer el 2016 de la mà de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya per millorar la convivència als barris i recuperar el vincle entre els veïns i amb les institucions. En aquests primers 10 anys s'ha convertit en un pilar de la cohesió social a 35 barris de municipis com Vilanova i la Geltrú, Badalona, Terrassa, Salt o Gavà. Tots els detalls de la iniciativa en aquesta crònica de la Sònia Kerr.
10: El projecte s'articula a través de la figura del picaportes, que són persones del mateix entorn que han estat formades i contractades per detectar situacions de solitud no desitjada, lluitar contra la pobresa energètica o fomentar la participació veïnal, entre d'altres.
11: Nosaltres anem a veure els veïns a Porta Freda, que en diuen comercialment, piquem a la porta. Abans, prèviament, hem posat un paper a l'escala informant que els anem a visitar. Però en molts casos no saben res de nosaltres. Llavors hi ha una certa desconfiança, però mirem de trencar el gel perquè en el fons anem a resoldre dubtes, a mirar de millorar-los una mica la vida.
10: Salt és el primer municipi de les comarques gironines on el projecte Porta s'ha començat a desplegar i en aquests 5 primers mesos ha arribat a més de 600 llars vulnerables. A Gavà els picaportes hi van arribar el 2021 i s'han desplegat ja a 7 barris amb molt bons resultats. La pròpia alcaldessa l'ha definit com un projecte holístic per a la ciutat.
12: Al final és un sumar per construir, un sumar per conèixer, un sumar per oferir també a la ciutadania, a tota aquella ciutadania que està una mica més desconnectada de la vida del dia a dia d'un ajuntament i dels serveis que s'ofereixen.
4: I les comarques de Lleida encaren el gruix de la campanya de la fruita amb 11 allotjaments municipals que ofereixen 712 places destinades a les persones temporeres. Aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu habilitat per la paeria amb el pavelló 3 de Fira de Lleida com a centre neuràlgic. Una de les novetats és l'obertura del centre situat a la Caparrella amb 32 places d'allotjament, dutxes, bugaderia, menjador, consigna i suport laboral. Tot plegat per fer front a una campanya de la fruita marcada per les altes temperatures. Ens ho explica en Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
13: Abans de l'arribada oficial de l'estiu, ja ha donat el tret de sortida la campanya de la fruita a Lleida. Una campanya que enguany arriba abans d'hora, a causa de les altes temperatures que afecten negativament a la fruita de pinyol. Tot i això, hi ha bones perspectives perquè fa preus i qualitat.
14: Aquestes temperatures, finals de maig, de 37-38 graus, el que fa és, sobretot la fruita d'os, que de l'adelant han tingut les hores de descans, per tant, estan ben nutrits, i ara nosaltres entenem que la qualitat serà excel·lent.
13: La campanya d'enguany també ha estat marcada per la regularització de persones que ha dut a terme el govern i que ha d'ajudar a tenir una situació laboral més tranquil·la i normal als camps.
14: Les primeres persones que es van regularitzar ja han sortit els documents i es poden donar d'alta i, evidentment, s'estan ficant al mercat laboral. O sigui, el que nosaltres entenem és que aquest any no hauríem de tindre aquells problemes que hem tingut aquests últims anys i que, evidentment, fa que moltes vegades no puguem acabar tenint totes les persones que desitgem.
13: La campanya ja va començar fa gairebé un mes amb la collita de cireres i albercocs. I s'allargarà fins al mes de novembre amb les varietats més tardaneres de poma.
4: És temps ara, deia, per obrir la crònica esportiva. Ho fem, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
15: Bon dia.
4: I parlant avui de la desfeta del Barça de bàsquet.
15: Sí, ha tancat la fase regular de la Lliga ACB amb una dolorosa derrota davant el València al Palau. De 25 punts van perdre els blaugranes, 77-102. Una derrota que condemna l'equip a la 5a posició i, per tant, tindrà el factor pista en contra als quarts de final del play-off pel títol. Una eliminació que disputarà contra l'UCAM Múrcia. Ahir, contra el València, els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una moca durada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador Xavi Pasqual no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
16: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB. Amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul. Horrorós. en totes les parts del joc. No hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós. Al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
15: Lamine Yamal es prepara pel seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Rocafonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb el focus centrat en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's al tram final de la temporada.
17: Y yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
15: El play-off d'ascens a segona divisió empat a Gradols de l'Europa davant el filial del Celta en el partit d'anada de semifinals. Era una cita històrica per als graciencs que no juguen a la segona categoria espanyola des de 1968. Els escapulats es van avançar a la primera part amb un gol del pichichi Jordi Cano, però el temps afegit, Antanyón va aprofitar una mala sortida de Flere per fer l'empat per als gallecs. Per continuar viu en la lluita per l'ascens, l'Europa necessita ara guanyar el partit de tornada que es disputarà diumenge a l'Aïdos. El tècnic Adai Benítez analitzava com queda l'eliminatòria.
18: La part positiva de tot això, si som una lliga o anem amb desavantatge, som millors. I ara només es queda una opció només, que és anar per ells, allà. Anar per ells i anar a guanyar el partit. I això, bueno, pues és la part la lectura positiva del que ha passat. Evidentment, preferiria el 1-0 que 1-1, no, el tècnic no soc.
15: El Barça d'handbol ha tancat la Lliga a Sobal amb un rècord històric i és que ha superat per primera vegada la barrera dels 1.200 gols anotats. Ho ha aconseguit amb una victòria a Logroño per 28-41, que ha permès als blaugranes establir la nova marca en 1.204 gols en una Lliga de 30 jornades. El triomf ha suposat també una Lliga impecable en què el Barça, campió des de ja fa setmanes, ha guanyat el títol en ple de victòries, 30-30. El tècnic Carlos Ortega celebra les fites a les portes de la Copa del Rei i de la final de la Final Four de la Liga de Campeones.
19: Creo que se habían conseguido solamente 2 veces el 30 de 30. Creo que ha sido una liga de clara dominancia. Estoy muy orgulloso por un equipo bastante nuevo y hemos acabado de la mejor manera, ¿no? Quizás el inicio del partido no ha sido muy fluido, sobre todo en defensa, pero pues muy contentos y ahora a terminar estas 2 semanas que nos quedan de redondear la temporada.
15: I el Granollers s'ha assegurat acabar la Sobal en la tercera posició, de manera que la pròxima temporada jugarà la Lliga Europea, la segona competició continental. Els vallesans van superar clarament el Ciudad Real per 38-29. Al descans ja dominaven de 3 gols, avantatge que van ampliar durant la segona meitat. Pablo Urdangarín, amb 8 gols, va ser el màxim anotador, mentre que Marcos Fiss en va marcar 6. Doncs tornarà a jugar a Europa al Granollers. Al Barça encara li queden un parell de competicions per disputar. De moment, èxits de l'handbol català.
4: Molt bé, Cristina.
15: Doncs que vagi bé.
4: Doncs que vagi bé. Tu, que jo sé que t'agafes uns dies de descans.
15: Uns dies. Et deixo amb la Marta Casas. Solvència contrastada.
4: I tant. Gràcies.
15: Vinga,
4: disfruta,
15: que vagi bé. Descansa. Gràcies.
4: I vostès també, descansin avui, perquè demà nosaltres a les 7 ens hi tornem a posar. Que vagi bé. Bon dilluns. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu? Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les Piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs avui hem convidat a la regidora de Patrimoni perquè ens parli de la segona edició de la Fira de l'Espiga. Sí, sí, serà concretament el dissabte, dia 13 de juny, que tindrà lloc aquesta segona edició, i en volem parlar-ne de com està organitzada, si serà similar a la primera o tindrà jo alguna novetat, així que en parlarem amb Estela Mas. Després tindrem a l'espai de la petita i la gran pantalla. Avui serà en Sergio Guardeño qui ens portarà a la gran pantalla. També tindrem l'actualitat esportiva de la mà de la Carla Ramos, que de fet d'aquí no res s'entrarà per comentar un parell d'informacions destacades referides aquí a casa nostra. I a la recta final del programa tindrem a l'espai de l'Enfoca't, aquest espai que fem amb la participació de l'empresa municipal Enfo i que avui dedicarem a parlar de la cultura emprenedora a l'escola. De fet, a finals del passat mes de maig tenia lloc aquesta Fira de les Cooperatives i ara doncs volem saber-ne allò dels infants que van participar i també d'alguns dels centres participants quina valoració fan d'aquesta experiència. Tot això en el dia d'avui. Comencem.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia.
0: Com comencem la setmana? Bé?
1: Sí.
0: Dilluns amb energia?
1: Doncs sí.
0: Doncs anem a comentar jo notícies referides a doncs, això que han succeït en les darreres hores o que succeiran en les darreres hores aquí a casa nostra.
1: Doncs sí, comentem diversos temes, com sempre, que després quedaran recollits a l'informatiu Mollet al dia. Comencem parlant de política, i és que Mollet del Vallès acollia divendres al vespre la 5a edició de la Festa de la Rosa organitzada per l'agrupació local socialista. La festa va comptar amb la presència de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon. Parlon va dir que la Festa de la Rosa és un punt de trobada que permet el contacte directe amb la ciutadania. En aquest sentit, la consellera va destacar la bona feina que està fent Mireia Dionisio com a alcaldessa de la ciutat.
2: Sí, és una manera d'obrir-se al conjunt de la ciutadania i celebrar doncs, que entrem a l'estiu, no? I ens preparem doncs, per gaudir d'aquest temps més relaxat, però també per estar junts i juntes i compartir un moment important, no? Per l'agrupació i per totes aquelles persones doncs, que tenen estima per l'alcaldessa, com he pogut comprovar ara que anàvem per les meses saludant la gent, i la veritat és que bueno, es nota que està fent bona feina la Mireia.
1: En relació a la situació que viu el partit a nivell nacional, Núria Parlon en el seu Parlament, però també en l'atenció als mitjans, va recordar la importància de defensar la presumpció d'innocència com a pilar fonamental de la nostra democràcia. Aquesta Festa de la Rosa, com dèiem, doncs es duia a terme, se celebrava el passat divendres al parc de Can Molà, i més de 600 persones van omplir aquest espai el passat divendres.
0: Molt rebent, doncs sí, en un ambient força festiu, a més va baixar la calor, amb la qual cosa
1: s'agraeix.
0: Anem a comentar alguna altra cosa, Carla.
1: Comentem altres temes, i és que el futur equipament de cultura popular situat a la Teneria ja compta amb un projecte definitiu. Després de seleccionar els 5 projectes finalistes aquests darrers mesos, el jurat ha avaluat les iniciatives tenint en compte una sèrie de criteris com la qualitat arquitectònica, la seva relació amb l'entorn, l'organització funcional de l'edifici, l'adequació del projecte a les necessitats del futur equipament. Amb totes aquestes premisses en ment, finalment el jurat ha escollit el projecte definitiu que més s'adequa als paràmetres i que ha d'esdevenir la nova Casa de la Cultura Popular de Mollet. Mireia Dionisio, alcaldessa de la ciutat, ha comentat que a principis de juny es farà el nomenament del projecte final.
3: Ja hem fet una segona trobada amb aquests 5 projectes, per tant ja els hem vist. Podem dir que de manera majoritària ja el jurat hem decidit doncs, quin és el projecte que més ens agrada i que més s'adequa als que teníem pensat, no?, per la nostra ciutat, i jo crec que podem dir que a principis de juny ja podrem fer doncs, aquest nomenament de l'equip que des del jurat hem considerat doncs, que ha presentat un projecte d'un nou espai cultural a la ciutat.
1: Un cop designat aquest equip guanyador del concurs, es disposa d'un termini de 3 mesos per redactar i presentar l'avantprojecte del futur equipament cultural, un espai que ha de reforçar i donar resposta a les necessitats de les entitats de cultura popular de la ciutat. De fet, l'alcaldessa ha avançat a la nostra emissora que la idea seria tenir aquest avantprojecte redactat a finals d'any. D'aquesta manera, el futur equipament de cultura popular de la Teneria continua fent passos endavant amb la mirada posada en convertir-se en un nou punt de trobada per les entitats i també la vida cultural de la ciutat, un espai doncs, que molt probablement l'any vinent podríem gaudir-lo.
0: Molt bé, doncs ja sabeu que aquestes informacions i més les trobareu, com comentava la Carla, a partir de la 1 del migdia a l'informatiu Mollet al dia. Després ens retrobem, Carla, perquè
1: exactament.
0: Parlarem d'esports.
1: Per comentar l'actualitat, sí.
0: Molt bé, que cada vegada és més minsa, però que hi ha informació.
1: Encara hi ha alguns partits que es van disputant, així que alguna cosa
0: avui
1: podem comentar.
0: Avui bona notícia, no? Comentarem.
1: Sí,
0: molt bé, doncs ho deixem
1: fem
0: aquí.
1: Fem aquest abans.
0: Molt bé, doncs ara anem a saber de la previsió meteorològica. Ens informa en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
4: Bon dia, una situació més aviat tranquil·la per començar aquest mes de juny i amb calor, però una miqueta menys que no pas la setmana passada. Avui no arribarem, per exemple, als 38-39 graus del cap de setmana passat, però sí que ens quedarem en els 33-34-35 graus, avui especialment cap al Pla de Bages i cap a les comarques del sud de Lleida. De pluges poques, alguna de despistada, alguna gotellada, de fet, aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, de la Cerdanya, però de moment no hi haurà tempestes destacables ni generals. Estem pendents a la xarxa.
5: posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Jo no sé vosaltres, però jo estava en curiositat de quan seria la festa de l'Espiga, perquè l'any passat va ser doncs, cap a finals d'abril i pensava, escolta, amb una iniciativa tan xula que va sorgir l'any passat, què passa, què passa? Vam veure al Quatre Cantons que hi havia jo un anunci que ja es deia, escolta'm, al mes de juny tindrem la segona edició de la festa de l'Espiga. I per això doncs, avui en volem parlar-ne, perquè a més hi ha una de les activitats que es repeteix i que cal allò fer reserva, i és per això que hem convidat a la regidora responsable de Patrimoni, que és Estela Mas. Benvinguda, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Emma.
0: I també, doncs, el director del Centre d'Estudis Molletans, que és en Jordi Bertran. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I que, a més, és la persona que ens va introduint en aquesta activitat que deia jo que s'havia de fer reserva. Ara estàvem parlant de que si estava anant al gimnàs per preparar-se. Bé, no desvetllem més coses. En tot cas, l'any passat, com dèiem, allò, doncs, s'organitzava aquesta festa de l'Espiga, la primera, i jo recordo que Estela Mas deia, bé, és que volem allò recuperar, no?, el patrimoni, allò recordar els orígens de la ciutat, no?, que eren agrícoles.
1: Sí, totalment, el que volem és això, recordar el patrimoni immaterial que tenim i la singularitat de Mollet. Mollet, durant molts segles i molts mil·lennis, em podria atrevir, era un terreny pla de conreu, sobretot de cereals, i a més, doncs, aquell espai, tenim un espai on se segueix conreant cereals, tenim la trama urbana i a més tenim una de les farineres més antigues, vull dir, és la fàbrica més antiga de Mollet, però també és de les farineres més antigues d'Espanya. Per tant, ens semblava que és una singularitat que és també doncs, per poder donar difusió i conèixer. I com deies abans, no acabem de trobar una mica la data, perquè l'any passat que volíem fer també, que és el que també m'ha semblat molt xulo, no?, introduir la passejada per Gallecs, per descobrir els tipus d'espiga, els tipus de diferents cereals i tal. L'any passat ens va enganxar que aquells finals d'abril no hi havia espiga encara, i ara el juny doncs, bueno, farà calor, però com a mínim aquest any veurem espiga.
0: És a dir, que una de les novetats serà que hi haurà passejada?
1: Exacte. I a més, guiada per, jo crec, la persona que millor coneix doncs, totes aquestes innovacions agroalimentàries i agrícoles de Mollet, que és la Gemma Safont, que és la directora del Consorci de Gallecs. Així que jo crec que és tot un luxe i també és d'agrair.
0: Ja veiem que a la tercera edició hi haurà també doncs, allò al molí, que hi ha, no?, també.
1: A veure, anem sumant.
0: Anem a explicar. La Fira de l'Espiga, aquesta segona edició, es farà al Parc de la Farinera. Serà el dissabte dia 13, al matí, de 10 a 2. I expliquem una miqueta com està organitzat. Jo, el Jordi, que li deia jo si ja s'estava preparant d'anar al gimnàs, perquè una de les activitats que va tenir molt bona acollida no?, l'any passat i que es repeteix aquest any és precisament doncs, la descoberta, crec que li heu titulat, no?, la descoberta de la farinera Morató, i hi ha l'escalada de les Sitges.
2: Doncs,
0: de quants metres
2: estem,
0: allò, quan diem allò l'escalada?
2: De quants metres? Doncs 18 pisos.
0: No està pas.
2: 18 pisos, ja que ningú s'espanti. Es pot fer tranquil·lament, no tenim pressa, anirem xinutxant-ho, anar pujant. És una escala contínua, és a dir, no hi ha cap pausa entremig, però es tracta d'anar agafant ritme, d'anar fent molt a poc, anar respirant tranquil·lament, i l'any passat tothom va arribar a dalt.
1: Per viu.
2: Tant, si viu. I no només això, tothom va baixar.
1: Viu també.
2: Viu també. Per tant, si l'any passat tot va funcionar, aquest any esperem que també. Per tant, és un repte de fer una mica d'exercici, però un cop ets a dalt, evidentment, recompensa. De fet, la visita a la farinera Morató són dues parts. D'una banda, el que és la visita a la fàbrica, pròpiament dita, i l'altra, aquesta escalada, aquesta pujada fins a les Sitges, amb un objectiu, que és veure la vista des de dalt. De fet, quan t'enfiles a qualsevol muntanya de la Plana Vallesana, ja siguin les muntanyes litorals o les prelitorals, a la Plana Vallesana, al mig de la Plana Vallesana, al vell mig, sempre veus un punt destacat de color blanc molt elevat. És com una mena de far en aquest territori ondulat del Vallesà, que és la farinera Morató. Per tant, si des de qualsevol muntanya veus la farinera Morató, des de la farinera Morató veus totes les muntanyes, per tant, tens una vista completa de 360 360 graus de tota l'orografia, de tot el relleu del Vallès. Aquest és l'objectiu. Per tant, esperem que el dia sigui clar i puguem gaudir d'aquesta vista.
0: Escolta'm, quantes persones poden participar? Perquè es fan allò dues visites, no? Dues escalades, per així dir-ho, pel matí, dues a la tarda. S'ha de fer reserva, de manera que aquells que ens esteu, no?, aquelles persones que ens esteu escoltant, que sapigueu que heu d'enviar un correu electrònic a sem@molletvallès.cat per fer aquesta reserva. S'ha de ser major de 12 anys per poder participar d'aquesta activitat. I no sé, els grups...
2: Sí, de fet, hi ha dues visites. Una serà a les 10 del matí i l'altra serà a les 6 de la tarda. En cada visita, el nombre màxim de places són 50 i d'aquests 50 es dividiran en dos grups de 25, de manera que uns visitaran la fàbrica, els altres pujaran a la sitja, després s'intercanviaran. Per tant, si sumem 50 al matí, 50 a la tarda, en total són 100 places. Per tant, aquells que tingueu ganes de participar, correu electrònic sem@molletvallès.cat.
0: I han d'especificar el nombre de persones que vol...
2: Senzillament, el nom d'una de les persones i quantes persones volen participar en la visita, tenint en compte que per motius de seguretat, doncs, les visites només són possibles...

0: conèixer aquesta empresa centenària, l'empresa en actiu més antiga de Mollet, amb un edifici també catalogat a nivell patrimonial, doncs paga molt la pena.
1: Ara que el Jordi comentava el tema d'en Joan Morató, no? Parlem de persones, perquè l'Estela ha destacat la Gemma Safont, Joan Morató, també hem vist que participarà la Ivet Prat, bé, que al final, no?, som les persones les que acabem fent, no?, les accions.
2: Exacte, totes les persones que tinguin emoció i ganes de fer coses, sobretot això, no? Transmetre aquesta emoció, com deia el Jordi, ningú transmetrà més emoció que el propi Joan Morató d'explicar la història de la seva feina, però de la seva pròpia família i tots els coneixements. I amb la Ivet igual, no hi ha persona que li posi més emoció a fer pa, no? entre d'altres, que aquí tenim grans fleques, però amb la Ivet vam parlar i també volíem recuperar aquelles galetes dels mollets i també doncs introduirem una nova varietat de mollets.
1: Durant sí?
2: una altra novetat.
1: Molt bé.
2: Tornem a oferir les caixes perquè doncs també totes les fleques puguin tornar a donar les caixes, no? Com a regal, si després vas un dia a dinar a casa d'uns parents, ens poder portar una caixa de mollets i durant la festa de l'Espiga doncs introduirem que s'ha fet una nova varietat de sabor de mollet.
1: Integrals.
0: Sí, integral.
1: Allò saludable, eh?
0: Exacte. Bueno. A dos quarts de 12, la presentació dels mollets fan el pas integral. Més sabor, més salut.
1: Molt bé, molt bé. Escolteu una cosa, comença a les 10, hi ha diferents tallers, és una festa familiar, especialment, no?
2: És a dir, festa
1: per tothom.
2: És una festa per tothom, no?, que té activitats doncs, més familiars, més infantils, mentre que potser els pares estan escoltant les píndoles que ennodreixen el coneixement, no? I després també doncs, la passejada, que és també... ajunta el coneixement amb també fer esport, perquè la passejada per Gallec seran 3 hores. S'ha d'anar ben preparat, amb bambes, amb calçat, no?
1: amb aigua,
2: amb gorra, també, i les pujades. Jo crec que és una festa molt, molt, molt completa, on hi ha tothom, cada públic té la seva activitat.
1: I per la passejada també s'ha d'inscriure?
0: Sí.
1: O és...
0: sí? També.
1: A veure, anem i és també a
0: sem@mollet.cat.
1: Perquè està també limitada a un nombre de persones.
0: Sí, perquè fer una passejada
2: amb mil persones
0: no és factible. I em sento un poc, és difícil. És difícil.
1: Això, tant, a no ser que demanéssiu allò suport al muntanyenc...
0: Sí, però és diferent sí. L'objectiu. En aquest cas és una passejada llarga, és una passejada que durarà aproximadament 3 hores, però l'objectiu no és estar caminant 3 hores. L'objectiu és descobrir el territori. Per tant, una descoberta del territori requereix temps i, a més, doncs, com abans deia l'Estela, ho farem amb la persona que en aquest moment... millor conèixer el que s'està fent, el que s'està innovant a Gallecs, perquè és la persona que ho està impulsant, que és la Gemma Safont. Per tant, serà una passejada per descobrir com és aquest territori actualment i què s'està fent en aquests moments.
1: Quins són aquests cereals?
0: Gallecs s'ha convertit en un camp d'experimentació. És un camp d'experimentació a nivell de tot el territori català. És a dir, és un territori majoritàriament de secà, és un territori on s'ha apostat ja des de fa temps per l'agricultura ecològica. L'agricultura ecològica, per sort, no és cap invent aquí, però sí que arreu de Catalunya el que sobretot s'ha tirat endavant és agricultura ecològica a morta. Aquí s'està fent en secà. I no només s'està fent agricultura ecològica en secà, amb cereals, sinó que, a més, ha fet una aposta molt important per recuperar espècies, varietats antigues. Per tant, ell ens explicarà doncs, tot aquest procés de reconversió cap a l'agricultura ecològica i tota aquesta innovació universitària per recuperar varietats que actualment s'utilitza doncs, molt poc.
1: Sí, el cert és que de vegades allò quan tenim a la Gemma Safont en aquests micròfons et quedes allò bocabadat, no?, de la quantitat d'accions de caire universitari que es desenvolupen a Gallecs. No?
0: És un veritable laboratori a l'aire lliure a Gallecs en aquests moments.
1: Uh-huh. I comentàvem, a la resta, els tallers, llavors les píndoles aquestes, això funciona de forma més lliure, tu
2: sí,
1: i...
2: Sí, exacte, són de forma lliure, no tampoc són tallers que entres, seus i comença i acaba, sinó que és de fer manualitats, és de fer activitats i és un continu, vull dir que no, amb això no hi ha problema. I les píndoles doncs, tenen un principi i un final, però la idea és parlar, no?, píndoles de 15 minuts, de 20 minuts com a molt, que bueno, ja està allà asseguts, escoltant a veure què ens expliquen de diferents temes i gaudir-ho molt. També tindrem...
1: Tema allò de l'alimentació i la salut, evidentment, és molt important, no?
0: El tema dels cereals dona molt de sí, per tant, aquestes píndoles

0: intervencions molt, molt curtetes per descobrir curiositats al voltant dels mons dels cereals. Per tant, veurem una mica de tot. Seran, és a dir, començaran a les 11, de les 11 fins la, fins la 1, i seran, això, conferències, xerrades molt curtetes, 10, 15 minuts, 20 minuts, sobre temes diversos.
1: Dies, dies,
2: no, que també hi ha parades, no?, de partisanat, també, també, també participa l'Antic, la Fleca Antic, també la Prat, participa, doncs, Van Empai, també aquest any, com a innovació, també faran esmorzars. És a dir, que si qui vulgui, doncs, pot anar allà a esmorzar i comprar-ho allà. També la Llarguers participa juntament amb la Prat. I també tindrem el tas de cerveses, que això també és una activitat perquè no paguem alcohol des de l'Ajuntament. Això sí que és una activitat de pagament, però també val molt la pena que la cerveseria artesana OVAC, doncs, també a dos quarts d'una, no era?
1: Sí. Sí.
2: També
1: sí, sí.
2: Farà un... No, a les 12.
1: La rada i tastet de cerveses artesanes.
2: Ho hem adelantat perquè l'any passat ho vam posar una hora més tard i se'ns va fer... Se'ns va quedar curt i tot, no? Hi havia tantíssimes coses d'explicar, com es fa una cervesa, quines varietats... També és una persona que ho coneix molt, tot aquest món, i també va ser molt interessant per als amants de la cervesa. I també la cerveseria OVAC, durant tot el matí, oferirà per la compra de refrescos i begudes, perquè esperem... Per qui tingui set i calor.
1: Bé, de fet, a la Fira de l'Espia veig que també és allò un espai d'aprenentatge, perquè, clar, hi ha un d'aquestes píndoles, no?, un viatge arqueològic, no?, que heu titulat De la mà dels cereals, és a dir, també, doncs, saber-ne tot a l'origen.
0: Sí, és que aquest és el rerefons del qual sorgeix aquesta festa. És a dir, el conreu del cereal és una identitat molt, molt nostra, molt molletana, i més... És a dir, no hi ha dubte que el conreu del cereal és pràcticament universal, però el que és curiós és que Mollet, en aquest entorn metropolità, estem només a 20 quilòmetres de la ciutat de Barcelona, s'hagi mantingut. I s'ha mantingut, i no només s'ha mantingut, sinó que ha anat a més, amb gairebé el 50% del territori molletà convertit en espai agrícola i forestal, i dintre d'aquest espai, de l'ordre d'un 40%, que encara es conreuen cereals, i s'ha fet aquesta aposta. I a més, amb aquesta farinera, una de les més grans de tot l'estat espanyol, una farinera històrica, que la tenim aquí, en un entorn que no tocaria. Si això fos a Saragossa o fos a Lleida, diríem, és el que forma part de com a denominador comú de molts municipis, però en aquest entorn tan proper a Barcelona, això realment és una singularitat. I és un conreu, és el conreu històric que ens ha quedat. Mollet ha tingut quatre grans conreus: la vinya, el cànem, les patates i els cereals. Tots han acabat desapareixent. El cereal s'ha mantingut, i s'ha mantingut malgrat aquesta singularitat, aquest ambient, podríem dir, hostil, que és aquesta proximitat, aquest entorn metropolità, però ha sobreviscut. I no només ha sobreviscut, sinó que, a més, ha crescut en qualitat. I és això el que volem destacar. Som únics, en aquest sentit.
1: Escolta'm, jo crec que ja no podem afegir gaire més cosa amb aquesta contundència. Som únics.
0: Som únics, som únics. Enlloc trobareu una aposta tan important per agricultura ecològica en cereals i aquesta innovació per recuperar varietats antigues. I enlloc trobareu una farinera tan gran, centenària, en actiu, tan a prop de la ciutat de Barcelona.
1: Doncs escolta'm, que no ens ho vinguin a explicar de fora. No? Que la gent allò, doncs, valori el que té a casa seva.
2: Exacte,
1: no?
2: Perquè l'orgull de pertinença té molt a veure també amb conèixer la teva pròpia identitat, no? Quan coneixem d'on venim i cap on anem, doncs encara ens estimem més lo nostre.
1: Reserveu a l'agenda dissabte, dia 13, pel matí, la segona edició de la Festa de l'Espiga, que aquelles persones que ens heu escoltat i heu dit: ai, doncs jo a la passejada vull anar, ai, doncs jo vull pujar, no?, fer aquesta escalada a les Sitges de la Farinera Morató, envieu un correu ràpidament, un correu electrònic a l'adreça sem@molletvallès.cat, i especifiqueu, doncs, el nombre de l'activitat que voleu participar, el nombre de persones que seríeu, i creu els dits que tingueu plaça, perquè això anirà molt ràpid.
2: Més ràpid que m'ha marcat,
0: Dani. Encara sí, encara sí.
1: Molt bé. Jordi Bertran, Estela Mas, moltíssimes gràcies per venir a explicar-ho. Fins una propera.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Anem al cinema. Aquesta és la proposta que us fem en el dia d'avui. Ja sabeu que tenim aquest espai de la petita i la gran pantalla perquè doncs s'està molt bé a casa, però evidentment allò amb una sala de cinema, això és fantàstic. Avui la proposta és això, la gran pantalla, una pel·lícula que ens proposa en Sergio Guardeño. Bon dia, Sergio.
1: Hola, avui us portem una pel·lícula que va generar molta conversa quan es va estrenar. Parlem de Don't Worry, Darling, un thriller psicològic ambientat en una comunitat aparentment perfecta. La pel·lícula està dirigida per Olivia Wilde i combina elements de misteri, drama i ciència-ficció per construir una història que ens fa reflexionar sobre el control, les relacions i les expectatives socials.

La història ens transporta a Victory, una comunitat residencial dels anys 50 on tot sembla ideal. Les cases són impecables, els carrers estan nets i les famílies semblen viure una vida perfecta. Les dones es dediquen principalment a les tasques de la llar i activitats socials, mentre que els homes marxen cada matí a treballar en un projecte misteriós del qual no es pot parlar gaire. La protagonista que hi trobem és l'Alice, interpretada per la Florence Pugh. L'Alice viu amb el seu marit en Jack, interpretat per en Harry Styles, i aparentment tenen una relació feliç. El seu dia a dia està ple de rutines molt definides, com esmorzars tranquils, trobades amb les veïnes, festes elegants i sopars amb les altres parelles de la comunitat. Tot sembla funcionar amb una precisió gairebé perfecta. Però aquesta perfecció comença a trontollar quan l'Alice comença a tenir sensacions estranyes. Petits detalls del seu entorn no acaben de quadrar i a poc comença a sospitar que alguna cosa no és tan perfecta com sembla. A partir d'aquí, la pel·lícula construeix un ambient de tensió creixent en què la protagonista intenta descobrir què s'amaga realment darrere del projecte Victory. Un dels aspectes més destacats de la pel·lícula és la seva estètica. L'ambientació recrea una versió molt estilitzada de l'Amèrica suburbana dels anys 50, amb aquelles cases modernes, amb colors vius, la roba elegant i els cotxes clàssics. Aquesta imatge tan cuidada reforça la idea d'un món artificialment perfecte, gairebé com si fos un escenari construït perquè tot sembli ideal. Però sota aquesta superfície hi ha una crítica clara a determinades estructures socials. La pel·lícula juga amb la idea de les expectatives de gènere i amb el paper que la societat ha assignat tradicionalment a les dones. A Victory, les dones tenen una vida còmoda, però també molt limitada. La seva llibertat està condicionada per normes que ningú sembla qüestionar. A mesura que l'Alice comença a fer-se preguntes, la comunitat reacciona amb incomoditat. Algunes persones intenten convèncer-la que tot està bé, mentre que altres prefereixen ignorar completament els seus dubtes. Aquest conflicte crea una sensació constant de paranoia, i és que l'Alice, qui està perdent el control, es pregunta si és realment que hi ha alguna cosa amagada darrere del tot o és ella. El líder del projecte Victory és en Frank, una figura carismàtica que exerceix una gran influència sobre els habitants de la comunitat. En Frank defensa una visió molt concreta del que hauria de ser la vida perfecta i molts dels residents confien cegament en ell. Aquesta relació entre poder, carisma i control és un dels eixos centrals de la història. Narrativament, la pel·lícula juga amb el misteri i amb la percepció de la realitat. L'espectador acompanya l'Alice en el seu procés de dubte i investigació i això fa que també comenci a qüestionar el que està veient. La línia entre el que és real i el que és construït es torna cada vegada més difusa. A nivell temàtic, Don't Worry, Darling parla sobre el control i sobre la idea d'una felicitat imposada. La comunitat de Victory promet una vida perfecta, però aquesta perfecció té un preu, que és la de renunciar a certes llibertats i acceptar una realitat que potser no és tan autèntica com sembla. També és una història sobre la identitat i la capacitat de qüestionar el sistema en què vivim. L'Alice representa la curiositat i la necessitat d'entendre el món que l'envolta, fins i tot quan aquesta recerca pot resultar incòmoda o també perillosa. Amb el seu estil visual molt marcat i una atmosfera inquietant, la pel·lícula combina elements de thriller amb una crítica social sobre les relacions de poder i les estructures que poden limitar la llibertat individual. En definitiva, Don't Worry, Darling és una història que utilitza el misteri per explorar una pregunta molt profunda. Fins a quin punt estaríem disposats a acceptar una vida aparentment perfecta si això signifiqués renunciar a la veritat?

0: Carla, tenim espai esportiu avui dilluns. Per on comencem? Vols comentar una miqueta?
1: Bon dia de nou, Emma. Abans comentàvem l'actualitat en general i ara doncs ens centrem més en aquesta part dels esports, perquè si bé com apuntàvem abans, doncs el que són les lligues regulars ja han arribat al seu final, doncs sí que estem tenint alguns partits de play-off, perquè sempre a final de temporada doncs hi ha aquesta emoció de saber si hi hauran canvis de cara a la temporada vinent, si algun equip pujarà, si algun altre doncs baixarà. I precisament doncs volem començar parlant d'un equip que es troba en aquests partits de play-off que tot just està disputant-los aquests dies i que de quatre fases de moment n'ha disputat un parell, les quals doncs han sortit molt bé, i precisament doncs això volíem parlar-ne amb l'Albert Càmara, que és entrenador del primer equip masculí de la Unió Esportiva Mollitense, que tenim doncs via telefònica. Molt bon dia, Albert.
0: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal? Content,
2: doncs,
0: no?
2: La veritat és que contents. La primera eliminatòria ha anat molt bé i ara, doncs, bueno, a les penses d'arribar ja a la segona.
1: De fet, heu disputat aquesta primera i segona fase davant del Martorelles i aquest cap de setmana entenc doncs que especialment contents perquè la victòria era bastant contundent, Albert, amb aquest marcador final de 6-1 a favor vostre.
2: Sí, ja veníem d'un resultat ja favorable de 1-3 a camp d'ells. I la veritat és que sí que va ser un partit que va començar una mica boig, perquè al minut 1 ens avancem nosaltres i als 3 ens empaten. Però, bueno, vam agafar un altre cop una mica la línia que portem durant tot aquest any, no? Som un equip que té bastant de gol i això, doncs, creem moltes ocasions i la veritat és que l'altre dia vam estar molt encertats i esperem que continuï aquest encert.
1: De fet, el Martorelles era una rival contra el qual ja us havíeu enfrontat al llarg de la temporada i doncs, davant del qual havíeu guanyat en les dues voltes. Però ens comentaves fa unes setmanes doncs, que els partits de play-off funcionen diferent, que no us podíeu confiar, però si més no, doncs, aquests bons resultats s'han tornat a repetir. Quina seria aquesta clau de l'èxit?
2: Doncs, bueno, una mica el que marques tu que et vam comentar, no? El no deixar-nos anar per haver tingut dos resultats durant la Lliga doncs, que ens van afavorir. Era important doncs, prendre-s'ho com, bueno, com dos partits molt diferents, en el que, a més a més, entra també un altre factor, que és el factor emocional, en el que saps que en una lliga tens una errada o tens qualsevol trastorn que et pugui passar i tens molts partits per anar endavant, aquí no. I això a vegades doncs, crec que és una feina que hem anat fent durant aquestes últimes setmanes i ens ha anat molt bé, no?, el tema d'això, de que s'ho prenguin com si fos una final realment i que emocionalment doncs, estiguem preparats.
1: Ara, de fet, Albert, heu disputat aquest primer i segon partit, però encara us en queden dos més davant del Cardedeu, als quals doncs comenceu aquest mateix cap de setmana. No hi ha descans. De fet, comenceu jugant a Cardedeu en camp contrari. Què en sabeu del rival? Afronteu aquests partits amb la mateixa mentalitat que davant del Martorelles?
2: Sí. La veritat és que, a més, són dos rivals molt diferents. Un rival com Martorelles, que és un equip que proposa més joc i et dona moltes més portes per poder arribar a la seva porteria. En canvi, ens trobarem doncs, un equip que concedeix poc, molt tancat, en què el joc de futbol es fa molt passat, molt... Bueno, a més, juguem diumenge a les 12, amb les calors que està fent, doncs, bueno, serà un partit que crec que mentalment hem d'estar molt forts perquè seran partits molt llargs, tant l'anada com tornada. És un equip que també ens hem enfrontat a la Lliga, a casa van ser capaços de guanyar-li 2-1 i a casa seva vam empatar 1-1. Però van ser partits molt tancats, en el que van haver-hi molt poques ocasions de gol i crec que al final els errors marcaran una mica aquesta eliminatòria.
0: Mm-hmm. Heu de guanyar 2-2 per garantir-vos l'ascens?
2: No. És més, empatant tots dos i guanyant els penals, doncs ja es podrien pujar. Pujar l'equip que té més gols al final de la suma dels dos partits o en cas d'empat doncs, arribaríem als penals.
1: Mm-hmm. I també, Albert, comentaves en aquesta segona volta que jugàveu davant del Cardedeu en el que és la Lliga regular, empatàveu, per tant, no sé si el fet d'ara que el primer partit sigui a casa del Cardedeu us fa anar doncs, amb una mica més de respecte.
2: Sí, no, bueno, respecte en tenim, perquè sabem que és un equip que destaca molt per la seva defensa, perquè és un equip que encaixa molt pocs gols i que després treu molt profit de les poques ocasions que genera. Sabem que és un equip que busca l'error del contrari, d'aprofitar-se d'aquestes situacions, i nosaltres, doncs, bueno, hem de saber jugar-ho. La veritat és que els dos partits que hem tingut, jo crec que l'equip sempre ha donat la cara i ha estat molt bé, però ja et dic que comencem una altra lliga diferent, una final, en el que factor emocional del jugador i no desconnectar-se dels partits és importantíssim, i esperem, doncs, aquesta setmana començar-ho a treballar i que l'equip i el jugador estigui preparat pel partit de diumenge.
1: Mm-hmm. No ens volem encara avançar els fets perquè, doncs, queden encara aquestes dues darreres fases, però no sé si com a entrenador veuries factible aquest ascens.
2: Sí, una vegada que hem arribat, jo crec que a més hem quedat segons, empatats amb el primer, amb Torelló la diferència ha sigut de res, d'un punt, no? La veritat és que crec que l'equip ha fet una campanya excepcional. A més a nivell de joc, una proposta molt diferent de la que s'estava practicant a Mollitense en aquests últims anys, i crec que l'equip, doncs, ha estat a un nivell molt alt. La veritat és que crec que si algú crec que és favorit en aquest cas, ja ho assumim, som nosaltres, perquè a nivell de classificació hem quedat molt millor que ells, si hem tret 10 punts, si no m'equivoco, a la classificació, i, bueno, i els enfrontaments directes hem sigut bé victoriosos nosaltres, no? Llavors sí que amb aquesta pausa, aquesta humilitat per anar i treballar i intentar treure un resultat adequat, però sí que crec que, bueno, fins ara nosaltres hem sigut un equip que s'ha merescut estar allà dalt.
1: Mm-hmm. Per què suposaria per vosaltres pujar a primera?
2: Doncs la veritat és que primer un fet històric, no? Sembla que mai tens la segona vegada que podria estar a primera catalana, i crec que això, doncs, bueno, és important, no? A més, aquest any la ciutat ha perdut el Mollet, que ha perdut la categoria. Seria, doncs, que la ciutat continués tenint un equip a primera catalana, i després a nivell de club, doncs, bueno, seria una alegria brutal. Crec que s'està fent les coses molt bé des de fa molt de temps. S'està veient, per exemple, el juvenil, que està preferent, i aquest any ha quedat entre els 5 primers. Juvenil B ha pujat a primera divisió. Ara ens toca, doncs, bueno, el primer equip, doncs, donar aquest passet endavant. Crec que això significa que és una feina que s'està fent des del club molt bona, i es ratifica tot això amb bons resultats.
0: Doncs, Albert, ens retrobarem en aquests micròfons una vegada jo es confirmi aquest ascens, que nosaltres confiem que sí, que serà d'aquesta manera, perquè, doncs, ho puguem celebrar tots plegats. Moltíssimes gràcies per haver atès aquesta trucada. Una abraçada.
1: Bon dia.
2: Igualment, adéu.
0: Molt bé. A veure si és veritat, no? Jo crec que sí, que tenen tot a favor.
1: Tot apunta que sí. Així seria, així que de ben segur que en un parell de setmanes podem tornar a començar a conversar amb l'Albert, doncs, per comentar aquest ascens, que de fet, com ella apuntava, tenint en compte que un altre equip d'aquí de futbol de Mollet ha baixat, doncs seria tot una alegria poder celebrar també que també hi ha algun ascens aquí a la ciutat.
0: I tant que sí. Alguna coseta més a destacar a nivell
1: esportiu?
0: Sí, comentem
1: altres partits de play-off, perquè de fet qui també comença aquest cap de setmana els partits de play-off és el primer equip masculí del Mollet Hockey Club, que han acabat, de fet, aquesta temporada en la tercera posició. Per tant, això els dona opcions a jugar, doncs, aquests partits de play-off. De fet, el rival serà el Riudoms, que és el tercer classificat del grup A, mentre que els molletans són el tercer classificat del grup B. Uns partits de play-off que començaran aquest cap de setmana. Jugaran el dia 7 de juny a casa, i després el dia 14 jugaran en camp contrari davant del Riudoms. També en el seu cas, doncs, buscaran poder tornar a primera catalana, perquè fa un parell de temporades que van baixar segona, així que de ben segur que molt il·lusionats també, doncs, de poder jugar aquests partits de play-off i recuperar la categoria de primera. I la setmana passada també fèiem una prèvia, perquè En bàsquet, el DM Grup Mollet doncs, ha estat lluitant aquest cap de setmana passat a València, al Ginet concretament, doncs, per poder pujar a segona FEB, a una fita que finalment, malauradament, doncs, no ha estat possible. El conjunt mollet ha jugat aquests partits de play-off i s'han enfrontat al Vizcaya Zornotza, a l'Alginet, que era l'equip anfitrió de la fase, i també al Jaén Paraíso. Començaven les fases d'ascens el dijous passat amb l'equip basc com a rival, un partit que, doncs, de fet, ja comentàvem que perdien per 65-75. Després, divendres, el rival era el Jaén Paraíso i els molletans van perdre, de fet, per un ajustat 83-87. Ja el dissabte no hi havia res en joc i jugaven davant de l'Alginet, tot i que van guanyar per un punt amb un marcador final de 79-80, doncs els molletans no han aconseguit pujar de categoria. Veiem, de fet, doncs, que uns partits molt ajustats, perquè
0: sí,
1: les derrotes...
0: Fred.
1: Sí, doncs, de fet, tenen per molt pocs punts, tot i no haver aconseguit aquest ascens al DM Grup Mollet, doncs tancar una temporada molt competitiva, en la qual han demostrat el seu alt nivell, doncs, davant dels millors equips de la categoria. Els molletans continuaran un any més a tercera FEB, però això sí, amb l'objectiu de continuar creixent i, doncs, a tornar a lluitar per fer el salt de categoria la temporada vinent, que de fet és la tònica de les darreres temporades, perquè ja fa uns anys que els molletans sempre arriben a aquests partits de play-off. Esperem, doncs, que la temporada vinent puguin aconseguir-ho.
0: Esperem que sí, eh? De fet, clar, segur que a tots els municipis tothom allò està esperant allò que el seu equip pugi, tots no poden pujar, no estan en aquesta ocasió.
1: Però doncs, si més no han arribat molt lluny, que això també es pot celebrar.
0: I tant, que sí, a l'esforç doncs sempre s'ha de valorar.
1: Totalment.
0: Carla, ho deixem aquí?
1: Ho deixem aquí.
0: Sí, fem ara una petita pausa, ja sabeu que de seguida, després de les notícies amb els companys de la xarxa, arriba l'espai de l'Enfoca't, aquest espai que compartim amb l'empresa municipal Enfo, i que avui dedicarem a parlar de la cultura emprenedora a les escoles, perquè a finals de maig tenia lloc la Fira de les Cooperatives i ara doncs volem saber-ne allò, les sensacions que han tingut allò tant l'alumnat com el professorat que ha participat d'aquesta, no només de la fira, sinó de tot el procés que comporta la cultura emprenedora a les escoles. Això serà la tornada, així que no marxeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronals i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals, que serà el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encareixement dels carburants i a contenir també la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. I mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen bé a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. En aquest sentit, Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha reconegut avui a la xarxa un trencament en la unitat sindical.
2: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir doncs, que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
1: Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte, que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte, i recuperar també un calendari de vagues a partir del 8 de juny fins a final de curs. I també Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país, tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i amb cada vegada més facultatius jubilats. I els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut un impacte de bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Segons les primeres informacions, podria tractar-se d'una qüestió per tràfic de drogues. I per altra banda, també s'investiga una altra agressió, en aquest cas per arma blanca, en el marc d'una baralla i també a Barcelona. Els Mossos van poder detenir un home relacionat amb els fets. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C32 a Premià de Mar deixa vehicles al voral i hi ha un quilòmetre de retencions. També una avaria, la P7 a Santa Perpètua de Mogoda, deixa un carrer tallat direcció Tarragona i una altra avaria, en aquest cas a la B30 a Cerdanyola del Vallès, també deixa un altre carril tallat. Amb dues provoquen circulació intensa en ambdós punts.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Parlem de cuina.
5: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
4: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
5: Dilluns a 1:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:15 del matí.
6: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
7: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
8: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
6: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
12: Hasta luego, cocodrilo. No
11: pasa... Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Són les 9, el carrer està ple. No hi ha res nou en aquest indret.
1: El 26 de maig serà brutal. A l'Escola Oficial d'Idiomes hi trobareu una parada especial.
2: Això és Coopera Kids, no és cap acudit. Fins dos quarts d'una estarem aquí.
3: Només som nens, dirà tota la gent, però nosaltres som del Centre d'Estudis Mollet.
4: Ei, ei, no us heu enterat que hi haurà una fira a Mollet?
5: De veritat, Martí, quin dia es farà?
4: Serà el dia 26 de maig.
5: I a quina hora?
4: De 9 i mitja a 12 i mitja del matí.
5: Hala, que guai! Agnès, a on hem d'anar?
6: A la Rambla Nova, davant d'Elies Aigua Viva.
7: Tenim gran varietat de productes, per exemple, pots pels llapis, sabons, espelmes i punts de llibre.
8: Els nostres productes de l'Escola Montseny són artesanals, útils i divertits.
9: Cooperativa Secreta, productes secrets, productes ben fets.
10: La veritat és que va ser molt guai. La Fira de les Cooperatives jo crec que és un dels punts de trobada quan es fa el mercat setmanal, que coincideix allò al final de les Rambles, que hi ha un xivarri de nens i nenes que gaudeixen de la jornada i també de molts papes, mames, avis, àvies i gent en general, ciutadania, que s'apropa per veure aquestes creacions. Nosaltres hem anat vivint allò, tot aquest procés, i avui doncs volem fer comentari també amb el professorat com a representants d'aquestes cooperatives perquè ens diguin com han viscut aquesta experiència. Però abans també donarem veu a la tècnica de l'empresa municipal Enfo, la Iris Casabona, que ens acompanya. Molt bon dia, Iris.
11: Hola, bon dia.
10: I que també voldrien saber des d'Enfo, per 14è any, no? Novament allò, aquest projecte de cultura emprenedora a l'escola, que està més que consolidat, jo crec, no?
11: Sí, sí, està molt consolidat. De fet, l'any que ve se celebra com una celebració del QM i ja ens han dit de participar perquè som una de les poblacions que fa més anys que ho fem.
10: Que es fa una celebració a nivell allò de Catalunya o de Barcelona,
11: província? Sí, sí,
10: província.
11: S'està gestant. Sí, sí.
10: Ah, molt bé, no?, aquest reconeixement.
11: Sí.
10: I aquesta 14a edició ha anat tot bé, allò...
11: Tot, sí, sí, tot molt fluid, tot molt bé. Els centres ja porten molts anys també fent-ho i, per tant, són molt autònoms també.
10: També el professorat.
11: Sí,
10: sempre hi ha professors,
11: sí, sí,
10: que igual expliquen. És el primer any que
11: sí,
10: em trobo amb
11: clar,
10: aquest projecte.
11: Però tenen altres companys, no, i companyes que ja ho han fet o la direcció del centre ja sap com va, llavors també els acompanyen.
10: De fet, jo crec que hi ha centres que participen des de l'inici, gairebé,
11: sí, sí,
10: no?
11: Sí, sí, des sí? del primer any, sí, sí. Ja.
10: No sé si sí, la Verònica va acotant amb el cap, la Verònica és de l'Escola Montseny, ha vingut acompanyant a la Gabriela i l'Antia. Molt bon dia a totes.
12: Bon dia.
13: Bon dia.
10: Bon dia.
13: Bon dia.
10: Verònica, ja anaves acotant amb el cap com dient nosaltres som allò des que va començar el projecte Coema.
12: Jo crec que sí, jo porto 17 anys a l'escola i crec que pues, si són 14, potser 14 o 13 que portem fent el projecte. Van ser una de les primeres escoles que vam començar a fer.
10: I el vau començar a fer perquè hi creieu, no? Hi creieu en el
12: sí.
10: projecte, no?
12: El projecte és molt xulo. A nosaltres ens agrada molt perquè fomenta moltes coses, entre elles el treball cooperatiu, el fet de que quan els nens han de crear els productes a vegades s'adonen de coses que poden fer que no pensaven que podien fer, destreses, habilitats, i després fer la venda, després també el tema de donar els diners a les ONGs. Bueno, és un treball molt complet, és un projecte molt complet, ens agrada molt.
10: També ens acompanyen del Centre d'Estudis Mollet, en Jon, és el professor que acompanya a la Laia i al Max. Bon dia, també.
14: Bon dia.
10: Bon dia. Jon, vosaltres també porteu anys participant d'aquest projecte?
15: Sí, sí? La mateixa dinàmica que la meva companya. I sí, sí, portem molts anys. Sí que és cert que som dos tots a l'escola i ens compaginem una miqueta a la feina. Llavors, però bueno, és un projecte molt... Més o menys el que has comentat, eh? És un projecte molt, molt xuli.
10: De fet, vosaltres també rebeu una formació, no?, prèviament, allò a la realització de...
15: Sí, però de fet ja ho tenim una miqueta per la mà. Cada any fem el mateix, més o menys, i està molt pautat, diguem-ne, llavors ja sabem com... aplicar-ho a la classe, no? Llavors és el repte dels alumnes de, pues, bueno, de veure...
10: Però segur, John, que sí. d'un any a un altre, no? Cada curs és diferent, segurament, no? L'alumnat és diferent,
15: o sigui,
10: respon de forma diferent.
15: Exacte, sí, cada curs són diferents i responen de formes diferents. Hi ha grups que ho porten una miqueta més bé, altres grups es veran una miqueta, llavors, bueno, està entretingut, la veritat és que és bastant... bastant positiu.
10: Anem a donar veu als protagonistes d'aquestes cooperatives, que, com us hem dit, són la Gabriela i l'Antia, que venen de l'Escola Montseny, i la Laia i el Max, que venen del Centre d'Estudis Mollet. Anem a començar per la Gabriela, i li volem preguntar, doncs, això, doncs, el dia 26 de maig, no? Què és el que vas fer a la fira?
13: Doncs... No? Van vendre els productes, no? I va ser molt xulo perquè van poder comprar productes d'altres paradetes i també ens va agradar molt fer la nostra venda i va ser molt xulo.
10: És a dir, que vau fer de venedors i de compradors?
13: Sí.
10: Molt bé. I això ja ho teníeu clar? Allò, ja ho havíeu parlat a l'aula?
13: Sí.
10: Que faríeu això, també?
13: Sí.
10: I què és el que vau vendre vosaltres?
13: Doncs vam vendre com sabons, xapes, punts de llibre i també... Van ser com un total de 10 productes, o així.
10: Molt bé. I què vau comprar? Te'n doncs, recordes, allò?
13: Sí.
10: Sí.
13: Va ser molt curiós perquè hi havia una paradeta que tenia com pissarretes.
10: Ah, i llavors molt... això us va agradar.
13: Sí.
10: Tu tens a casa una d'aquestes pissarretes?
13: Sí.
10: I per què la fas servir?
13: Per, no sé, per estudiar o així, per apuntar coses a l'habitació.
10: Molt bé, és a dir, que va ser un producte que vosaltres no n'havíeu pensat, però que quan vau veure...
13: Sí.
10: Doncs vau dir, escolta'm, això, doncs paga la pena.
13: Sí.
10: Molt rebé. Explica'ns també com vau preparar tota la difusió, no?, de la fira. M'imagino, vau venir allò, companys de les vostres cooperatives, van venir aquí a la ràdio i van fer allò unes falques publicitàries que m'han anat passant, no?, per antena. Durant 10 dies anaven sortint. Però què més vau fer? Vau fer cartells?
13: No vam fer cartells, però vam com passar per l'escola dient-lo. Que va ser... I amb les falques també perquè les escoltessin i...
10: A la megafonia, la vau posar, a la megafonia de l'escola, aquestes falques?
13: Sí, un dia.
10: Sí? I anàveu passant per les diferents aules i explicant a l'alumnat...
13: Sí.
10: També als vostres companys perquè ho diguessin a casa, no?, m'imagino.
13: Sí.
10: Sí?
13: Però sobretot les mestres, també.
10: I has dit allò que va anar molt bé la venda.
13: Sí.
10: No sé si ja heu fet números, si sabeu el que vau recaptar, si dieu, escolta, doncs mira, jo crec que una part, no sé, la destinareu a una ONG i una altra...
13: A dues ONGs.
10: A dues ONGs?
13: Sí.
10: No us quedeu res?
13: Sí.
10: Ah, és a dir, recupereu la inversió feta?
13: Sí,
10: no?
13: Un 25% donarem a Bordes Sin Frontera i a Mollet contra el Càncer.
10: A Mollet contra el Càncer i l'altra?
13: Bordes Sin Frontera.
10: Bordes Sin Frontera. I això de quina... No la conec.
13: Són d'aquí de Mollet,
10: Són d'aquí de Mollet. I què fan?
13: Doncs són...
10: No, està dient la Verònica que aquests
12: no... No, són de Mollet. És una associació que treballa amb la raça de gos del Border Collie.
10: Ah,
12: i és una associació que es dedica a, bueno, això, gossos que estan al carrer, a, bueno, com una protectora. Però
10: molt
12: és molt concretament
10: específic.
12: De Border Collies. I llavors la van buscar, els hi va agradar, i a través d'una fira ens van posar d'acord amb la noia i estem esperant que vingui a fer-nos la visita i ens portarà els gossos i tot per poder veure'ls a l'escola i tot.
10: Ah, sí, que xulo. Sí. Sí, sí. L'altre sí que és de Mollet.
13: Sí.
10: De Mollet contra el Càncer, que m'imagino que igual sí que han anat a l'escola, no?,
13: sí.
10: Al centre. Sí. Anem a parlar també amb la Laia. Després continuarem amb l'Antia, que ens expliqui més coses. Però anem a parlar amb la Laia, que ens expliqui ella també l'experiència des del seu punt de vista i des del el grup de companys de com ha anat la Fira de Cooperatives.
14: Ha anat bastant bé. Potser alguns incidents, a un company que no va col·laborar gaire, però en general ens hem sortit bé, hem col·laborat i em sembla que la fira va ser tot un èxit.
10: Està bé això que has comentat, Laia, és a dir, que entre vosaltres també us fixeu, no?
14: Sí.
10: Si hi ha companys que participen més o menys...
14: Exactament.
10: Uh-huh. Bueno, perquè la fira és una cooperativa i tothom allò ha de posar el mateix esforç,
14: sí.
10: No?
14: Sí. Hi ha gent que potser s'ho tomava més a broma. Hi ha un company que era una mica violent amb els nostres companys i...
10: I això després li heu dit.
14: Sí, li vam dir, tenim punts, no sé si el Montse també ho fa, i gairebé, si hagués aconseguit un punt més, ja estaria expulsat de la cooperativa.
10: Mm-hmm. Vosaltres feu això dels punts, de la puntuació?
12: No.
10: Mm-hmm. Bueno, està bé allò compartir, perquè un va anar agafant idees. Max, explica'ns quins productes vau posar a la venda, doncs, vosaltres.
13: Nosaltres vam posar 6 productes a la venda, encara que va haver-hi un que no es va vendre gaire perquè, bueno, el seu grup es va desfer, només va quedar una persona i no va quedar gaire bé. Uh-huh. Encara que els altres els van vendre molt.
10: I què eren el que havíeu fet?
13: Pues, targeters, punts de llibre... Bueno, punts de llibre hi havia molts tipus. I incens.
10: Uh-huh.
13: I poca cosa més.
10: I l'incens el fèieu vosaltres?
13: Sí.
10: O,
13: no, l'incens el compràvem
10: sí.
13: I fèiem...
10: L'embolcall,
13: sí.
10: No? On estava col·locat. Molt bé. Esteu contents de com va anar?
13: Sí.
10: Sí? I vosaltres també vau aprofitar per comprar d'altres cooperatives?
13: No, nosaltres no vam fer...
10: No vau
13: fer
10: compra?
13: Només vam vendre.
10: Només vendre. Sí. Molt bé, molt bé. Escolta'm una cosa, la Laia, que ens digui allò, quina difusió vau fer? De...
14: Nosaltres vam fer les falques, els meus companys van cantar un rap que vaig escriure amb ajuda del Max.
10: Sí, sí, l'hem sentit, eh? Van començar molt xulo, això del rap.
14: I també a classes audiovisuals van fer uns petits cartellers que el dia de la fira van fer grups i un grup estava anant, un altre esmorzant i un altre grup estava repartint players i incitant a la gent que vingués a comprar-nos els nostres productes.
10: Ah, molt bé, és a dir, que teníeu repartides les feines.
14: Sí, ho van fer els nostres... Ho van fer els grups, eren uns cartells que cada un publicitava un producte diferent.
10: Uh-huh.
14: Però al final només n'hi havia 4 varietats de cartellers en comptes de 6, no sé què va passar allà.
10: Alguna cosa va passar.
15: Moltes coses van passar.
14: I un dels cartellers era d'un producte que no es venia, va ser una mica estrany. Em vaig fixar i vaig preguntar a la capitana del grup: escolta, però per què no ho heu venut? Va ser una mica estrany.
10: Està bé, està bé. No, està bé allò després fer l'anàlisi, no? M'imagino que després sí. Us heu trobat i heu comentat totes aquestes incidències, no?
15: I tant, i a més, a ser 3 grups rotatius, uns es dedicaven a ser dia de mercat, també era molt, molt positiu, hi havia molta gent, molt ambient, i et sorprèn com veus alumnes que potser a la classe són d'una manera, però després es veus superactius i no t'esperaves segons quines actuacions, no?, de...
10: Això, mira, la Verònica també coincideix totalment.
15: Molt potent, molt
10: potent. No? Com canvien també, no?
12: Sí, sí, nenes, que a la classe... És que va passar amb un parell de nenes que són molt calladetes i allà, un euro, vinga, un euro, veniu, passeu per aquí. I clar, i dius, ostres, i van gaudir molt aquell matí.
10: Max, vosaltres sabeu, heu recuperat la inversió feta, sabeu a quina ONG destinareu els cèntims,
13: bueno,
10: sobrants?
13: No sabem si tornarem el que hem donat o ho farem un berenar. Però sí que sabem la ONG, que és la Mollet contra el Càncer, com ells.
10: Com ells, molt bé.
15: Sí, bueno, nosaltres cada any fem el mateix, o sigui, un percentatge donem a una ONG. L'any passat va ser 2, però aquest any hem decidit una. I l'altre percentatge és recuperar la seva inversió, bueno, una miqueta el procés empresarial, no, aquest. I sí que és cert que sempre ens queda un piquito per allà i aprofitem per fer un berenar a la classe, aprofitant el dia que vindran a buscar els diners, els de la ONG. Llavors,
10: molt
15: bé. Una miqueta de cloenda de... Molt bé, molt bé.
10: Molt bé. A més, això de Mollet contra el Càncer, que ara ja porten 11 anys, l'any passat feien el seu desè aniversari, que fan molt bona feina, és a dir, que n'heu escollit molt bé. Anem a parlar també amb l'Antia, que ens expliqui ara, no?, que ja s'ha finalitzat el projecte. Què és el que més els ha agradat a la cooperativa?
16: Ens ha agradat molt crear els productes i també vendre'ls i anar a comprar. Ha estat molt xulo.
10: I el més difícil?
16: El més difícil, pues algunes vegades crear els productes i vendre els uns, però no molt.
10: Sobretot el que destaqueu, Antia, és el tema del mercat, eh? El de fer els productes, però clar, prèviament vau anar, no?, a agafar el NIF de l'empresa, constituir-la, no?, us van explicar que era una cooperativa. Tot això és més farragós, costa més o no?
16: Bueno, no.
10: no? Perquè, clar, també us heu de distribuir... Els...
16: Va costar una mica, però va ser més fàcil.
10: I a la vostra cooperativa o a les vostres cooperatives, perquè al Montseny n'hi ha sí. dos, vau tenir algun incident, com ens comentava la Laia, coses d'aquestes... No? Estranyes, no?
16: No vam tindre ningun incident.
10: I escolteu una cosa. No sé si després de viure l'experiència, tu, en tia, coneixes algú que sigui emprenedor, que sigui un treballador autònom?
16: Doncs tenim un company de classe que els seus pares tenen el seu propi negoci, però ja està.
10: I heu parlat amb aquest company si ara valora més la feina que dels seus pares? Potser
16: no hem parlat.
10: No heu parlat. Però i a tu ara, per exemple, et planteges, ai, doncs quan sigui més gran, ara no, però quan sigui més gran no em faria res allò amb un grup de persones que coneguis, perquè has de conèixer sí. les persones, no et portis sorpreses, no?
16: Està xulo fer això.
10: Sí, està allò, crear una cooperativa, veus sí. que sí, que és assequible,
16: sí.
10: que és una bona opció de mercat laboral.
16: Sí, és una bona opció.
10: Sí. Ara que us diuen allò que els joves ho teniu tan magre, doncs potser allò, la creativitat, no? I fer una empresa.
16: Sí.
10: Sí. Molt bé. Doncs anem a saber per aquí, a veure la Laia que ens digui allò ara que s'ha finalitzat el projecte, que és el que més els ha agradat de crear la cooperativa.
14: A mi m'ha agradat tot. Ha sigut un projecte molt, molt guai. I no, a part de que en alguns moments em vaig posar una mica nerviosa perquè la gent no col·laborava, a part d'això... La resta, molt bé. Ha funcionat molt bé. Jo no sabria dir-te.
10: I escolta'm una cosa, Laia. Ara que dius... Tret d'algun moment que em vaig posar nerviosa perquè no tothom allò treballava...
14: Sí, en un moment va ser una mica difícil perquè la gent es queixava una mica d'equip directiu. Deia que nosaltres volíem fer tot i en un moment el meu grup

0: Estrella, la Estrella, van fer com 10 de pintura i només va quedar un.
1: Però escolta'm una cosa, Laia, això no trobes que després igual ha enfortit també el grup? Que igual els que heu treballat i us heu esforçat, ara es feu més pinya? No del tot.
0: És que hi ha gent que no tenia feina i el grup inicial ja feien pinya, érem els tres, em sembla que eren bons amics, però com va venir gent perquè no tenia feina, potser això, n'hi havia molta gent i no vam poder fer pinya. Donava igual, la gent es va queixar.
1: Bueno, de fet, jo també, de vegades, tot i que en una cooperativa tothom té el mateix pes, sempre hi ha alguna persona que és més líder, no? I tenir un bon lideratge també és important, no? Si algú, doncs, posa una miqueta d'ordre.
0: La veritat és que molta gent em preguntava què havia de fer. Laia, no sé què, Laia, no sé quant, què he de fer? Què he de fer? Una mica, ostres, no, és... M'alegra que confieu en mi, però sisplau, sóc una persona. No vaig dir a meu alta, però era així.
1: Una mica estressant ho ha viscut la Laia. Max, tu què és el que has trobat més difícil de la cooperativa? Ui. Això que ens està explicant la Laia, jo la convivència...
2: Doncs, sí, la convivència, perquè hi havia grups que acabaven molt ràpid perquè no teníem productes i havíem de comprar, però s'anaven altres grups i es liava una mica.
1: Ja, és a dir, que en lloc d'ajudar, doncs posaven pals a les rodes.
2: Sí.
1: Vosaltres sí que coneixeu allò, algú que tingui un negoci, heu après a valorar més allò...
2: Sí, el meu pare.
1: Sí, el teu pare?
2: En té un. És de guies.
1: Ahà.
2: Ell és guia de la Sagrada Família, però té guies d'altres països que fan tours per zones turístiques.
1: I ara valores més la feina del teu pare? Dius, escolta'm, quina feinada, eh? Allò, presentar els números, veure que et quadra tot, gestionar un equip, no?, de persones...
0: El meu professor de teatre va crear ell el seu negoci i vam fer una entrevista... perquè una feina, uns deures, fer una entrevista a un empresari. I després de l'entrevista em vaig adonar, ostres, això costa de veritat. Uh-huh. També la perruquera a la que vaig també té un negoci amb ella i una altra noia, però ja està. I pagar la llum, l'aigua, tot és molta cosa i és molt dur.
1: De manera que us veieu en un futur com a emprenedor o emprenedora? No, la Laia diu no. El Max tampoc.
0: No, la veritat és que no m'atreu gaire.
1: Escolteu una cosa, Gabriela, tia, ara que ens comentaven aquells conflictes que han tingut, alguna recomanació? Jo, perquè vosaltres sembla que les cooperatives han funcionat prou bé, no? Penseu... que hi ha alguna manera de motivar a l'equip perquè tothom treballi d'igual forma?
3: És que nosaltres ho hem fet una mica diferent. Nosaltres la manera com ho hem fet, cada setmana, per exemple, el dimecres, que la tarda era el dia de producció, fèiem una graella i llavors els hi deixàvem escollir, els hi dèiem aquesta tarda anem a produir punts de llibre, sabons, no sé què, on us voleu col·locar. Llavors no era un grup fixe, sinó que cada setmana ells anaven rotant i llavors hem intentat que tots els nens i nenes provessin a fer tots els productes, perquè així és la manera també com veuen de dir, ostres, no se'm dona bé fer punts de llibre, però se'm dona bé fer els sabons. Llavors hem fet aquesta organització, llavors ells ja han anat a fer allò que volien provar i ha sortit molt bé i no ens hem anat quedat sense material perquè quan que era un dia a la setmana ja teníem la previsió d'anar a comprar per la setmana següent per tenir-ne, també vam fer una comanda molt gran al principi de partint de tot el material que necessitàvem pels productes i ens ha anat molt bé l'organització.
1: Bueno, doncs de fet està bé, jo sentia el que ens explica la Verònica perquè així, no?, doncs propers edicions sempre compartir amb, no sé si feu trobada després allò de les escoles, no, allò, no. Perquè està bé, no?, fins i tot allò a nivell de professorat, de dir, escolta'm, doncs a nosaltres ens ha passat tal cosa, l'altra... Bé, en tot cas, dir que la fira va ser tot un èxit, que esteu contents, que esteu a punt d'ajudar a acabar el curs, no?,
0: sí,
1: i que aquesta ha estat tota una experiència.
0: Sí.
1: Una experiència que us emportareu allò doncs per tota la vida.
0: Ja. No? Això no torna a passar.
4: Mai se sap.
0: Però mai tornarà a passar que uns companys de classe de cinquè de primària

0: treballin tots junts, uns, perquè som... N'hi ha gent que potser no som tots amics, però som companys i portem el temps junts. Jo no crec que si treballo algun dia com a empresària, no crec que estigui treballant amb els meus companys com aquest any.
1: Bueno, però és un aprenentatge que moltes vegades hem de... I sortir-ho amb resiliència, no?, d'això, i de tot s'aprèn una miqueta. Però, bueno,
2: és... Hem d'acabar perquè se'ns tira el temps a sobre. De fet, finalitzem amb un àudio que informa de qui promou aquest projecte de cultura emprenedora a l'escola, i amb ell doncs acomiadem també el programa pel dia d'avui. Gràcies a tots i totes per haver-nos acompanyat, i fins una propera. Que vagi molt bé.
3: Adéu-siau.
4: Adéu.
5: Per 14è any consecutiu, l'Ajuntament de Mollet del Vallès, a través d'EMFO i de l'Institut Municipal d'Educació de Mollet, fomenta la transmissió dels valors de l'emprenedoria a l'alumnat de les escoles mitjançant el programa QM, un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. El futur equipament de cultura popular situat a la Teneria ja compta amb un projecte definitiu. Després de seleccionar els 5 projectes finalistes, aquests darrers mesos el jurat ha avaluat les iniciatives tenint en compte una sèrie de criteris com la qualitat arquitectònica, la seva relació amb l'entorn, l'organització funcional de l'edifici, l'adequació del projecte a les necessitats del futur equipament. Amb totes aquestes premisses en ment, finalment, el jurat ha escollit el projecte definitiu que més s'adequa als paràmetres i que ha d'esdevenir la nova Casa de la Cultura Popular de Mollet. Mireia Dionisio, alcaldessa de la ciutat, ha comentat que a principis de juny es farà el nomenament del projecte final.
1: Ja hem fet una segona trobada amb aquests 5 projectes, per tant ja els hem vist. Podem dir que de manera majoritària ja el jurat hem decidit doncs, quin és el projecte que més ens agrada i que més s'adequa al que teníem pensat, no?, per la nostra ciutat, i jo crec que podem dir que a principis de juny ja podrem fer doncs, aquest nomenament de l'equip que des del jurat hem considerat doncs, que ha presentat un projecte d'un nou espai cultural a la ciutat.
0: Un cop designat l'equip guanyador del concurs, aquest disposa d'un termini de 3 mesos per redactar i presentar l'avantprojecte del futur equipament cultural, un espai que ha de reforçar i donar resposta a les necessitats de les entitats de cultura popular de la ciutat. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet ha engegat el període per demanar els ajuts municipals destinats a activitats d'estiu i activitats extraescolars. En els pròxims dies també es donaran a conèixer els terminis i detalls dels ajuts de menjador, llibres, material escolar i activitats reglades. Per facilitar les gestions a les famílies, el consistori ha habilitat un servei d'atenció telefònica específic per resoldre dubtes relacionats amb els ajuts d'estiu 2026 i els ajuts escolars del curs 2026-2027. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
2: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
3: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula punt en el món tèxtil. Un punt en el món tèxtil o la confecció és un tros de fil que va d'un forat a un altre, molt pròxim dels que es fan en una tela, en una peça de pell, etc., travessant-la amb una agulla enfilada. Així fem un punt llarg, un punt curt, fer quatre punts a un descosit, etc. També un punt és un lligat d'un o més fils que s'entrellacen, trenen o nuen, el qual forma l'element constitutiu d'un teixit, d'un treball de mitja, etc. Així parlem de punt a l'agulla, el boixet, punt de mitja, de ganxet, etc. Hi ha punts, però, que tenen noms curiosos. El punt d'abella, per exemple, es diu punt d'abella, punt de niu d'abella o niu d'abella. És una tècnica de brodat decoratiu que es treballa fent puntades curtes en diagonal que s'entrecreuen i sovint es reparteixen en fileres per crear un patró ornamental continu. El punt d'abella és un punt tradicional que reprodueixen diverses cultures i que s'ha mantingut popular per la seva simplicitat i elegància. A més, es pot combinar fàcilment amb altres punts per crear dissenys més complexos. Sabeu, però, d'on prové aquest nom? El nom prové del fet que, vist des de dalt, recorda la forma d'una abella, atès que les dues puntades diagonals es creuen al centre formant una V baixa, com si fossin les ales de l'insecte. Punt d'arena és el punt en forma de petites boletes que és utilitzat per farcir el fons a les formes brodades en els teixits molt fins. Així també, relacionats amb la forma, tenim el punt de creu, el punt d'espiga, el punt de cadeneta. I vosaltres, sou molt de pagar o donar punts, és a dir, de cosir? Aquesta informació l'hem extreta del web Neolesfera, del TAMCAT i del Diccionari Català-Valencià-Balear del Cuber Moll. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronal i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encariment dels carburants i a contenir la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures les crisis energètiques. A partir d'avui, de fet, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. I mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies però altres entitats impulsores com ara la CGT i la Intersindical les mantenen. En aquest sentit, Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que ha reconegut avui a la xarxa un trencament de la unitat sindical.
2: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir doncs, que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i mira, i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
1: Sí, els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys. El compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extra a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país, tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i amb cada vegada més facultatius jubilats. I també Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa entre els treballadors. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Els van desencadenar una persecució policial que va acabar a la C66 a Celrà, on els agents van interceptar el vehicle sospitós. És el tercer incident amb armes de foc que es reconeix a Catalunya en poques hores. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
4: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 704, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Continuem amb la història de l'alpinisme modern. Passem d'uns tímids intents d'escalar el Mont Blanc a començar a prendre's la cosa més seriosament. Avui, capítol 3, el Mont Blanc, segona part. Varen haver de passar 8 anys perquè es dugués a terme un nou intent d'escalar el Mont Blanc i una nova generació de guies, molts dels quals encara no havien nascut quan Sorzig va oferir la recompensa, es varen llançar cap a la muntanya. El 1785 van començar una sèrie d'intents que any rere any varen servir perquè els guies anessin acostumant-se al terreny i millorant a poc a poc la seva rudimentària tècnica. I d'altra banda, també per deixar de banda els seus temors. El mateix Sorzig, que llavors tenia 45 anys, va decidir participar en un dels assalts acompanyats per 9 guies, sense èxit. Totes les temptatives es realitzaven per la vessant nord-oest, ja que es considerava la ruta més lògica, i en 3 ocasions varen assolir el cim del Dom de Goûter, a 4.389 metres, però cada cop es trobaven amb la resta final que duia el cim, i a partir d'aquell punt eren incapaços de continuar. Així doncs, si bé Horace Benedict de Sorzig va ser qui va pujar en marxa l'empresa, a Chamonix hi havia un home diferent de la resta de guies i que mirava la muntanya com un problema per resoldre. Aquest home, figura capital de la conquesta del Mont Blanc, va ser Michel Gabriel Paccard. Fill d'un notari, va néixer a Chamonix l'any 1757 i es va formar a Torí i a París, on va estudiar medicina. El 1781, Paccard va començar a exercir com a metge al seu poble natal i de seguida es va dedicar, gràcies a la seva aguda intel·ligència i a les seves dots com a escalador, a investigar sobre els problemes de supervivència en l'alta muntanya. Home de formació científica, no es conformava en acceptar perquè sí les opinions dels demés i va començar a estudiar distintes rutes i observar la muntanya des de diferents angles. Com que no es podia permetre el luxe de contractar portadors, efectuava totes les seves temptatives acompanyat d'algun amic o parent a qui aconseguia convèncer. Amb tot aquest panorama va realitzar uns 5 intents i finalment va arribar a la conclusió de que la millor ruta per atacar el cim era no per la vessant nord-oest, pel Dom de Goûter, sinó per la vall del Gel. Estava convençut que tots els precipicis que l'envoltaven podien salvar-se per una dreta rampa de neu, actualment coneguda com l'Ancien Passage, que duia cap a un terreny més fàcil. Tots els guies opinaven que aquella via era impossible, però ell havia estat observant la ruta amb el seu telescopi durant 3 anys, fixant-se en tots els llocs on s'hi podien produir allaus i observant els canvis que es produïen en el gel, fins que es va convèncer que es tractava del millor camí cap al cim. En Paccard no perseguia la fama. Era un home modest que parlava poc dels seus avenços. El seu afany per assolir el cim es devia més al seu afany d'aconseguir-ho en nom de França com per al seu interès científic. Anhelava realitzar mesures baromètriques i altres observacions per tal de determinar l'alçada de la muntanya i demostrar que el seu Mont Blanc era el cim més alt de tots els Alps, la qual cosa en aquells temps no era generalment acceptada. Així doncs, Paccard va planejar dur a terme l'intent durant la primera lluna plena d'agost de 1786. Inicialment tenia previst d'anar-hi amb un amic, però al final aquest no li va estar possible i va haver de contractar a Jacques Balmat. Aquest era un jove camperol que es guanyava la vida caçant isards i recollint cristalls de roca. Era bon escalador, fort i valent, però a la vegada xulo i cregut, per la qual cosa els demés guies de Chamonix no el consideraven un bon company. 2 mesos abans havia format part d'un dels grups que havien arribat al Dom de Goûter. En Paccard se'n va guardar prou d'explicar-li que la seva intenció era anar per una ruta diferent, ja que sospitava que l'entusiasme de Balmat s'esvairia tan bon punt li digués que per on realment volia pujar era per la tristament famosa Vall del Gel, on el 1775 havia fracassat la primera temptativa dels 4 guies. Tarda del 7 d'agost, aquells dos homes varen sortir de Chamonix. Era un grup molt reduït i mal equipat per una empresa com la que anaven a escometre. anaven molt carregats. Doncs, a més de les mantes i el menjar, havien de carretejar amb aquells pesants i voluminosos instruments del doctor Packard. Havien passat 3 setmanes de mal temps, però aquella era l'última lluna plena abans de la tardor i el doctor no volia perdre aquella oportunitat. Varen passar la nit al raser d'unes roques a l'alçada de la muntanya de la Cot per reprendre la marxa de matinada. A les 4:45 del matí arribaven a la cresta rocosa. Varen entrar a la zona del gel i a partir d'aquell moment començaren a veure-se-les amb les esquerdes de la junció. Els dos homes ja havien estat allà, però com acostuma a succeir a final de temporada, el gel el trobaren molt més caòtic. Sense cordes ni piolet, imagineu el drama d'aquells homes, els quals no disposaven només que de 2 perxes d'uns 3 metres de llargada, les quals les van utilitzar en diverses ocasions per col·locar-les travessades damunt les esquerdes i així poder-les creuar. Encara més perilloses eren les petites esquerdes dissimulades sota la neu. Fins a 4 cops van haver de tirar-se al damunt de les perxes per poder sortir del malpàs gatejant sobre elles. Fins a aquell punt, en Balmat estava convençut que seguien la ruta tradicional, però quan en Packard, en comptes de girar a la dreta en direcció al Dom de Boter, va seguir recte cap a la Vall del Gel, se'n va adonar de les veritables intencions del doctor. Penetrar dins d'aquell congost i provar una ruta que els guies havien declarat impossible. I què va passar després? Seguim la setmana que ve.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: El dijous dia 4 hi ha la programació del segon semestre de 2026. A les 20 hores, en el local del club, vocal Alfons Fernández. El mateix dijous dia 4, extrem. Matinal, grup dels dijous. Llinars del Vallès, Poblat Ibèric del Far. Vocals Francisco Vera i Carlos Revilla. Recorregut 8 quilòmetres amb un desnivell positiu de 323 i negatiu de 323. 4 hores de durada, dificultat baixa. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida serà el pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí i el transport en vehicles particulars. Dissabte 6, senders. GR2, etapa 2, Boadella de l'Empordà, a Lladó. Vocal Jordi Luque. Recorregut 16,7 quilòmetres, més 3,1 opcional. Amb un desnivell positiu de 510 metres, més 220 opcionals. I negatius de 410 metres, més 220 opcionals. I 4 hores, més 1,1 d'opció. Dificultat mitjana. Cal portar, esmorzar, dinar, aigua i equip personal. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Transport, autocar. Preu, 20 euros als socis, 26 euros no socis. Observacions. Una petita desviació en la ruta, opcional, ens permetrà fer el cim de Santa Magdalena, que és un 100 cims, amb vistes a la banda i banda de l'Empordà i els Pirineus. Diumenge 7, tothom. Catifa floral del Corpus a la Rambla. Vocal Maria Teresa Llavina. Cal apuntar-se per saber quines persones comptem. De 7 a 7:30 del matí es començaran a preparar les catifes.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès acollia divendres al vespre la 5a edició de la Festa de l'Arròs organitzada per l'agrupació local socialista. La festa va comptar amb la presència de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon. Parlon va dir que la Festa de l'Arròs és un punt de trobada que permet el contacte directe amb la ciutadania. En aquest sentit, la consellera va destacar la bona feina que està fent Mireia Dionisio com a alcaldessa de Mollet.
1: És una manera d'obrir-se al conjunt de la ciutadania i celebrar doncs, que entrem a l'estiu, no? I ens preparem doncs, per gaudir d'aquest temps més relaxat, però també per estar junts i juntes i compartir un moment important, no? Per l'agrupació i per totes aquelles persones doncs, que tenen estima per l'alcaldessa, com he pogut comprovar ara que anàvem per les meses saludant la gent, i la veritat és que bueno, es nota que està fent bona feina la Mireia.
0: En relació a la situació que viu el partit a nivell nacional, Núria Parlon al seu Parlament, però també l'atenció als mitjans, va recordar la importància de defensar la presumpció d'innocència com a pilar fonamental de la nostra democràcia. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha tornat a ser distingit amb el reconeixement Pajarita Ilustre, un guardó que entrega l'Associació Espanyola de Fabricants de Pasta de Paper i Cartró a les administracions que acumulen més de 5 anys consecutius obtenint aquesta distinció. En el cas de Mollet, enguany ha estat el seu 7è any seguit que reben el premi. Els guardons valoren diferents aspectes relacionats amb la recollida selectiva de paper i cartró. En total s'analitzen 21 indicadors anuals vinculats tant a les campanyes de sensibilització ciutadana com a la planificació del servei, la regulació municipal o els resultats obtinguts en la recollida del contenidor blau. Pel que fa a les dades de recollida, durant el 2025 s'han recuperat un total de 1.558 tones de paper i cartró. D'aquesta quantitat, 1.211 tones provenen dels contenidors blaus, 302 corresponen al servei porta a porta del cartró comercial i 45 tones s'han gestionat a través de la deixalleria municipal. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
1: Parlem de cuina.
2: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
1: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
2: Dilluns a 1:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:15 del matí.
3: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
4: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mullat i mai se la volen perdre.
5: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
6: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

resultat del teu esforç som nosaltres. I esperem que quan ens miris et sentis tan orgullós del que hem aconseguit com nosaltres ho estem de tu. Perquè tot el que tenim i som t'ho devem a la teva dedicació, a les teves ensenyances i aquest cor tan gran que sempre trobes espai per donar més. Ets molt més que un pare. Ets el nostre far, el nostre suport i sobretot la nostra alegria. Ets el centre de tot, el pilar que ens sosté i no podem imaginar una vida sense el teu amor i el teu exemple. T'estimem amb tot el nostre cor, papi. Gràcies per ser tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir d'ara la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o bé tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri aquest procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com ara la CGT i Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte, que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres i a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència al país. Salut, de fet, calcula un impacte a curt termini d'entre un 15% i un 20% sobre l'activitat per la campanya per no fer hores extres. I també Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa entre els treballadors. I el govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronal i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals, que serà el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del mes de març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encariment dels carburants i a contenir la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. De fet, a partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas tornarà al 21% habitual. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Els fets van desencadenar una persecució policial que va acabar a la C-66 a Celrà, on els agents van interceptar el vehicle sospitós. Aquest és el tercer incident amb armes de foc que es coneix a Catalunya en poques hores. El primer es va registrar a l'Hospitalet de Llobregat amb una persona ferida de bala. El segon és aquest cas de Tordera i el tercer va tenir lloc ahir a la tarda al barri de Sant Roc de Badalona, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu per una bala perduda en un tiroteig entre clans familiars d'ètnia gitana. Per altra banda, també s'investiga una agressió per arma blanca en el marc d'una baralla. Ahir també a Barcelona els Mossos van poder detenir en aquest cas un home relacionat amb els fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns, a les 6 de la tarda, al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
4: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
5: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
6: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
5: Núvol de fum a Ràdio Mollet.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. El futur equipament de cultura popular situat a la Teneria ja compta amb un projecte definitiu. L'alcaldessa de la ciutat ha comentat que a principis de juny es farà el nomenament del projecte final i la idea és tenir l'avantprojecte redactat a finals d'aquest any. I també us informem que Mollet del Vallès acollia divendres al vespre la 5a edició de la Festa de la Rosa organitzada per l'agrupació local socialista. La festa va comptar amb la presència destacada de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon. I també parlarem del fet que l'Ajuntament de Mollet ha engegat el període per demanar els ajuts municipals destinats a activitats d'estiu i activitats extraescolars. En els pròxims dies també es donaran a conèixer els terminis i detalls dels ajuts de menjador, llibres, material escolar i activitats reglades. I en esports, el DM Grup Mollet continuarà la temporada vinent competint a tercera FEB. El conjunt mollatà ha jugat els partits de play-off la setmana passada, però l'ascens de categoria no ha estat possible. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.

0: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dilluns 1 de juny de 2026. Com sempre, abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. El futur equipament de cultura popular situat a la Tenaria ja compta amb un projecte definitiu. L'alcaldessa de la ciutat ha comentat que a principis de juny es farà el nomenament del projecte final i la idea és tenir l'avantprojecte redactat a finals d'any. Mollet del Vallès acollia divendres al vespre la cinquena edició de la Festa de l'Arròs organitzada per l'agrupació local socialista. La festa va comptar amb la presència destacada de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon. L'Ajuntament de Mollet ha engegat el període per demanar els ajuts municipals destinats a activitats d'estiu i activitats extraescolars en els pròxims dies. També es donaran a conèixer els terminis i detalls dels ajuts de menjador, llibres, material escolar i activitats reglades. I en esports, el DM Grup Mollet continuarà la temporada vinent competint a tercera FEP. El Consum Mollet ha jugat els partits de play-off la setmana passada, però l'ascens de categoria no ha estat possible. I abans de començar, veu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño al control tècnic, Emma Baleat, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: El futur equipament de cultura popular situat a la Tenaria ja compta amb un projecte definitiu. Després de seleccionar els 5 projectes finalistes, aquests darrers mesos el jurat ha avaluat les iniciatives tenint en compte una sèrie de criteris com la qualitat arquitectònica, la seva relació amb l'entorn, l'organització funcional de l'edifici i l'adequació del projecte a les necessitats del futur equipament. Amb totes aquestes premisses en ment, finalment el jurat ha escollit el projecte definitiu que més s'adequa als paràmetres i que ha d'esdevenir la nova casa de la cultura popular de Mollet. Mireia Dionisio, alcaldessa de la ciutat, ha comentat que a principis de juny es farà el nomenament del projecte final.
2: Ja hem fet una segona trobada amb aquests 5 projectes, per tant ja els hem vist. Podem dir que de manera majoritària ja el jurat hem decidit doncs, quin és el projecte que més ens agrada i que més s'adequa al que teníem pensat, no?, per la nostra ciutat, i jo crec que podem dir que a principis de juny ja podrem fer doncs, aquest nomenament de l'equip que des del jurat hem considerat doncs, que ha presentat un projecte d'un nou espai cultural a la ciutat.
0: Un cop designat l'equip guanyador del concurs, aquest disposa d'un termini de 3 mesos per redactar i presentar l'avantprojecte del futur equipament cultural, un espai que ha de reforçar i donar resposta a les necessitats de les entitats de cultura popular de la ciutat. Mireia Dionisio ha avançat a Ràdio Mollet que la idea és tenir aquest avantprojecte redactat a finals d'any.
2: Seguim amb termini, per tant la idea és que a finals d'aquest any doncs tinguem ja l'avantprojecte i començat a treballar amb el projecte del que ja serà doncs, el nou equipament cultural de la nostra ciutat.
0: Així doncs, el futur equipament de cultura popular de la Tenaria continua fent passos endavant amb la mirada posada a convertir-se en un nou punt de trobada per les entitats i la vida cultural de la ciutat. Si es compleixen els terminis previstos a finals d'aquest any, Mollet ja podria disposar de l'avantprojecte definit, el primer gran pas per començar a fer realitat la futura casa de la cultura popular.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I ara parlem de política, i és que Mollet del Vallès acollia divendres al vespre la cinquena edició de la Festa de la Rosa organitzada per l'agrupació local socialista. La festa va comptar amb la presència de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon. Parlon va dir que la Festa de la Rosa és un punt de trobada que permet el contacte directe amb la ciutadania. En aquest sentit, la consellera va destacar la bona feina que està fent Mireia Dionisio com a alcaldessa de Mollet.
3: Potser és una manera d'obrir-se al conjunt de la ciutadania i celebrar doncs, que entrem a l'estiu, no?, i ens preparem doncs, per gaudir d'aquest temps més relaxat, però també per estar junts i juntes i compartir un moment important, no?, per l'agrupació i per totes aquelles persones doncs, que tenen estima per l'alcaldessa, com he pogut comprovar ara que anàvem per les meses saludant la gent, i la veritat és que bueno, es nota que està fent bona feina la Mireia.
0: En relació a la situació que viu el partit a nivell nacional, Núria Parlon, en el seu discurs, però també en l'atenció als mitjans, ha recordat la importància de defensar la presumpció d'innocència com a pilar fonamental de la nostra democràcia.
3: Òbviament mostra preocupació, però també capacitat de resistència davant de qüestions que fins ara són indiciàries, no? I també jo crec que aquest respecte per la justícia l'hem de tenir, però també el respecte per la presumpció d'innocència, perquè si no el nostre sistema polític, no?, que hi ha divisió de poders i que la presumpció d'innocència és un valor democràtic, també s'ha de respectar. Però bueno, bàsicament el que ens deien és que estan molt contents, us ho dic sincerament, amb la feina que fa l'alcaldessa. Quan ella li deia que jo, perquè ella en canvi no em coneixia, no?, i li deia, doncs porta els Mossos, ah, doncs molt bé, hem parlat una mica dels incendis, no?, dels temes de precaució, i la gent doncs amb ganes també de passar-s'ho bé, de gaudir de la vida, que en definitiva és el que és una festa com aquesta, no?
0: Per la seva banda, Mireia Dionisio va manifestar un cop més la seva estima per Mollet i el seu orgull per ser alcaldessa de la seva ciutat. Dionisio va fer en el seu Parlament un recorregut per tot allò que s'havia fet en la ciutat i per aquelles coses que encara queden per fer. Així va defensar una manera de governar amb rigor i al mateix temps amb il·lusió. En atenció a la premsa, Mireia Dionisio reconeixia que té ganes de presentar-se de nou com a alcaldable cara a les eleccions municipals de l'any vinent.
4: Ja veurem. Ara nosaltres sabeu que estem centrats en governar Mollet. És veritat que alguns partits ja han començat amb el clima electoral. Nosaltres estem centrats en la gestió de l'Ajuntament, que creiem que és el que ens toca, i per tant hi haurà temps de parlar, no?, de ja l'ambient electoral també a casa nostra, com és el Partit dels Socialistes. Evidentment, m'ho han dit molts periodistes, jo tinc ganes de tornar-me a presentar, estimo Mollet, tenim projecte, tenim equip, i per tant parlarem més endavant.
0: Més de 600 persones van omplir participar divendres passat al vespre a la cinquena festa de la Rosa del PSC de Mollet celebrada al Parc de Can Molà.

L'Ajuntament de Mollet ha engegat el període per demanar els ajuts municipals destinats a activitats d'estiu i activitats extraescolars en els pròxims dies. També es donaran a conèixer els terminis i detalls dels ajuts de menjador, llibres, material escolar i activitats reglades. Per facilitar les gestions a les famílies, el consistori ha habilitat un servei d'atenció telefònica específic per resoldre dubtes relacionats amb els ajuts d'estiu 2026 i els ajuts escolars del curs 2026-2027. Aquest servei oferirà informació tant a famílies com a centres educatius, entitats i altres col·lectius interessats. A més, també donarà suport en la tramitació telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament i ajudarà a obtenir l'IDCAT necessari per signar les sol·licituds. En aquells casos en què no sigui possible complementar el tràmit en línia, el servei també gestionarà cites prèvies amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana per poder presentar la sol·licitud de manera presencial. Pel que fa als ajuts per activitats d'estiu, aquests estan destinats a casals i altres propostes organitzades per entitats públiques o privades de Mollet del Vallès durant l'estiu de 2026. Hi poden optar infants d'entre 3 i 16 anys que compleixin els requisits establerts a les bases. El termini per presentar les sol·licituds serà del 29 de maig al 8 de juny de 2026 a través de la seu electrònica municipal. També sobre la convocatòria dels ajuts per activitats extraescolars pel pròxim curs dirigits a infants que compleixin 3 anys durant l'any natural de la sol·licitud i que no superin els 16 anys sempre que compleixin les condicions establertes. El període de presentació serà igualment fins al dia 8 de juny i la tramitació s'haurà de fer telemàticament.

0: La tranquil·litat de tenir la llum amb Repsol és impagable. Però per contractar ara la llum amb Repsol, estalviaràs 10 cèntims litre en carburant cada cop que paguis amb Wilet. És la mateixa llum, sí, però és una altra energia. Vés a la teva estació de servei Repsol de Montornès del Vallès més propera i comença a gaudir de l'altra energia de Repsol. Consulta'n les condicions a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Bon dia.
3: Bon dia. Ha començat la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogó. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada. Per tant, ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà als 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot el Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37-38-39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres continuem amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de guàrdia avui a Mollet, que és la farmàcia Climent, situada a la Rambla Pompofora número 81, al barri de Riera Seca.

0: Mollet ha posat el focus en la nova llei d'autonomia i atenció a la dependència amb la lectura del manifest aprovat en el Consell Municipal de la Gent Gran. El punt 6 de l'ordre del dia del ple de maig ha posat el focus en la nova llei i Josep Torrecillas, membre del Consell, ha estat l'encarregat de llegir el manifest. En aquest ha quedat recollida la història de la llei que va ser aprovada l'any 2006 i 10 anys més tard la marcava un context de crisi financera i retallades. A partir del 2021, l'estat va incrementar el finançament amb un pla de xoc per reforçar el sistema i recuperar prestacions. Tot i aquesta millora, moltes comunitats autònomes encara pateixen manca de recursos i tràmits molt lents. Actualment, governs com el de Catalunya impulsen reformes per simplificar processos i reduir el temps d'espera i s'espera que aquest estiu el debat pugui passar al Congrés. El repte principal continua sent garantir una atenció més ràpida i suficient. En la seva intervenció, Josep Torrecillas ha mencionat els 5 pilars bàsics del que es vol aconseguir amb la futura llei.
1: Per nosaltres hi ha 5 pilars bàsics: la millora de l'autonomia de les persones, l'ampliació dels drets de les persones dependents, polítiques de desinstitucionalització, reconeixement de nous models de convivència, el 4, l'afavoriment dels drets i el reconeixement de les persones cuidadores tant del seu entorn com dels professionals, i el 5è, l'augment del finançament i altres millores econòmiques.
0: Davant l'envelliment de la població i des del Consell de Gent Gran han manifestat la disconformitat per les llargues cues d'espera i retallades en el finançament que no permeten arribar al 2% del PIB anual acordat. Actualment, la inversió total a les cures a Espanya representa el 0,77% del PIB estatal, quan hi ha països al nord d'Europa que s'apropen al 4%. Josep Torrecillas ha remarcat que la reforma de la llei que s'està plantejant suposa un avanç en la millora de les cures.
1: La reforma de la llei que s'està plantejant suposa un avanç en la millora de l'atenció de les cures en el nostre país i hi ha marge per millorar-la encara més. Ara bé, el que seria inacceptable és que les forces polítiques utilitzin bloquejar la llei que afavoreix el dret de les persones en l'àmbit essencial, com és el de les cures de les persones amb discapacitat i o dependència, per motius merament partidistes o de conjuntura política.
0: En el seu torn de paraula, Pepi Muñoz, regidora de Gent Gran a Mollet, ha afirmat que les persones han d'estar al centre de les mesures i ha reconegut l'esforç de la ciutadania organitzada.
2: Aquesta iniciativa no només denuncia, sinó que també defensa que les persones i la comunitat siguin al centre de les cures i enumera una sèrie de mesures per tal de que siguin aprovades pel Congrés dels Diputats. Des del nostre govern reconeixem l'esforç i la tenacitat de la ciutadania organitzada, com en aquest cas per reivindicar millores que faran que la nostra vida i la qualitat del servei siguin millor. La Plataforma Unitària per l'Autonomia i la Vida Digna ens està donant avui una lliçó de civisme i dignitat. Gràcies.
0: La resta de partits del consistori s'han mostrat a favor de la llei d'autonomia i atenció a la dependència, afirmant que confien en que s'apliquin les millores i es garanteixin els drets dels ciutadans. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha tornat a ser distingit amb el reconeixement Pajarita Ilustre, un guardó que entrega l'Associació Espanyola de Fabricantes de Pasta de Papel i Cartó a les administracions que acumulen més de 5 anys consecutius obtenint aquesta distinció. En el cas de Mollet, aquest 2026 ha estat el seu 7è any seguit que rep el premi. Els guardons valoren diferents aspectes relacionats amb la recollida selectiva de paper i cartró. En total s'analitzen 21 indicadors anuals vinculats tant a les campanyes de sensibilització ciutadana com a la planificació del servei i la regulació municipal o els resultats obtinguts en la recollida del contenidor blau. En aquesta edició s'han premiat 46 administracions locals de 15 comunitats autònomes diferents, entre les quals hi figura Mollet del Vallès, pel seu compromís amb la gestió sostenible dels residus i els bons resultats en reciclatge de paper i cartró.
3: Mollet al dia, els esports.
0: En esports, el DM Grup Mollet continuarà la temporada vinent competint a tercera FEP. El conjunt molletà ha jugat els partits de play-off aquests passats dies i després d'enfrontar-se al Vizcaya Zornotz a l'Alginet, equip anfitrió de la fase, i el Jaén Paraíso, l'ascens de categoria no ha estat possible. Els molletans començaven les fases d'ascens dijous amb l'equip basc com a rival, un partit que perdien per 65 a 75. Divendres el rival va ser el Jaén Paraíso i els molletans van perdre per una justícia estat 83 a 87. Carles Mez, president del Club Bàsquet Mollet, ha comentat que aquest segon partit van quedar ofegats arbitralment.
3: El segon partit ho vam jugar contra el Jaén, que és l'equip que ha pujat, i aquí, doncs, bueno, aquí la cosa va ser molt diferent. Aquí vam estar pràcticament tot el partit guanyant i, bueno, a nivell arbitral, fins i tot havíem pensat fer una queixa directa a la Federació Espanyola. El director que havia de la Federació Catalana desplaçat a València va parlar amb els àrbitres després del partit perquè, bueno, es van collar, va ser molt clar, no? I, bueno, al final van acabar perdre de 4. Però, bueno, vam estar tot el partit guanyant.
0: Diumenge era el torn de jugar davant de l'anfitrió, l'Alginet. Tot i guanyar per un punt amb un marcador final de 79 a 80, els molletans no han aconseguit pujar de categoria. En referència a aquest darrer maig, Carles Nueda ha explicat que si haguessin guanyat amb 10 punts, haurien tingut possibilitats de quedar en segon lloc.
3: I l'últim partit ho van guanyar de 1 contra l'Alginet, que era l'equip que en principi havia demanat aquestes fases, no? I, bueno, vam jugar un bon partit, molt igualat, i ja físicament ja anàvem una miqueta tocadets, però, bueno, van competir i vam poder guanyar. Aquest últim partit, si ho haguessin guanyat de 10 o 11, encara teníem possibilitats de jugar pel segon lloc, no? Però, bueno, el problema va ser el segon partit, no?
0: D'aquesta manera, el DM Grup Mollet posa punt final a una temporada on han jugat novament els partits d'ascens després de les últimes temporades, haver-se desplaçat fins a Gandia i a Gijón, un ascens somiat que, en definitiva, Carles Nuez ha comentat que suposaria un repte econòmic i de plantilla pel club.
3: Sí, sí, o sea, la cosa era molt complicada. Era molt complicada, però bueno, això és una cosa que, com mínim, si tens la possibilitat, te la pots plantear. Pues demanar, pues parlar amb sponsors, pues parlar a qui sigui, i pues sí, i com mínim ho pots intentar. Com no ha arribat, pues en principi la diferència és brutal, econòmicament. Econòmicament i fins i tot de plantilla, perquè molts dels jugadors que tenim en categoria de les plat, o sigui, la segona federació, possiblement no haurien jugat. Perquè han jugat ja fa 3 anys, ja van jugar, i saben, els desplaçaments són molt llunys, la gent ja té famílies, és complicat.
0: Tot i no haver pogut aconseguir l'ascens, el DM Grup Mollet tanca una temporada molt competitiva en què ha demostrat el seu nivell davant dels millors equips de la categoria. Els molletans continuaran un any més a tercera FEP amb l'objectiu de seguir creixent i tornar a lluitar per fer el salt de categoria la temporada vinent. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. El futur equipament de cultura popular situat a la Teneria ja compta amb un projecte definitiu. L'alcaldessa de la ciutat ha comentat que a principis de juny es farà el nomenament del projecte final i la idea és tenir l'avantprojecte redactat a finals d'any. Mollet del Vallès acollia divendres al vespre la 5a edició de la Festa de la Rosa, organitzada per l'agrupació local socialista. La festa va comptar amb la presència destacada de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon. L'Ajuntament de Mollet ha engegat el període per demanar els ajuts municipals destinats a activitats d'estiu i activitats extraescolars. En els pròxims dies també es donaran a conèixer els terminis i detalls dels ajuts de menjador, llibres, material escolar i activitats reglades. En esports, el DM Grup Mollet continuarà la temporada vinent competint a tercera FEP. El conjunt molletà ha jugat els partits de play-off la setmana passada, però l'ascens de categoria no ha estat possible. I fins aquí l'informatiu d'avui, però nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
1: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
2: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:15 de la tarda.

0: Tardació, benvingudes i benvinguts a l'Espai de Portaveus Municipals. Avui és dilluns, encetem el mes de juny i com cada setmana és el torn del Partit Socialista de Mollet i en la seva representació ens acompanya via telefònica la seva regidora i portaveu, Encarna Ortiz. Bona tarda, Encarna.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Com sempre, doncs, farem aquest repàs de l'actualitat de la nostra ciutat i com no pot ser d'una altra manera, hem de començar parlant de la cinquena edició de la Festa de la Rosa que celebraveu des del partit el passat divendres, que de fet ho fèieu doncs, amb aquests 600 tiquets i amb aquest aforament exhaurit. Encarna, comenta'ns una mica com va anar aquesta Festa de la Rosa, tot i que ja ens intuïm que la valoració serà positiva.
1: Doncs la veritat és que sí, jo crec que la gran assistència, com bé dius, de veïns, de veïnes, de militants, de simpatitzants, de persones que es van voler apropar, també de representants d'entitats també de la ciutat, jo crec que ens confirma, no?, que aquesta Festa de la Rosa ja s'ha consolidat com un acte polític de referència, però també com un acte social de totes les persones del nostre municipi, doncs que volen estar al costat de nosaltres, al costat del projecte socialista a Mollet i que volen viure doncs, un acte doncs, molt festiu també juntament no? doncs, amb l'alcaldessa i justament també doncs, amb totes les persones no? que conformem el PSC a Mollet i bé, doncs, com no pot ser d'una altra manera, doncs feliços, contents i molt agraïts, sobretot, molt sincerament agraïts per la participació de totes les persones doncs, que es van apropar, que van fer possible la festa, doncs, que visquem una jornada més doncs, de convivència, de cohesió i de germano, perquè en definitiva també és un moment doncs, per compartir, per fer família i, bueno, i de seguir construint doncs, aquest esperit doncs, que mou la ciutat. Així que bé, molt contents també de la participació de la consellera Núria Parlon, també de tots els representants de la comarca, alcaldes i alcaldesses que ens van acompanyar, regidors, diputades, també molt bé, molt feliços de veure la gran mobilització i de conviure també jo per la meva part i amb els companys d'estar des de primeríssima hora muntant, fent possible això i després a última hora doncs, veure que la gent doncs, està molt contenta i, bueno, i en definitiva no podem estar més que agraïts doncs, per l'èxit i perquè la gent no, ens recolzi d'aquesta manera.
0: Perquè encarna la Festa de la Rosa, més enllà doncs, ha de ser aquest moment de trobada, de celebració, doncs, de posar de manifest també els valors socialistes, també és un moment molt polític en el qual doncs, també es fa menció al que és aquest projecte col·lectiu. Quins temes van ser els principals que es van posar sobre la taula en aquesta Festa de la Rosa aquí a Mollet?
1: Doncs es fa un repàs general, es parla dels projectes en els que estem treballant. Jo crec que en aquest mandat estem posant molt èmfasi en la planificació i l'execució a la via pública d'aquestes millores. L'alcaldessa va parlar de tots els plans que portem a terme per millorar l'estat de la via pública, el pla de voreres, el pla d'asfaltat, tot el tema que s'està fent treballant amb la il·luminació, en definitiva, doncs, bueno, parlar de en general dels valors que volem transmetre a la ciutadania, però també del treball diari que és molt i bé, vam parlar sobretot d'aquesta feina que estem posant, la veritat, moltes hores i molt esforç doncs, perquè es visualitzi doncs, que és una realitat, que la ciutat s'està transformant, però des de molts eixos, i això és el que va fer una mica l'alcaldessa, posar o fer arribar a la gent no? a explicar tots aquests projectes que són molts i que són una realitat i que de vegades doncs, el dia a dia costa, no? amb la quantitat doncs, a vegades d'entrebancs que hi ha però certament s'està posant molt esforços i la ciutat es veu que aquesta planificació i aquests projectes es van avançant i són una realitat. I, bueno, i amb aquestes trobades, amb la Festa de la Rosa i molts altres, és el moment, no?, d'explicar a la gent el que s'està fent, i així va ser una mica també el discurs de l'alcaldessa.
0: Aquest era un acte, com comentàvem, que tenia lloc el passat divendres. També doncs, aprofitem per comentar altres temes que han passat aquest cap de setmana, com és el cas del festival Arlequí, que tot just divendres també doncs, tenia aquest tret de sortida oficial i que al llarg del cap de setmana ha deixat doncs, tantes representacions aquí a Mollet. Encarna, com ha anat aquest festival de l'Arlequí d'enguany?
1: Doncs molt bé, la veritat és que amb un cap de setmana de sol i estupendíssim temps, doncs no podia ser una altra manera, no? Una proposta cultural doncs, que ens omple la ciutat de molt art, de molta creativitat i també com passa aquí a Mollet, molta participació ciutadana, perquè és que la gent doncs, acull d'una manera molt grata doncs, totes les activitats que hi ha iniciatives doncs, que es fan a la ciutat i, com ja sabeu, doncs és un festival doncs, amb una qualitat de companyies, una qualitat d'artistes nacionals i internacionals de gran valor. Jo crec que han estat unes representacions fantàstiques, amb un potencial enorme. Bueno, com sabeu, doncs, hi ha representacions catalanes, companyies d'artistes doncs, de país d'altres països i bé, jo crec que no ha quedat espectacle en el que no estigués ple i no podem més que agrair doncs, a Pau Segalés, al director artístic i a totes les persones que ho fan possible i a més no, amb aquest compromís social doncs, que ha volgut donar-li doncs, en aquesta edició, no? Anar una miqueta més enllà, agrair doncs, que tingués aquesta visió per apropar el festival doncs, a llocs i a persones doncs, que costa molt més que hi arribi, i així que feliços de veritat de veure com es consolida un festival, una activitat sobretot cultural i amb aquest nou pas no, que ha fet d'arribar bueno, no, a gent i a espais doncs a vegades doncs no tenen tan fàcil.
0: I un cap de setmana, com apuntaves, Encarna, doncs, on molta calor, on de fet també doncs, ja s'han pogut gaudir de les piscines exteriors de Canari Mont, perquè tot just aquest cap de setmana ha començat la temporada bastant més aviat del que és habitual.
1: Sí, s'ha volgut avançar una miqueta també però, doncs, perquè la calor ha arribat no? de manera tan sobtada i amb uns termòmetres doncs, tan elevat, així que bé, hem donat la benvinguda doncs, també a aquest espai tan ideal ara justament amb aquesta calor i bé, donar doncs, aquest servei públic a la ciutadania i, bueno, i esperem doncs, que bé, ja sabem doncs, que hi ha hagut afluència i bueno, res més doncs, que tingui doncs, un bon servei, que tothom doncs, pugui gaudir d'aquest espai doncs, una miqueta doncs, per portar molt millor aquestes temperatures i per gaudir amb la família i amb els amics i passar-ho doncs, el millor possible aquests episodis de calor tan intensa que estem ben segur que també arribaran més.
0: Doncs queden comentats aquests temes i en parlem d'altres, i és que Mollet ha tornat a rebre el que és el Premi Pajarita Il·lustre pel que fa doncs, a l'excel·lència de recollida selectiva de paper i de cartró. De fet, aquest és un reconeixement doncs, que des de Mollet es rep per setè any consecutiu.
1: Sí, a més és un reconeixement a tota la ciutadania, ens omple d'orgull perquè no és un reconeixement a l'Ajuntament, sinó és un reconeixement a la ciutat de Mollet del Vallès i d'aquest ens podem fer partícips tots, com bé dius, doncs són 7 anys consecutius consolidant-nos no?, com una de les ciutats de referència en el que té a veure amb la gestió responsable dels residus i amb tot el que té a veure amb la promoció de la sostenibilitat, com sabeu, doncs són eixos doncs, que intentem doncs, des de aquí Mollet projectar moltes polítiques que fem doncs, estan destinades doncs, a promoure la sostenibilitat i en tenir una ciutat doncs, més resilient, més verda i més en en sintonia doncs, amb la protecció del medi ambient, i aquest reconeixement no és més que una altra mostra doncs, que crec que ho estem fent bé, i crec que és un premi, doncs, un reconeixement a cada veí i a cada veïna per separar correctament els residus. Com sabeu, també hem implementat aquest canvi, no? Però el fet que sigui el setè any vol dir que no és una cosa d'ara, sinó que a Mollet estem molt conscienciats en aquesta lluita contra el canvi climàtic, i qualsevol doncs, acte doncs, suma, i aquest que estem fent doncs, suma molt més, i agraïts també doncs, de poder tenir aquests reconeixements que ens encoratgen, no?, a seguir treballant en aquesta línia.
0: De fet, actualment a Reciclar a Mollet podríem dir que té premi, i 17.500 usuaris doncs, que han fet bonus al sistema de recollida selectiva durant el que són els primers mesos doncs, d'implantació tindran aquestes bonificacions en la taxa de residus. Comentem també en un minut, Encarna, aquestes bonificacions.
1: Doncs sí, ja ho vam comentar, no?, que el fer un bon ús de les xarxes, de les targetes, de les obertures, doncs tindria unes bonificacions, i ara, passat ja uns mesos, tenim aquestes dades i ja seran gairebé 18.000 llars les que es beneficiaran doncs, d'haver fet el bon ús a les últimes setmanes del 2025, i també se suma també amb aquestes bonificacions per fer l'ús també de les deixalleries. Així que, com vam dir, no?, si fas en general un bon ús dels sistemes de reciclatge, pots arribar a beneficiar-te en un 27%. O sigui que són molt bones notícies, i això és el que esperem, doncs, que la ciutadania doncs, amb un bon ús i un correcte funcionament del servei doncs, es pugui beneficiar econòmicament en part doncs, d'aquesta taxa d'aquest servei.
0: En tot cas, el que dèiem, doncs, són aquests més de 17.000 usuaris, per tant, un sistema, doncs, si més no, que es comença a implementar, i doncs, que sembla que la ciutadania va acollint i se'l va fent seu. Encarna, amb aquest tema posem punt i final a la conversa de portaveus municipals. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos un dilluns més. Ens trobem a la propera. Molt bona setmana.
1: Molt bona setmana, Carla. Molt bona setmana a tothom. Moltes gràcies.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda
2: i en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
4: El combat dels poetes amb Dolors Navarro el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
3: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
4: Tastets de llengua.
5: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula punt en el món tèxtil. Un punt en el món tèxtil o la confecció és un tros de fil que va d'un forat a un altre, molt pròxim dels que es fan en una tela, en una peça de pell, etc., travessant-la amb una agulla enfilada. Així fem un punt llarg, un punt curt, fer quatre punts a un descosit, etc. També un punt és un lligat d'un o més fils que s'entrellacen, trenen o nuen, el qual forma l'element constitutiu d'un teixit, d'un treball de mitja, etc. Així parlem de punt a l'agulla, el boixet, punt de mitja, de ganxet, etc. Hi ha punts, però, que tenen noms curiosos. El punt d'abella, per exemple, es diu punt d'abella, punt de niu d'abella o niu d'abella. És una tècnica de brodat decoratiu que es treballa fent puntades curtes en diagonal que s'entrecreuen i sovint es reparteixen en fileres per crear un patró ornamental continu. El punt d'abella és un punt tradicional que reprodueixen diverses cultures i que s'ha mantingut popular per la seva simplicitat i elegància. A més, es pot combinar fàcilment amb altres punts per crear dissenys més complexos. Sabeu, però, d'on prové aquest nom? El nom prové del fet que, vist des de dalt, recorda la forma d'una abella, atès que les dues puntades diagonals es creuen al centre formant una V baixa, com si fossin les ales de l'insecte. Punt d'arena és el punt en forma de petites boletes que és utilitzat per farcir el fons a les formes brodades en els teixits molt fins. Així també, relacionats amb la forma, tenim el punt de creu, el punt d'espiga, el punt de cadeneta. I vosaltres, sou molt de pagar o donar punts, és a dir, de cosir? Aquesta informació l'hem extreta del web Neolesfera, del TAMCAT i del Diccionari Català-Valencià-Balear del Cuber Moll. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 704, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Continuem amb la història de l'alpinisme modern. Passem d'uns tímids intents d'escalar el Mont Blanc a començar a prendre's la cosa més seriosament. Avui, capítol 3, el Mont Blanc, segona part. Varen haver de passar 8 anys perquè es dugués a terme un nou intent d'escalar el Mont Blanc i una nova generació de guies, molts dels quals encara no havien nascut quan Sozig va oferir la recompensa, es varen llançar cap a la muntanya. El 1785 van començar una sèrie d'intents que any rere any varen servir perquè els guies anessin acostumant-se al terreny i millorant a poc a poc la seva rudimentària tècnica. I d'altra banda, també per deixar de banda els seus temors. El mateix Sozig, que llavors tenia 45 anys, va decidir participar en un dels assalts acompanyats per 9 guies, sense èxit. Totes les temptatives es realitzaven per la vessant nord-oest, ja que es considerava la ruta més lògica. I en 3 ocasions varen assolir el cim del Dom de Gouté, a 4.389 metres, però cada cop es trobaven amb la resta final que duia el cim i a partir d'aquell punt eren incapaços de continuar. Així doncs, si bé Horace Benedict de Sozig va ser qui va pujar en marxa l'empresa, a Chamonix hi havia un home diferent de la resta de guies i que mirava la muntanya com un problema per resoldre. Aquest home, figura capital de la conquesta del Mont Blanc, va ser Michel Gabriel Paccard. Fill d'un notari, va néixer a Chamonix l'any 1757 i es va formar a Torí i a París, on va estudiar medicina. El 1781, Paccard va començar a exercir com a metge al seu poble natal i de seguida es va dedicar, gràcies a la seva aguda intel·ligència i a les seves dots com a escalador, a investigar sobre els problemes de supervivència en l'alta muntanya. Home de formació científica, no es conformava en acceptar perquè sí les opinions dels demés i va començar a estudiar distintes rutes i observar la muntanya des de diferents angles. Com que no es podia permetre el luxe de contractar portadors, efectuava totes les seves temptatives acompanyat d'algun amic o parent a qui aconseguia convèncer. Amb tot aquest panorama va realitzar uns 5 intents i finalment va arribar a la conclusió de que la millor ruta per atacar el cim era no per la vessant nord-oest, pel Dom de Gouté, sinó per la vall del Gel. Estava convençut que tots els precipicis que l'envoltaven podien salvar-se per una dreta rampa de neu, actualment coneguda com l'Ancien Passage, que duia cap a un terreny més fàcil. Tots els guies opinaven que aquella via era impossible, però ell havia estat observant la ruta amb el seu telescopi durant 3 anys, fixant-se en tots els llocs on s'hi podien produir allaus i observant els canvis que es produïen en el gel, fins que es va convèncer que es tractava del millor camí cap al cim. En Paccard no perseguia la fama. Era un home modest que parlava poc dels seus avenços. El seu afany per assolir el cim es devia més al seu afany d'aconseguir-ho en nom de França com per al seu interès científic. Anhelava realitzar mesures baromètriques i altres observacions per tal de determinar l'alçada de la muntanya i demostrar que el seu Mont Blanc era el cim més alt de tots els Alps, la qual cosa en aquells temps no era generalment acceptada. Així doncs, Paccard va planejar dur a terme l'intent durant la primera lluna plena d'agost de 1786. Inicialment tenia previst d'anar-hi amb un amic, però al final aquest no li va estar possible i va haver de contractar a Jacques Balmat. Aquest era un jove camperol que es guanyava la vida caçant isards i recollint cristalls de roca. Era bon escalador, fort i valent, però a la vegada xulo i cregut, per la qual cosa els demés guies de Chamonix no el consideraven un bon company. 2 mesos abans havia format part d'un dels grups que havien arribat al Dom de Gouté. En Paccard se'n va guardar prou d'explicar-li que la seva intenció era anar per una ruta diferent, ja que sospitava que l'entusiasme de Balmat s'esvairia tan bon punt li digués que per on realment volia pujar era per la tristament famosa Vall del Gel, on el 1775 havia fracassat la primera temptativa dels 4 guies. Tarda del 7 d'agost, aquells dos homes van sortir de Chamonix. Era un grup molt reduït i mal equipat per una empresa com la que anaven a escometre. anaven molt carregats. Doncs, a més de les mantes i el menjar, havien de carretejar amb aquells pesants i voluminosos instruments del doctor Packard. Havien passat 3 setmanes de mal temps, però aquella era l'última lluna plena abans de la tardor i el doctor no volia perdre aquella oportunitat. Varen passar la nit al raser d'unes roques a l'alçada de la muntanya de la Cot per reprendre la marxa de matinada. A les 4:45 del matí arribaven a la cresta rocosa. Varen entrar a la zona del gel i a partir d'aquell moment començaren a veure-se-les amb les esquerdes de la junció. Els dos homes ja havien estat allà, però com acostuma a succeir a final de temporada, el gel el trobaren molt més caòtic. Sense cordes ni piolet, imagineu el drama d'aquells homes, els quals no disposaven només que de 2 perxes d'uns 3 metres de llargada, les quals les varen utilitzar en diverses ocasions per col·locar-les travessades damunt les esquerdes i així poder-les creuar. Encara més perilloses eren les petites esquerdes dissimulades sota la neu. Fins a 4 cops varen haver de tirar-se al damunt de les perxes per poder sortir del malpàs gatejant sobre elles. Fins a aquell punt, en Balmat estava convençut que seguien la ruta tradicional, però quan en Packard, en comptes de girar a la dreta en direcció al Dom de Boter, va seguir recte cap a la Vall del Gel, se'n va adonar de les veritables intencions del doctor. Penetrar dins d'aquell congost i provar una ruta que els guies havien declarat impossible. I què va passar després? Seguim la setmana que ve.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: El dijous dia 4 hi ha la programació del segon semestre de 2026. A les 20 hores, en el local del club, vocal Alfons Fernández. El mateix dijous dia 4, extrem. Matinal, grup dels dijous, Llinars del Vallès, Poblat Ibèric del Far. Vocals Francisco Vera i Carlos Revilla, recorregut 8 quilòmetres amb un desnivell positiu de 323 i negatiu de 323. 4 hores de durada, dificultat baixa. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida serà el pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí i el transport en vehicles particulars. Dissabte 6, senders. GR2, etapa 2, Boadella de l'Empordà, a Lladó. Vocal Jordi Luquer. Recorregut 16,7 quilòmetres, més 3,1 opcional. Amb un desnivell positiu de 510 metres, més 220 opcionals. I negatius de 410 metres, més 220 opcionals. I 4 hores, més 1,1 d'opció. Dificultat mitjana. Cal portar, esmorzar, dinar, aigua i equip personal. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Transport, autocar. Preu, 20 euros els socis, 26 euros no socis. Observacions. Una petita desviació en la ruta opcional ens permetrà fer el cim de Santa Magdalena, que és un 100 cims, amb vistes a la banda i banda de l'Empordà i els Pirineus. Diumenge 7, tothom. Catifa floral del Corpus a la Rambla. Vocal Maria Teresa Llavina. Cal apuntar-se per saber quines persones comptem. De 7 a 7:30 del matí es començaran a preparar les catifes.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Arrenca la consulta a professors i mestres en relació al preacord pactat entre els sindicats i el govern. Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat ja les vagues territorials d'aquests dies, però d'altres formacions, com per exemple la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes mobilitzacions. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, creu que es tracta del millor pacte possible.
3: Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè hi hagi un pas endavant o si diu que no.
1: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. És dilluns 1 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez. Sònia Kerr.
4: Una maniobra en què Vox no entraria i per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. De la seva part, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció. Escoltem la portaveu socialista Montse Mínguez.
5: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada.
1: L'aeroport del Prat aspira a aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando.
4: Ara mateix l'aeroport ja té 62 rutes intercontinentals i consolida el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia.
1: Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
4: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
1: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros a rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
4: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats.
1: Als esports, el Barça de bàsquet acaba cinquè de la fase regular. Anna Freixa.
6: Això després de perdre contra el València a bàsquet 77-102 i ara s'enfrontarà a UCAM Múrcia als quarts de final del playoff pel títol. La penya jugarà contra la Baskonia.
1: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, ha començat la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogor. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada, per tant ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà els 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot el Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37, 38, 39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de Soibel López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o bé si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes protestes. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu, que només pot contestar una vegada. Esther Vinguell, bon dia.
8: Bon dia. Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no, amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
3: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
8: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre-ho en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
1: Doncs, mentrestant, la vaga d'avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central ha tingut un seguiment del 9%, segons dades del Departament d'Educació, amb informació de prop del 70% dels centres educatius. Al Bages, un centenar de docents han participat en una marxa a peu fins a Montserrat per mostrar el rebuig a aquest preacord i ho han fet convocats per l'Assemblea de Docents del Bages amb el suport dels sindicats CGT i Intersindical. Canal Taronja Central, Eli Pagant.
9: Els docents han fet a peu aquest matí els 10 quilòmetres que separen l'estació del Cremallera de Montserrat del Monestir en una nova acció de protesta contra el preacord assolit entre Educació i la majoria sindical. Durant el trajecte, els manifestants han exhibit pancartes i han encoratjat consignes contra un acord que qualifiquen de pedaç, perquè consideren que se centra sobretot en millores salarials i deixa fora reivindicacions com ara la reducció de ràtios. Els docents demanen votar en contra del preacord i asseguren que la mobilització d'aquest dilluns és un primer avís. Pablo Ruiz, portaveu de la CGT.
10: Estem disposats també a utilitzar dates assenyalades també per fer pressió. Sabem que d'aquí 9 dies arriba el Papa de Roma aquí a Barcelona i diguéssim que si el conflicte no es resol perquè no presenten un acord més favorable, estem disposats també a mostrar el nostre enuig i la nostra indignació davant d'aquest acord i aquest tancament en fals del conflicte.
9: A banda d'aquest migdia a Montserrat, els docents han celebrat una assemblea. A la tarda, les mobilitzacions continuaran a Manresa amb una manifestació que començarà a les 6 davant dels serveis territorials d'educació de la Catalunya Central.
1: Els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui han engegat la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
11: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals, que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
12: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor. També exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
11: Ara per ara s'han adherit a la proposta més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
1: Doncs justament l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat avui una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic. Ha costat 7.400.000 euros que han estat donats íntegrament per tres fundacions privades. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Són 29 habitacions individuals, lluminoses, íntimes, situades a la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron, que milloren el confort i el benestar emocional dels pacients. Agrupen les habitacions per a adolescents i les habitacions per a nens i nenes, i té espais d'oci on es poden relacionar a cada grup d'edat, els nois i noies amb nois i noies de la seva edat i els nens i nenes també. Hi ha 9 habitacions, a més, protegides per després d'un trasplantament hematopoètic que substitueixen les antigues habitacions d'aïllament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elogiat la col·laboració público-privada i s'ha mostrat orgullós de la sanitat puntera, ha dit, i universal que té Catalunya.
14: Val la pena que posem en valor el que tenim. Aquí es tracten nens de Catalunya i de fora de Catalunya amb la millor tecnologia. Amb la millor tecnologia. No hi ha lloc que tinguin millors tecnologia, no, que s'apliquin teràpies més avançades que aquí. No? I no es pregunta a ningú si ho pot pagar o quin estatus social té, es tracta, diguem, de tothom en funció de la malaltia i de la necessitat terapèutica.
13: El Kevin té 11 anys i al febrer una analítica va revelar per què estava tan cansat i es feia blaus sense causa aparent. Té una plàsia medular i està en tractament a l'espera d'un trasplantament de medula.
15: Doncs primer són 4 dies d'un medicament que es diu ATG, que és intravenós, que està fet de cavall, i unes pastilles que es diuen ciclosporina, que no m'agraden gens perquè fan una olor a benzina.
13: Les noves instal·lacions s'han fet amb les donacions de la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Esmol.
2: Notícies en xarxa.
1: Passen 10 minuts a les dues, entrem en matèria política. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox. Tenen per objectiu convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament per part del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Semper insistia en pressionar els socis de Sánchez.
17: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera o justificando o mirando para otro lado cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Però la resposta la tindran en su inacció de hoy dia.
16: Des de les files socialistes s'insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
5: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
16: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement, amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba ja al límit. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
19: Tenen a veure amb les dificultats amb la capacitat de carregada de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
18: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
20: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
18: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
1: Unes dades que ens arriben avui, 1 de juny, amb les vacances pràcticament a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, com, per exemple, la guerra a l'Orient Mitjà, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe.
11: Rosa Morlà, que és vicepresidenta d'ACABE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de la Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demandada de cara a les vacances d'aquest estiu. l'estiu. Són declaracions a la xarxa.
0: Hi va haver una aturada, una parada, que després de Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant, i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
1: Doncs no deixem l'economia, perquè l'Agència Tributària de Catalunya preveu enguany un augment de les atencions presencials per fer la campanya de la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar al maig, ja han crescut un 20%.
11: A Tarragona, des d'avui fins al 31 de juny, torna a funcionar l'oficina temporal situada a la Rambla Lluís Companys. N'hi ha 40 a Catalunya.
1: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
21: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha visitat l'oficina temporal de Tarragona, ha explicat que l'Agència Tributària de Catalunya ha decidit mantenir el desplegament de recursos humans i materials que ja va fer la campanya passada. Així es compta amb 40 oficines distribuïdes per tot el territori. L'objectiu, explica Romero, és millorar el servei que s'ofereix al ciutadà i destaca que per ara les atencions telefòniques ja han anat a l'alça.
22: Ens importa que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta, que acaba el 30 de juny, tenim un mes per endavant, encara amb les atencions telefòniques i presencials, i esperem doncs, que vagi molt bé com ha anat, com va anar l'any passat i com està anant des del mes de maig.
21: Fins al moment, l'atenció telefònica personalitzada ja l'han fet servir més de 25.000 contribuents.
1: Passa un minut d'un quart de tres. Avui han començat les primeres restriccions pel que fa a la mobilitat al voltant de la Sagrada Família en el marc de l'operatiu per la visita del Papa a Barcelona. A més de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectacions.
11: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que durarà la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya del 11 de juny. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Àlex Labat recomana als ciutadans fer servir transport públic durant aquells dies i reclama a les administracions incentivar el teletreball.
23: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any.
11: El pontífex recorrerà 1 quilòmetre amb el papamòbil, 1 quilòmetre abans d'arribar a la Sagrada Família, pel carrer Rosselló i un tram a Montserrat.
1: Doncs no deixem la mobilitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest matí l'estat de les obres del soterrament de les vies de tren al seu pas per Sant Feliu de Llobregat. El projecte, que disposa d'una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a la ciutat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
24: Segons la planificació actual, el conjunt de les obres estarà completat al llarg de l'any 2027. D'aquesta manera, culminarà una de les actuacions més importants de transformació urbana i ferroviària de la comarca. Sílvia Paneque.
25: La nova governança a través de Rodalies de Catalunya i totes les millores que estem impulsant a través del Pla de Serveis Ferroviaris i, per tant, del propi servei, infraestructures, trens, governança, està situat per part del govern com una de les prioritats que tenim en aquests moments, millorar la mobilitat a tot Catalunya i, sobretot, millorar l'àmbit ferroviari i, per tant, l'àmbit de Rodalies.
24: El projecte, que compta amb una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a Sant Feliu de Llobregat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Aquest nou eix central donarà lloc a un ecodistricte innovador i sostenible al cor d'aquest municipi.
1: I encara en relació a la mobilitat, el RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines. I una de les dades centrals reflecteix que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a l'AP7. Tot i això, només suposen un 27% del trànsit. Televisió de Girona, Marc Guibas.
26: Més mobilitat i menys accidents mortals a l'AP7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió de les dades del RAC i el Servei Català de Trànsit durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona. Per poder buscar una solució, el RAC recomana que el govern espanyol traspassi les competències a la Generalitat, tal i com van fer al País Basc. El risc entre les carreteres convencionals i les autovies és 6 vegades major. De fet, les dades mostren que el risc d'accident greu a les autovies i autopistes oscil·la entre el 0 i el 14%. pel que fa al trajecte amb més incidents, i trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aiguaviva. D'altra banda, les zones de més concentracions d'accidents, de ciclomotor o cotxe, són els trams Caçà-Girona i Llagostera-Caçà. L'objectiu que es marca al Servei Català de Trànsit és reduir cada 10 anys el nombre de víctimes a la meitat.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Ferit greu i dos detinguts en un tiroteig que ha passat de matinada a Tordera, al Maresme.
11: Els fets han passat a 4:15 al carrer. La policia local de Tordera ha detectat un vehicle sospitós al lloc dels fets i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
1: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen el que ha ferit una nena de 10 anys.
11: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
1: I és moment per a la cultura. L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com agents culturals.
4: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
3: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
1: I és moment per als esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular.
6: Bon dia, sí. Després de la derrota per 77-102 en el partit pendent contra el València Bàsquet que va jugar ahir, acaba cinquè i això fa que el rival als quarts de final del play-off pel títol sigui finalment l'UCAM Múrcia. El tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat en acabar el partit.
7: Hemos jugado muy mal. No hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
6: Dimarts a les 7 de la tarda engega la sèrie de quarts, el millor de tres partits, a la pista murciana. La Penya jugarà els quarts del play-off contra el Baskonia. Així valora la fase regular Dani Miret, tècnic verd i negre.
8: Pienso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que, han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros.
6: En hoquei patins, el Barça i l'Igualada juguen aquesta tarda a partir de les 7, el segon partit de les semifinals del play-off al títol. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. La sèrie és el millor de 5 partits. Així ho valora el jugador blaugrana Ignacio Alavar.
9: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
6: L'altra semifinal entre Liceo i Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Calafell haurà de fer bo el factor pista per intentar forçar el cinquè partit. El Vilafranca s'avança al play-off de Sense a Hockey Lliga masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà la poliesportiva diumenge vinent. A Nacional Catalana, Alcaldes es va classificar ahir per la final del play-off d'ascens a Hockey Lliga Iberdrola, on ja esperava el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. En futbol, el Cornellà s'avança a la segona eliminatòria del play-off d'ascens a Segona Federació. Va guanyar per 4-1 el Badalona. Diumenge serà la tornada, quan es decidirà el finalista català del play-off. Faltarà jugar una altra eliminatòria contra el campió gallec per assolir l'ascens a Segona Federació. També està en marxa el play-off pel títol a Primera Divisió Masculina de Futbol Sala. El Barça juga aquest vespre a partir de les 9 al segon partit dels quarts de final a la pista del Valdepeñas. Els blaugranes s'havien imposat per 4-1 en el primer partit disputat a Barcelona.
5: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que hacer un buen partido.
6: Al play-off d'ascens a Primera Divisió Femenina, Linyola i Rubí opten a pujar de categoria, tot i que els tocarà remuntar de la tornada després de perdre a l'anada 1-2 en el cas del Rubí contra l'Almagro i 5-3 en el de Linyola. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
10: Les del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
12: La valoració final és positiva.

0: finals del play-off d'ascens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a les Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca.
1: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: L'aigua és un element indispensable per la vida. Com gestionem aquest recurs determinarà el futur de Catalunya. Estem preparats per fer front a condicions climàtiques adverses? Acabarem tenint prou aigua? Hem après de les darreres sequeres? Soc en Gerard Bosch, soc periodista i he viatjat per tot el país per parlar amb experts sobre la gestió de l'aigua. Ens hi acompanyes?
2: Que moltes vegades ens passa, no? Aixeques l'aigua, ostres, no tinc aigua.
3: Si la sequera s'hagués perllongat, doncs hauríem tingut problemes. Per tant,
4: abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de...
5: Quatre gotes, un podcast divulgatiu de l'Espluga FM Ràdio. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
6: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
8: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
6: Salut Activa.
9: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: És un problema, sí. De fet, hi ha dades molt que ens espanten. Vull dir, als Estats Units, que són, no?, moltes vegades constantment amb estadístiques, queda molt clar, per exemple, el tema del suïcidi i de la depressió infantojuvenil, que arrel de l'aparició de les xarxes socials, estem parlant 2018-2019, s'ha incrementat a prop d'un 150%. Les xarxes socials sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en la que hi ha una qüestió de valors que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no? Mercantilistes, no? Que impulsa el consum, una imatge del benestar i que no és real per res, i sobretot treballa molt el tema, no?, de comparar-se, el que jo tinc i el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I evidentment això és una font, però de nucli de sofriment humà.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Arrenca la consulta a professors i mestres per el preacord pactat entre els sindicats i el govern. Els majoritaris, és a dir, USTEC i professors de secundària, han desconvocat ja les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen les protestes. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que es tracta del millor pacte possible.
11: Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara, doncs, és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant o si diu que no.
2: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. És dilluns 1 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez. Sònia Kerr.
12: Una maniobra en què Vox no entraria i que serviria per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. De la seva part, el

0: PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció. Escoltem la portaveu socialista Montse Mínguez.
1: Todo esto lo está utilizando el señor Feijó y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada.
2: L'aeroport del Prat aspira a aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando.
0: Ara mateix l'aeroport ja té 62 rutes intercontinentals i consolida el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia.
2: Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
0: Es tracta del tercer registrat a Catalunya les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
2: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2 milions i mig d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
0: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances en què alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats.
2: Els esports, el Barça de bàsquet acaba 5è en la fase regular. Anna Freixa.
3: Això després de caure contra el València Bàsquet 77-102 i ara s'enfrontarà a Camp Múrcia als quarts de final de play-off pel títol. La penya jugarà contra el Baskonia.
2: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, comença la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogó. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada, per tant ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà els 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot el Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37, 38, 39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació. Sònia Kerr passa en 3 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o bé si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, és a dir, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials d'aquests dies, però sí que d'altres formacions, com per exemple la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, mantenen aquestes protestes. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu, que només pot votar una vegada. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no, amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
7: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
6: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre-ho en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
2: Doncs bé, la vaga convocada avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central per part dels sindicats minoritaris ha tingut un seguiment del 9%, segons el Departament d'Educació, amb informació de prop del 70% dels centres educatius. A les comarques gironines, més de 400 docents s'han trobat a la capital, a Girona, per debatre sobre el preacord que divendres el Departament d'Educació va tancar amb els sindicats i que ara s'està votant. Girona FM, Pau Villafañe.
8: Cap a les 9 del matí, docents han començat a plegar-se a la plaça Pompeu Fabra de Girona per debatre i treballar els dubtes. A quarts d'11, el professorat s'ha dividit en 7 grups de treball per analitzar si el text sotmès a votació respon a les seves necessitats. La coordinadora d'assemblees educatives exigeix concreció en les mesures i diferents docents lamenten que l'anunci del preacord s'hagi focalitzat molt en l'increment salarial però que passi de puntetes per altres reivindicacions. Pau Pagès és membre de la coordinadora d'assemblees educatives de les comarques de Girona.
9: Nosaltres el que hem volgut fer d'una banda és mantenir la convocatòria i les activitats que teníem previstes abans de saber que hi havia aquest preacord i d'altra banda el que volem és donar un missatge molt clar a les assemblees i al personal educatiu que és que passi el que passi a partir d'ara, surti el que surti a la consulta del preacord, caldrà seguir mobilitzant-se. Si és que s'accepta el preacord, doncs caldrà concretar molt bé com es concreta això en el dia a dia a les aules. Si surt que no, caldrà seguir mostrant força igual per buscar la manera d'aconseguir allò que falta en aquest preacord, que realment en són moltíssimes coses.
8: Els àmbits debatuts han passat des de l'escola inclusiva, les ràtios, els salaris, la defensa de l'escola pública o la democratització a la reducció de la burocràcia, entre molts altres.
2: Un altre col·lectiu, el dels metges, també manté el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més en una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
0: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals, que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
10: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes, d'avaluació preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
0: Ara per ara s'han adherit a la proposta, a la protesta, volíem dir, més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
2: Doncs justament a l'Hospital de la Vall d'Hebron s'ha inaugurat aquest matí una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents. Ha estat amb la presència del president Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic fins ara. Ha costat 7.400.000 euros que han estat donats íntegrament per 3 fundacions privades. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Són 29 habitacions individuals, lluminoses, íntimes, situades a la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron, que milloren el confort i el benestar emocional dels pacients. Agrupen les habitacions per a adolescents i les habitacions per a nens i nenes, i té espais d'oci on es poden relacionar a cada grup d'edat, els nois i noies, amb nois i noies de la seva edat, i els nens i nenes també. Hi ha 9 habitacions, a més, protegides per després d'un trasplantament hematopoètic que substitueixen les antigues habitacions d'aïllament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elogiat la col·laboració público-privada i s'ha mostrat orgullós de la sanitat puntera, ha dit, i universal que té Catalunya.
12: Val la pena que posem en valor el que tenim. Aquí es tracten nens de Catalunya i de fora de Catalunya amb la millor tecnologia. Amb la millor tecnologia. No hi ha lloc que tinguin millors tecnologia, no, que s'apliquin teràpies més avançades que aquí. No? I no es pregunta a ningú si ho pot pagar o quin estatus social té, es tracta, diguem-ne, tothom en funció de la malaltia i de la necessitat terapèutica.
11: El Kevin té 11 anys i al febrer una analítica va revelar per què estava tan cansat i es feia blaus sense causa aparent. Té una aplàsia medular i està en tractament a l'espera d'un trasplantament de medula.
13: Doncs primer són 4 dies d'un medicament que es diu ATG, que és intravenós, que està fet de cavall, i unes pastilles que es diuen ciclosporina, que no m'agraden gens perquè fan una olor a benzina.
11: Les noves instal·lacions s'han fet amb les donacions de la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Esmol.
5: Notícies en xarxa.
2: Falten 20 minuts per les 3, entrem en matèria política. El PP ofereix a Junts i al Partit Nacionalista Basc fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament per part del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bellvé, bon dia.
14: Bon dia. La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Sémper insistia en presionar els socis de Sánchez.
15: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera, o justificando, o mirando para otro lado, cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
14: Des de les files socialistes s'insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
1: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
14: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
2: A Catalunya, els Comuns i Esquerra exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre que els republicans volen també la de Salvador Illa al Parlament. Ho demanen en relació amb la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. Els socialistes neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari que el president doni explicacions públiques sobre aquest tema. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. Esquerra Republicana assegura que part de l'assenyalament a l'entorn del PSOE és lawfare, però exigeix compareixences urgents dels presidents Pedro Sánchez i Salvador Illa. Ho ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
17: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però, com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
16: El jutge de l'Audiència Nacional, que porta el cas de Leire Díaz, investiga si el PSC va rebre pagaments per difondre notícies falses i afavorir Salvador Illa. La portaveu Lluïsa Moret assegura que el PSC mai no ha fet guerra bruta i que col·laboren amb la justícia perquè volen saber la veritat.
18: Hem col·laborat, sempre ho hem fet, i continuarem col·laborant amb les autoritats judicials quan sigui necessari, perquè doncs, jo crec que tothom, i sobretot nosaltres, estem molt interessats en que totes aquestes notícies que estan sortint s'aclarin.
16: Moret no troba necessari que el president Illa comparegui al Parlament per donar explicacions sobre la possible branca policial i judicial del cas Leire Díaz, que esquitxa el PSOE.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Pràcticament 3:45, aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són els principals objectius de l'aeroport del Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, que està condicionat a la seva capacitat, que es troba ja al límit. Jordi Casino, bon dia.
19: Bon dia, Marta. Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
20: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
19: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
21: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
19: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, L'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
2: I atenció, perquè a partir d'avui la factura de la llum i del gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5% a poc més del 5%. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Segons Antonio Aceituno, que és analista de mercats energètics, la factura de juliol pot ser el doble que la del maig. Ho ha dit a la xarxa.
3: Si Europa necessita elevar 50 puntos porcentuales, que és una tarea ímproba, los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio, el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
0: L'encariment respon a la falta de gas a Europa, agreujada pel bloqueig a l'estret d'Hormuz.
2: I avui, 1 de juny, comença també una nova fase de la campanya de la renda, la de l'atenció presencial. L'Agència Tributària de Catalunya preveu un augment d'aquestes atencions i, de moment, les telefòniques, que van arrencar el mes de maig, ja han crescut un 20%.
0: A Tarragona, des d'avui i fins al 31 de juny, torna a funcionar l'oficina temporal situada a la Rambla Lluís Companys. N'hi ha 40 arreu de Catalunya.
2: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha visitat l'oficina temporal de Tarragona, ha explicat que l'Agència Tributària de Catalunya ha decidit mantenir el desplegament de recursos humans i materials que ja va fer la campanya passada. Així es compta amb 40 oficines distribuïdes per tot el territori. L'objectiu, explica Romero, és millorar el servei que s'ofereix al ciutadà i destaca que per ara les atencions telefòniques ja han anat a l'alça.
22: Ens importa que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta que acaba el 30 de juny. Tenim un mes per endavant, encara amb les atencions telefòniques i presencials i esperem doncs, que vagi molt bé com ha anat, com va anar l'any passat i com està anant des del mes de maig.
4: Fins al moment, l'atenció telefònica personalitzada ja l'han fet servir més de 25.000 contribuents.
2: A Badalona, sota el lema Més Badalona, Més Neteja, el govern municipal ha presentat a la plaça del president Tarradellas la nova maquinària del servei de recollida de residus i neteja de la ciutat. Ha estat aquest migdia. Un contracte, recordem, de més de 45 milions d'euros anuals i que s'implantarà progressivament a partir d'aquest mes. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
23: Els diversos vehicles polivalents, camions cisternes, escombradures, baldejadores i carros d'escombra manual, entre altres, incorporen una nova imatge gràfica. A la nova maquinària, 146 vehicles en total, s'hi pot veure un cor taronja que, segons l'executiu local, simbolitza l'estima per la ciutat de Badalona. Xavier García Albiol, però, demana la implicació de la ciutadania per mantenir neta la via pública i celebra l'augment dels més de 100 treballadors del nou servei de neteja a càrrec de FCC Medi Ambient.
24: Con este contrato, Badalona pasa a ser una de las ciudades con un servicio de limpieza mejor de Cataluña. Y lo tenemos que aprovechar, que cuesta mucho dinero y lo pagamos entre todos.
23: El nou contracte, que suposa un increment del 30% en la neteja de tots els barris de la ciutat, inclou l'augment de personal de 416 a 565 treballadors i la renovació completa i augment de tots els camions i la maquinària de neteja, passant dels 110 als 146 vehicles de servei.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
0: Els fets han passat a quarts de cinc al carrer. La policia local ha detectat un vehicle sospitós i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66, a l'altura de Celrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
2: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
0: La menor que evoluciona favorablement ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
2: Comencen les primeres restriccions de la mobilitat al voltant de la Sagrada Família per la visita del Papa a Barcelona. A més de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectació.
0: Els Mossos i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que durarà la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya del 9 a l'11 de juny.
2: És moment per a la cultura. L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de servei per a aquestes entitats. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
7: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
6: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular.
8: Bon dia. Sí, després de la derrota per 77-102 en el partit pending contra el València Bàsquet que va jugar ahir. Acaba cinquè i això fa que el rival als quarts de final del playoff pel títol sigui finalment Lucan Múrcia. El tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat.
9: Hemos jugado muy mal. No hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
8: Dimarts a les 7 de la tarda engega la sèrie de quarts de final, el millor de 3 partits. A Múrcia, la penya jugarà els quarts del play-off contra el Baskonia. Ho valora així Dani Miret, tècnic verd i negre.
10: Penso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que, han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros.
8: En hoquei patins, el Barça i l'Igualada juguen aquesta tarda a partir de les 7, el segon partit de les semifinals del play-off al títol. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. La sèrie és el millor de 5. Escoltem Ignacio Alavar, jugador del Barça.
25: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
8: L'altra semifinal entre Liceu i Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Vilafranca s'avança al play-off d'ascens a hoquei lliga masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà la poliesportiva diumenge vinent. A Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del play-off d'ascens a hoquei lliga Iberdrola, on ja esperava el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. En futbol, el Cornellà s'avança en la segona eliminatòria del play-off d'ascens a segona federació. Va guanyar 4-1 al Badalona diumenge. Serà la tornada encara. Hauran de disputar una altra eliminatòria davant del campió gallec per acabar assolint l'ascens a segona federació. També està en marxa el play-off pel títol, la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga aquest vespre a les 9, el segon partit dels quarts, a la pista del Valdepeñas. Escoltem Javi Rodríguez, entrenador del Barça.
26: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 1-4, también es verdad que fuimos en 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que hacer un buen partido.
8: Al play-off d'ascens a primera divisió femenina, Linyola i Rubí opten a pujar de categoria, tot i que els tocarà remuntada la tornada després de perdre l'anada. 1-2 en el cas del Rubí contra l'Almagro i 5-3 en el del Linyola. Ens ho explica Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
1: Les del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar: tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
11: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, ja que falta de 10 minuts sempre fica molt coll amunt. Però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
1: A Madrid alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
8: Encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del play-off d'ascens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a les Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu? Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs avui hem convidat a la regidora de Patrimoni perquè ens parli de la segona edició de la Fira de l'Espiga. Sí, sí, serà concretament el dissabte, dia 13 de juny, que tindrà lloc aquesta segona edició, i en volem parlar-ne de com està organitzada, si serà similar a la primera o tindrà jo alguna novetat, així que en parlarem amb Estela Mas. Després tindrem a l'espai de la petita i la gran pantalla. Avui serà en Sergio Guardeño qui ens portarà a la gran pantalla. També tindrem l'actualitat esportiva de la mà de la Carla Ramos, que de fet d'aquí no res s'entrarà per comentar un parell d'informacions destacades referides aquí a casa nostra, i a la recta final del programa tindrem l'espai de l'Enfoca, d'aquest espai que fem amb la participació de l'empresa municipal Enfo i que avui dedicarem a parlar de la cultura emprenedora a l'escola. De fet, a finals del passat mes de maig tenia lloc aquesta Fira de les Cooperatives, i ara doncs volem saber-ne allò dels infants que van participar i també d'alguns dels centres participants quina valoració fan d'aquesta experiència. Tot això en el dia d'avui. Comencem.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia.
0: Com comencem la setmana? Bé?
1: Sí.
0: Oi, dilluns amb energia?
1: Doncs sí.
0: Doncs anem a comentar jo notícies referides a doncs, això que han succeït en les darreres hores o que succeiran en les darreres hores aquí a casa nostra.
1: Doncs sí, comentem diversos temes, com sempre, que després quedaran recollits a l'informatiu Mollet al dia. Comencem parlant de política, i és que Mollet del Vallès acollia divendres al vespre la cinquena edició de la Festa de la Rosa organitzada per l'agrupació local socialista. La festa va comptar amb la presència de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon. Parlon va dir que la Festa de la Rosa és un punt de trobada que permet el contacte directe amb la ciutadania. En aquest sentit, la consellera va destacar la bona feina que està fent Mireia Dionisio com a alcaldessa de la ciutat.
2: És una manera d'obrir-se al conjunt de la ciutadania i celebrar doncs, que entrem a l'estiu, no?, i ens preparem doncs, per gaudir d'aquest temps més relaxat, però també per estar junts i juntes i compartir un moment important, no?, per l'agrupació i per totes aquelles persones doncs, que tenen estima per l'alcaldessa, com he pogut comprovar ara que anàvem per les meses saludant la gent, i la veritat és que bueno, es nota que està fent bona feina la Mireia.
1: En relació a la situació que viu el partit a nivell nacional, Núria Parlon en el seu Parlament, però també en l'atenció als mitjans, va recordar la importància de defensar la presumpció d'innocència com a pilar fonamental de la nostra democràcia. Aquesta Festa de la Rosa, com dèiem, doncs es duia a terme, se celebrava el passat divendres al Parc de Can Molà, i més de 600 persones van omplir aquest espai el passat divendres.
0: Molt rebent, doncs sí, en un ambient força festiu, a més va baixar la calor, amb la qual cosa s'agraeix. Anem a comentar alguna altra cosa, Carla.
1: Comentem altres temes, i és que el futur equipament de cultura popular situat a la Teneria ja compta amb un projecte definitiu. Després de seleccionar els 5 projectes finalistes aquests darrers mesos, el jurat ha avaluat les iniciatives tenint en compte una sèrie de criteris com la qualitat arquitectònica, la seva relació amb l'entorn, l'organització funcional de l'edifici, l'adequació del projecte a les necessitats del futur equipament. Amb totes aquestes premisses en ment, finalment el jurat ha escollit el projecte definitiu que més s'adequa als paràmetres i que ha d'esdevenir la nova Casa de la Cultura Popular de Mollet. Mireia Dionisio, alcaldessa de la ciutat, ha comentat que a principis de juny es farà el nomenament del projecte final.
3: Ja hem fet una segona trobada amb aquests 5 projectes, per tant ja els hem vist. Podem dir que de manera majoritària ja el jurat hem decidit doncs, quin és el projecte que més ens agrada i que més s'adequa als que teníem pensat, no?, per la nostra ciutat. I jo crec que podem dir que a principis de juny ja podrem fer doncs, aquest nomenament de l'equip que des del jurat hem considerat doncs, que ha presentat un projecte d'un nou espai cultural a la ciutat.
1: Un cop designat aquest equip guanyador del concurs, es disposa d'un termini de 3 mesos per redactar i presentar l'avantprojecte del futur equipament cultural, un espai que ha de reforçar i donar resposta a les necessitats de les entitats de cultura popular de la ciutat. De fet, l'alcaldessa ha avançat a la nostra emissora que la idea seria tenir aquest avantprojecte redactat a finals d'any. D'aquesta manera, el futur equipament de cultura popular de la Teneria continua fent passos endavant amb la mirada posada en convertir-se en un nou punt de trobada per a les entitats i també la vida cultural de la ciutat, un espai doncs, que molt probablement l'any vinent podríem gaudir-lo.
0: Molt bé, doncs ja sabeu que aquestes informacions i més les trobareu, com comentava la Carla, a partir de la 1 del migdia a l'informatiu Mollet al dia. Després ens retrobem, Carla, perquè
1: exactament
0: parlarem d'esports.
1: Per comentar l'actualitat, sí.
0: Molt bé, que cada vegada és més minsa, però que hi ha informació.
1: Encara hi ha alguns partits que es van disputant, així que alguna cosa
0: avui
1: podem comentar.
0: Avui bona notícia, no? Comentarem.
1: Sí,
0: molt bé, doncs ho deixem
1: fem
0: aquí.
1: Fem aquest avant.
0: Molt bé, doncs ara anem a saber de la previsió meteorològica. Ens informa en Lluís M. Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, una situació més aviat tranquil·la per començar aquest mes de juny i amb calor, però una miqueta menys que no pas la setmana passada. Avui no arribarem, per exemple, als 38-39 graus del cap de setmana passat, però sí que ens quedarem en els 33-34-35 graus, avui especialment cap al Pla de Bages i cap a les comarques del sud de Lleida. De pluges poques, alguna de despistada, alguna gotellada, de fet, aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, de la Cerdanya, però de moment no hi haurà tempestes destacables ni generals. Estem pendents a la xarxa.
5: posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Jo no sé vosaltres, però jo estava encuriosida de quan seria la festa de l'espiga, perquè l'any passat va ser doncs, cap a finals d'abril i pensava, escolta, amb una iniciativa tan xula que va sorgir l'any passat, què passa, què passa? Vam veure al Quatre Cantons que hi havia jo un anunci que ja es deia, escolta'm, al mes de juny tindrem la segona edició de la festa de l'espiga. I per això doncs, avui en volem parlar-ne, perquè a més hi ha una de les activitats que es repeteix i que cal allò fer reserva, i és per això que hem convidat a la regidora responsable de Patrimoni, que és Estela Mas. Benvinguda, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Emma.
0: I també, doncs, el director del Centre d'Estudis Molletans, que és en Jordi Bertran. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I que, a més, és la persona que ens va introduint en aquesta activitat que deia jo que s'havia de fer reserva. Ara estàvem parlant de que si estava anant al gimnàs per preparar-se. Bé, no desvetllem més coses. En tot cas, l'any passat, com dèiem, allò, doncs, s'organitzava aquesta festa de l'espiga, la primera, i jo recordo que Estela Mas deia, bé, és que volem allò recuperar, no?, el patrimoni, allò recordar els orígens de la ciutat, no?, que eren agrícoles.
1: Sí, totalment, el que volem és això, recordar el patrimoni immaterial que tenim i la singularitat de Mollet. Mollet, durant molts segles i molts mil·lennis, com em podria atrevir, era un terreny pla de conreu, sobretot de cereals, i a més, doncs, aquell espai, tenim un espai on se segueix conreant cereals, tenim la trama urbana i a més tenim una de les farineres més antigues, vull dir, és la fàbrica més antiga de Mollet, però també és les farineres més antigues d'Espanya. Per tant, ens semblava que és una singularitat que és també doncs, per poder donar difusió i conèixer. I com deies abans, no acabem de trobar una mica la data, perquè l'any passat que volíem fer també, que és el que també m'ha semblat molt xulo, no?, introduir la passejada per Gallecs, per descobrir els tipus d'espiga, els tipus de diferents cereals i tal. L'any passat ens va enganxar que aquells finals d'abril no hi havia espiga encara, i ara el juny doncs, bueno, farà calor, però com a mínim aquest any veurem espiga.
0: És a dir, que una de les novetats serà que hi haurà passejada?
1: Exacte. I a més, guiada per, jo crec, la persona que millor coneix doncs, totes aquestes innovacions agroalimentàries i agrícoles de Mollet, que és la Gemma Safont, que és la directora del Consorci de Gallecs. Així que jo crec que és tot un luxe i també és d'agrair.
0: Ja veiem que la tercera edició hi haurà també doncs, allò al molí, que hi ha, no?, també...
1: A veure, anem sumant.
0: Anem a explicar. La Fira de l'Espiga, aquesta segona edició, es farà al Parc de la Farinera. Serà el dissabte dia 13, al matí, de 10 a 2. I expliquem una miqueta com està organitzat. Jo, el Jordi, que li deia jo si ja s'estava preparant d'anar al gimnàs, perquè una de les activitats que va tenir molt bona acollida no, l'any passat i que es repeteix aquest any és precisament doncs, la descoberta, crec que li heu titulat, no?, la descoberta de la farinera Morató i hi ha l'escalada de les Sitges.
2: Doncs,
0: de quants metres
2: sí,
0: tempo, allò quan diem allò l'escalada?
2: De quants metres? Doncs 18 pisos.
0: No està pas.
2: 18 pisos, ja que ningú s'espanti. Es pot fer tranquil·lament, no tenim pressa, anirem xinutxant-ho, anar pujant. És una escala contínua, és a dir, no hi ha cap pausa entremig, però es tracta d'anar agafant ritme, d'anar fent molt a poc, anar respirant tranquil·lament i l'any passat tothom va arribar a dalt.
1: Per viu.
2: Tant, si viu. I no només això, tothom va baixar.
1: Viu també.
2: Viu també. Per tant, si l'any passat tot va funcionar, aquest any esperem que també. Per tant, és un repte de fer una mica d'exercici, però un cop ets a dalt, evidentment, recompensa. De fet, la visita a la farinera Morató són dues parts. D'una banda, el que és la visita a la fàbrica, pròpiament dita, i l'altra, aquesta escalada, aquesta pujada fins dalt a les Sitges, amb un objectiu, que és veure la vista des de dalt. De fet, quan t'enfiles a qualsevol muntanya de la Plana Vallesana, ja siguin les muntanyes litorals o les prelitorals, a la Plana Vallesana, al mig de la Plana Vallesana, al bell mig, sempre veus un punt destacat de color blanc molt elevat. És com una mena de far en aquest territori ondulat de Vallesà, que és la farinera Morató. Per tant, si des de qualsevol muntanya veus la farinera Morató, des de la farinera Morató veus totes les muntanyes, per tant, tens una vista completa de 360 graus de tota l'orografia, de tot el relleu del Vallès. Aquest és l'objectiu. Per tant, esperem que el dia sigui clar i puguem gaudir d'aquesta vista.
0: Escolta'm, quantes persones poden participar? Perquè es fan allò dues visites, no? Dues escalades, per així dir-ho, pel matí, dues a la tarda, s'ha de fer reserva, de manera que aquells que ens estiguin esteu, no, aquelles persones que ens esteu escoltant, que sapigueu que heu d'enviar un correu electrònic a sem@molletvallès.cat per fer aquesta reserva. S'ha de ser major de 12 anys per poder participar d'aquesta activitat. I no sé, els grups...
2: Sí, de fet, hi ha dues visites. Una serà a les 10 del matí i l'altra serà a les 6 de la tarda. En cada visita, el nombre màxim de places són 50 i d'aquests 50 es dividiran en dos grups de 25, de manera que uns visitaran la fàbrica, els altres pujaran a la sitja, després s'intercanviaran. Per tant, si sumem 50 al matí, 50 a la tarda, en total són 100 places. Per tant, aquells que tingueu ganes de participar, correu electrònic sem@molletvallès.cat.
0: I han d'especificar el nombre de persones que volen...
2: Senzillament, el nom d'una de les persones i quantes persones volen participar en la visita, tenint en compte que per motius de seguretat, doncs, les visites només són possibles per majors de 12 anys.
0: Llavors allò indica si t'interessa més pel matí, si a la tarda, i vosaltres direu, doncs, escolta'm,
2: ja
0: al matí ple, ja
2: està ple.
0: Si vols, hi ha aquesta...
2: L'any passat, en 48 hores, van desaparèixer totes les places, per tant, si algú s'escolta i té ganes, doncs, de participar d'aquesta activitat, que és molt interessant, poder visitar la fàbrica, i a més, no només podem visitar la fàbrica, és que ho fem de la mà del director de la fàbrica, d'en Joan Morató, que no només és la persona que millor coneix la seva fàbrica, sinó que és un expert en molineria. Per tant, és una visita, m'atreviria a dir, extraordinària, que qualsevol persona, doncs, que tingui ganes de conèixer aquesta empresa centenària, l'empresa en actiu més antiga de Mollet, amb un edifici també catalogat a nivell patrimonial, doncs paga molt la pena.
0: Ara que el Jordi comentava el tema d'en Joan Morató, no? Parlem de persones, perquè l'estil ha destacat la Gemma Safont, Joan Morató, també hem vist que participarà la Ivette Prat, que al final, no, som les persones les que acabem fent, no, les accions.
1: Exacte, totes les persones que tinguin emoció i ganes de fer coses, sobretot això, no, transmetre aquesta emoció, com deia el Jordi, ningú transmetrà més emoció que el propi Joan Morató d'explicar la història de la seva feina, però de la seva pròpia família i tots els coneixements. I amb la Ivette igual, no hi ha persona que li posi més emoció a fer pa, no? entre d'altres, que aquí tenim grans fleques, però amb la Ivette vam parlar i també volíem recuperar aquelles galetes dels mullets i també, doncs, introduirem una nova varietat de mullets.
0: Una altra
1: novetat.
0: Molt bé.
1: Tornem a oferir les caixes perquè, doncs, també totes les fleques puguin tornar a donar les caixes, no? Com a regal, si després vas un dia a dinar a casa d'uns parents, ens poder portar una caixa de mullets i durant la festa de l'Espiga, doncs, introduirem que s'ha fet una nova varietat de sabor de mullet.
0: Integral. Allò saludable, eh?
2: Exacte. Bueno. A dos quarts de 12, la presentació dels mullets fan el pas integral. Més sabor, més salut.
0: Molt bé, molt bé. Escolteu una cosa, comença a les 10, hi ha diferents tallers, és una festa familiar, especialment, no?
1: És a dir, és una festa per tothom. És una festa per tothom, no? Que té activitats, doncs, més familiars, més infantils, mentre que potser els pares estan escoltant les píndoles que nodreixen el coneixement, no? I després també, doncs, la passejada, que és també... ajunta el coneixement amb també fer esport, perquè la passejada per Gallec seran 3 hores. S'ha d'anar ben preparat, amb bambes, amb calçat, no?
0: amb aigua,
1: amb gorra, també, i les pujades. Jo crec que és una festa molt, molt, molt completa, on hi ha tothom, cada públic té la seva activitat.
0: I per la passejada també s'ha d'inscriure?
2: Sí.
0: O és...
2: sí? També.
0: A veure,
2: també.
0: I és també a
2: sem@molletvallès.cat.
0: Perquè està també limitada a un nombre
2: també,
0: de persones.
2: Sí. Sí, perquè fer una passejada
1: amb mil persones
2: no és factible. I em sento un poc, és difícil. És difícil.
0: Això, tant, a no ser que demanéssiu allò suport al muntanyenc...
2: Sí, però és diferent.
0: Difícil.
2: És diferent, sí. L'objectiu. En aquest cas és una passejada llarga, és una passejada que dura...

0: apostat ja des de fa temps per l'agricultura ecològica. L'agricultura ecològica, per sort, no és cap invent aquí, però sí que arreu de Catalunya el que sobretot s'ha tirat endavant és agricultura ecològica a morta. Aquí s'està fent en secà, i no només s'està fent agricultura ecològica en secà, amb cereals, sinó que a més ha fet una aposta molt important per recuperar espècies, varietats antigues. Per tant, ella ens explicarà doncs, tot aquest procés de reconversió cap a l'agricultura ecològica i tota aquesta innovació universitària per recuperar varietats que actualment doncs, utilitza molt poc.
1: Sí, el cert és que de vegades allò quan tenim a la Gemma Safont en aquests micròfons et quedes allò bocabadat, no?, de la quantitat d'accions de caire universitari que es desenvolupen a Gallecs. No?
0: És un veritable laboratori a l'aire lliure a Gallecs en aquests moments.
1: Uh-huh. I comentàvem, a la resta, els tallers, llavors les píndoles aquestes, això funciona de forma més lliure, tu
2: sí, i... Sí, exacte, són de forma lliure, no? Tampoc són tallers que entres, seus i comença i acaba, sinó que és de fer manualitats, és de fer activitats, i és un continu, vull dir que no... Amb això no hi ha problema. I les píndoles, doncs, tenen... Sí que tenen un principi i un final, però la idea és parlar, no?, píndoles de 15 minuts, o 20 minuts com a molt, que, bueno, ja està allà asseguts, escoltant a veure què ens expliquen de diferents temes, i gaudir-ho molt. També tindrem...
1: de l'alimentació i la salut evidentment és molt important, no?
0: El tema dels cereals dona molt de sí, per tant aquestes píndoles han intervenit això molt, molt curtetes per descobrir curiositats al voltant del món dels cereals. Per tant, veurem una mica de tot. Començaran a les 11, de les 11 fins la 1, i seran això, conferències, xerrades molt curtetes, 10, 15 minuts, 20 minuts, sobre temes diversos.
1: Digues,
2: no, que també hi ha parades, no?, de partisanat, també. Participa l'Antic, la Fleca Antic, també la Prat participa, doncs, Van Empai, també aquest any com a innovació també faran esmorzars, és a dir, que sí, qui vulgui doncs, pot anar allà a esmorzar i comprar-ho allà, també la Llargués participa juntament amb la Prat, i també tindrem el tas de cerveses, que això també és una activitat, perquè no paguem alcohol des de l'Ajuntament, això sí que és una activitat de pagament, però també val molt la pena que la cerveseria artesana OBAC, doncs a dos quarts d'una, no era?
1: Sí.
2: També. Farà un... No,
1: a les 12. Tarrada i tastet de cerveses artesanes.
2: Ho hem adelantat perquè l'any passat ho vam posar una hora més tard i se'ns va quedar curt i tot, no? Hi havia tantíssimes coses d'explicar, com es fa una cervesa, quines varietats, també és una persona que ho coneix molt, tot aquest món, i també va ser molt interessant per als amants de la cervesa, i també la cerveseria OBAC durant tot el matí oferirà per la compra de refrescos i begudes, perquè esperem per qui tingui set i calor.
1: Bé, de fet, a la Fira de l'Espiga veig que també és allò un espai d'aprenentatge, perquè clar, hi ha un d'aquestes píndoles, no?, un viatge arqueològic, no?, que heu titulat de la mà dels cereals, és a dir, també doncs, saber-ne tot a l'origen.
0: Sí, és que aquest és el rerefons del qual sorgeix aquesta festa. És a dir, el conreu del cereal és una identitat molt, molt nostra, molt molletana, i més... És a dir, no hi ha dubte que el conreu del cereal és pràcticament universal, però el que és curiós és que Mollet, en aquest entorn metropolità, estem només a 20 quilòmetres de la ciutat de Barcelona, s'hagi mantingut. I s'ha mantingut, i no només s'ha mantingut, sinó que ha anat a més, amb gairebé el 50% del territori molletà convertit en espai agrícola i forestal, i dintre d'aquest espai, de l'ordre d'un 40%, que encara es conreuen cereals, i s'ha fet aquesta aposta. I a més, amb aquesta farinera, una de les més grans de tot l'estat espanyol, una farinera històrica, que la tenim aquí, en un entorn que no tocaria. Si això fos a Saragossa o fos a Lleida, diríem, és el que forma part de com a denominador comú de molts municipis, però en aquest entorn tan proper a Barcelona, això realment és una singularitat. I és un conreu, és el conreu històric que ens ha quedat. Mollet ha tingut quatre grans conreus, la vinya, el cànam, les patates i els cereals. Tots han acabat desapareixent. Els cereals s'han mantingut, i s'ha mantingut malgrat aquesta singularitat, aquest ambient, podríem dir, hostil, que és aquesta proximitat, aquest entorn metropolità, però ha sobreviscut. I no només ha sobreviscut, sinó que, a més, ha crescut en qualitat. I és això el que volem destacar. Som únics, en aquest sentit.
1: escolta'm. Jo crec que ja no podem afegir gaire més cosa amb aquesta contundència. Som únics.
0: Som únics, som únics. Enlloc trobareu una aposta tan important per agricultura ecològica en cereals i aquest

0: d'innovació per recuperar varietats antigues. I en lloc trobareu una farinera tan gran, centenària, en actiu, tan a prop de la ciutat de Barcelona.
1: Doncs escolta'm, que no ens ho vinguin a explicar de fora, no? Que la gent allò doncs valori el que té a casa seva.
2: Exacte,
1: no?
2: Perquè l'orgull de pertinença té molt a veure també amb conèixer la teva pròpia identitat, no? Quan coneixem d'on venim i cap on anem, doncs encara ens estimem més lo nostre.
1: Reserveu a l'agenda dissabte, dia 13, pel matí, la segona edició de la Festa de l'Espiga, que aquelles persones que ens heu escoltat i heu dit ai, doncs jo a la passejada vull anar, ai, doncs jo vull pujar, no?, fer aquesta escalada a les Sitges de la Farinera Morató, envieu un correu ràpidament, un correu electrònic a l'adreça sem@molletvallès.cat i especifiqueu doncs el nombre de persones, l'activitat que voleu participar, el nombre de persones que seríeu i creuar els dits que tingueu plaça, perquè això anirà molt ràpid.
2: Més ràpid que m'ha malvat, Dani.
0: Avui encara sí.
1: Molt bé. Jordi Bertran, Estela Mas, moltíssimes gràcies per venir a explicar-ho. Fins
0: a
1: una propera.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Anem al cinema. Aquesta és la proposta que us fem en el dia d'avui. Ja sabeu que tenim aquest espai de la petita i la gran pantalla perquè doncs s'està molt bé a casa, però evidentment allò amb una sala de cinema, això és fantàstic. Avui la proposta és això, la gran pantalla, una pel·lícula que ens proposa en Sergio Gardeño. Bon dia, Sergio.
1: Hola, avui us portem una pel·lícula que va generar molta conversa quan es va estrenar. Parlem de Don't Worry, Darling, un thriller psicològic ambientat en una comunitat aparentment perfecta. La pel·lícula està dirigida per Olivia Wilde i combina elements de misteri, drama i ciència-ficció per construir una història que ens fa reflexionar sobre el control, les relacions i les expectatives socials.

La història ens transporta a Victory, una comunitat residencial dels anys 50 on tot sembla ideal. Les cases són impecables, els carrers estan nets i les famílies semblen viure una vida perfecta. Les dones es dediquen principalment a les tasques de la llar i activitats socials, mentre que els homes marxen cada matí a treballar en un projecte misteriós del qual no es pot parlar gaire. La protagonista que hi trobem és l'Alice, interpretada per la Florence Pugh. L'Alice viu amb el seu marit en Jack, interpretat per en Harry Styles, i aparentment tenen una relació feliç. El seu dia a dia està ple de rutines molt definides, com esmorzars tranquils, trobades amb les veïnes, festes elegants i sopars amb les altres parelles de la comunitat. Tot sembla funcionar amb una precisió gairebé perfecta. Però aquesta perfecció comença a trontollar quan l'Alice comença a tenir sensacions estranyes. Petits detalls del seu entorn no acaben de quadrar i a poc comença a sospitar que alguna cosa no és tan perfecta com sembla. A partir d'aquí, la pel·lícula construeix un ambient de tensió creixent en què la protagonista intenta descobrir què s'amaga realment darrere del projecte Victory. Un dels aspectes més destacats de la pel·lícula és la seva estètica. L'ambientació recrea una versió molt estilitzada de l'Amèrica suburbana dels anys 50, amb aquelles cases modernes, amb colors vius, la roba elegant i els cotxes clàssics. Aquesta imatge tan cuidada reforça la idea d'un món artificialment perfecte, gairebé com si fos un escenari construït perquè tot sembli ideal. Però sota aquesta superfície hi ha una crítica clara a determinades estructures socials. La pel·lícula juga amb la idea de les expectatives de gènere i amb el paper que la societat ha assignat tradicionalment a les dones. A Victory, les dones tenen una vida còmoda, però també molt limitada. La seva llibertat està condicionada per normes que ningú sembla qüestionar. A mesura que l'Alice comença a fer-se preguntes, la comunitat reacciona amb incomoditat. Algunes persones intenten convèncer-la que tot està bé, mentre que altres prefereixen ignorar completament els seus dubtes. Aquest conflicte crea una sensació constant de paranoia, i és que l'Alice, qui està perdent el control, es pregunta si és realment que hi ha alguna cosa amagada darrere del tot o és ella. El líder del projecte Victory és en Frank, una figura carismàtica que exerceix una gran influència sobre els habitants de la comunitat. En Frank defensa una visió molt concreta del que hauria de ser la vida perfecta i molts dels residents confien cegament en ell. Aquesta relació entre poder, carisma i control és un dels eixos centrals de la història. Narrativament, la pel·lícula juga amb el misteri i amb la percepció de la realitat. L'espectador acompanya l'Alice en el seu procés de dubte i investigació i això fa que també comenci a qüestionar el que està veient. La línia entre el que és real i el que és construït es torna cada vegada més difusa. A nivell temàtic, Don't Worry, Darling parla sobre el control i sobre la idea d'una felicitat imposada. La comunitat de Victory promet una vida perfecta, però aquesta perfecció té un preu, que és la de renunciar a certes llibertats i acceptar una realitat que potser no és tan autèntica com sembla. També és una història sobre la identitat i la capacitat de qüestionar el sistema en què vivim. L'Alice representa la curiositat i la necessitat d'entendre el món que l'envolta, fins i tot quan aquesta recerca pot resultar incòmoda o també perillosa. Amb el seu estil visual molt marcat i una atmosfera inquietant, la pel·lícula combina elements de thriller amb una crítica social sobre les relacions de poder i les estructures que poden limitar la llibertat individual. En definitiva, Don't Worry, Darling és una història que utilitza el misteri per explorar una pregunta molt profunda. Fins a quin punt estaríem disposats a acceptar una vida aparentment perfecta si això signifiqués renunciar a la veritat?

0: Carla, tenim espai esportiu avui dilluns. Per on comencem? Vols comentar una miqueta?
1: Bon dia de nou, Emma. Abans comentàvem l'actualitat en general i ara doncs ens centrem més en aquesta part dels esports, perquè si bé com apuntàvem abans, doncs el que són les lligues regulars ja han arribat al seu final, doncs sí que estem tenint alguns partits de play-off, perquè sempre a final de temporada doncs hi ha aquesta emoció de saber si hi hauran canvis de cada temporada vinent, si algun equip pujarà, si algun altre doncs baixarà. I precisament doncs, volem començar parlant d'un equip que es troba en aquests partits de play-off que tot just està disputant-los aquests dies i que de quatre fases de moment n'ha disputat un parell, les quals doncs, han sortit molt bé i precisament doncs, això volíem parlar-ne amb l'Albert Càmara, que és entrenador del primer equip masculí de la Unió Esportiva Mollietense, que tenim doncs via telefònica. Molt bon dia, Albert.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Què tal? Content,
3: doncs bé,
2: no?
3: La veritat és que contents. La primera eliminatòria ha anat molt bé i ara, doncs, bueno, a les expenses d'arribar ja a la segona.
1: De fet, heu disputat aquesta primera i segona fase davant del Martorelles i aquest cap de setmana entenc doncs, que especialment contents perquè la victòria era bastant contundent, Albert, amb aquest marcador final de 6-1 a favor vostre.
3: Sí, ja veníem d'un resultat de favorable de 1-3 a Camp d'Ells. I la veritat és que sí que va ser un partit que va començar una mica boig, perquè al minut 1 ens avancem nosaltres i al 3 ens empaten, però bueno, vam agafar un altre cop una mica la línia que portem durant tot aquest any, no? Som un equip que té bastant de gol i això doncs, creem moltes ocasions i, bueno, i la veritat és que l'altre dia vam estar molt encertats i esperem que continuï aquest encert.
1: De fet, el Martorelles era una rival contra el qual ja us havíeu enfrontat al llarg de la temporada i doncs, davant del qual havíeu guanyat en les dues voltes. Però ens comentaves fa unes setmanes doncs, que els partits de play-off funcionen diferent, que no us podíeu confiar, però si més no, doncs, aquests bons resultats s'han tornat a repetir. Quina seria aquesta clau de l'èxit?
3: Doncs, bueno, una mica el que marques tu que et vam comentar, no? El no deixar-nos anar per haver tingut dos resultats durant la Lliga doncs, que ens van afavorir. Era important doncs, prendre-s'ho com, bueno, com dos partits molt diferents, en el que, a més, entra també un altre factor, que és el factor emocional, en el que saps que en una lliga tens una errada o tens qualsevol trastorn que et pugui passar i tens molts partits per anar endavant, aquí no. I això a vegades doncs, crec que és una feina que hem anat fent durant aquestes últimes setmanes i ens ha anat molt bé, no? El tema d'això, de que s'ho prenguin com si fos una final realment i que emocionalment doncs, estiguem preparats.
1: Ara, de fet, Albert, heu disputat aquest primer i segon partit, però encara us en queden dos més davant del Cardedeu, als quals doncs comenceu aquest mateix cap de setmana. No hi ha descans. De fet, comenceu jugant a Cardedeu en camp contrari. Què en sabeu del rival? Afronteu aquests partits amb la mateixa mentalitat que davant del Martorelles?
3: Sí. La veritat que, a més, són dos rivals molt diferents. Un rival com Martorelles, que és un equip que proposa més joc i et dona moltes més portes per poder bueno, arribar a la seva porteria. En canvi, ens trobarem doncs, un equip que concedeix poc, molt tancat, en el que el joc de futbol es fa molt passat, molt... Bueno, a més, juguem diumenge a les 12, amb les calors que està fent, doncs, bueno, serà un partit que crec que mentalment hem d'estar molt forts perquè seran partits molt llargs, tant l'anada com tornada. És un equip que també ens hem enfrontat a la Lliga, a casa van ser capaços de guanyar-li 2-1 i a casa seva vam empatar 1-1. Però van ser partits molt tancats, en el que van haver-hi molt poques ocasions de gol, i crec que al final els errors marcaran una mica aquesta eliminatòria.
2: Mm-hmm. Heu de guanyar 2-2 per garantir-vos l'ascens?
3: No. És més, empatant tots dos i guanyant els penals, doncs ja es podrien pujar. Pujar l'equip que té més gols al final de la suma dels dos partits o en cas d'empat doncs, arribaríem als penals.
1: Uh-huh. I també, Albert, comentaves en aquesta segona volta que jugàveu davant del Cardedeu en el que és la Lliga regular empatàveu, per tant, no sé si el fet d'ara que el primer partit sigui a casa del Cardedeu us fa anar doncs, amb una mica més de respecte.
3: Sí, no, bueno, respecte en tenim, perquè sabem de, que és un equip que la, destaca molt per la seva defensa, perquè és un equip que encaixa molt pocs gols i que després treu molt profit de les poques ocasions que genera. Sabem que és un equip que busca l'error del contrari, d'aprofitar-se d'aquestes situacions, i nosaltres doncs, bueno, hem de saber jugar-ho. La veritat és que els dos partits que hem tingut, jo crec que l'equip sempre ha donat la cara i ha estat molt bé, però ja et dic que comencem una altra lliga diferent, una final, en el que factor emocional del jugador i no desconnectar-se dels partits és importantíssim, i esperem doncs, aquesta setmana començar-ho a treballar i que l'equip i el jugador estigui preparat pel partit de diumenge.
1: Mm-hmm. No ens volem encara avançar els fets perquè doncs, queden encara aquestes dues darreres fases, però no sé si com a entrenador veuries factible aquest ascens.
3: Sí, una vegada que hem arribat, jo crec que a més hem quedat segons, empatat amb el primer, amb Torelló la diferència ha sigut de res, d'un punt, no? La veritat és que crec que l'equip ha fet una campanya excepcional. A més, a nivell de joc, una proposta molt diferent de la que s'estava practicant a Mollitense en aquests últims anys, i crec que l'equip doncs, ha estat a un nivell molt alt. La veritat és que crec que si algú crec que és favorit en aquest cas, ja ho assumim, som nosaltres, perquè a nivell de classificació hem quedat molt millor que ells, si hem tret 10 punts, si no m'equivoco, a la classificació, i, bueno, i els enfrontaments directes hem sigut bé victoriosos nosaltres, no? Llavors sí que amb doncs, aquesta pausa, aquesta humilitat per anar i treballar i intentar treure un resultat adequat, però sí que crec que bueno, fins ara nosaltres hem sigut un equip que s'ha merescut estar allà dalt.
1: Mm-hmm. Per què suposaria per vosaltres pujar a primera?
3: Doncs la veritat és que primer un fet històric, no? Sembla que Mollitense és la segona vegada que podria estar a primera catalana, i crec que això doncs, bueno, és important, no? A més, aquest any la ciutat ha perdut el Mollet, que ha perdut la categoria, seria doncs, que la ciutat continués tenint un equip a primera catalana, i després a nivell de club doncs, bueno, seria una alegria brutal. Crec que s'està fent les coses molt bé des de fa molt de temps. S'està veient, per exemple, el juvenil, que està preferent, i aquest any ha quedat entre els cinc primers. Juvenil B ha pujat a primera divisió. Ara ens toca doncs, bueno, el primer equip doncs, donar aquest passet endavant. Crec que això significa que és una feina que s'està fent des del club molt bona, i es ratificarà tot això amb bons resultats.
2: Doncs, Albert, ens retrobarem en aquests micròfons una vegada jo es confirmi aquest ascens, que nosaltres confiem que sí, que serà d'aquesta manera, perquè doncs, ho puguem celebrar tots plegats. Moltíssimes bon, gràcies per haver atès aquesta trucada. Una abraçada.
1: Bon dia.
3: Igualment, adéu.
2: Molt bé. A veure si és veritat, no? Jo crec que sí, que tenen tot a favor.
1: Que sí. Si seria així, que de ben segur que en un parell de setmanes podem tornar a començar a conversar amb l'Albert doncs per comentar aquest ascens, que de fet, com ella apuntava, tenint en compte que un altre equip d'aquí de futbol de Mollet ha baixat, doncs seria tot una alegria poder celebrar també que també hi ha algun ascens aquí a la ciutat.
2: I tant que sí. Alguna coseta més a destacar a nivell
1: esportiu?
2: Sí,
1: comentem altres partits de play-off, perquè de fet qui també comença aquest cap de setmana els partits de play-off és el primer equip masculí del Mollet Hockey Club, que han acabat de fet aquesta temporada en la tercera posició. Per tant, això els dona opcions a jugar doncs, aquests partits de play-off. De fet, el rival serà el Riudoms, que és el tercer classificat del grup A, mentre que els molletans són el tercer classificat del grup B. Uns partits de play-off que començaran aquest cap de setmana. Jugaran el dia 7 de juny a casa i després el dia 14 jugaran en camp contrari davant del Riudoms. També en el seu cas doncs, buscaran poder tornar a primera catalana, perquè fa un parell de temporades que van baixar segona, així que de ben segur que molt il·lusionats també doncs, de poder jugar aquests partits de play-off i recuperar la categoria de primera. I la setmana passada també fèiem una prèvia perquè En bàsquet, el DM Grup Mollet doncs, ha estat lluitant aquest cap de setmana passat a València, al Ginet concretament, doncs, per poder pujar a segona FEB, una fita que finalment, malauradament, doncs, no ha estat possible. El conjunt mollet ha jugat aquests partits de play-off i s'han enfrontat al Vizcaya Zornotza, a l'Alginet, que era l'equip anfitrió de la fase, i també al Jaén Paraíso. Començaven les fases d'ascens el dijous passat amb l'equip basc com a rival, un partit que, doncs, de fet, ja comentàvem que perdien per 65-75. Després, divendres, el rival era el Jaén Paraíso i els molletans van perdre, de fet, per un ajustat 83-87. Ja el dissabte no hi havia res en joc i jugaven davant de l'Alginet, tot i que van guanyar per un punt amb un marcador final de 79-80, doncs els molletans no han aconseguit pujar de categoria. Veiem, de fet, doncs, que uns partits molt ajustats, perquè
2: sí,
1: les derrotes...
2: Frec.
1: Sí, doncs, de fet, tenen per molt pocs punts, tot i no haver aconseguit aquest ascens al DM Grup Mollet, doncs tancar una temporada molt competitiva, en la qual han demostrat el seu alt nivell, doncs, davant dels millors equips de la categoria. Els molletans continuaran un any més a tercera FEB, però això sí, amb l'objectiu de continuar creixent i, doncs, a tornar a lluitar per fer el salt de categoria la temporada vinent, que de fet és la tònica de les darreres temporades, perquè ja fa uns anys que els molletans sempre arriben a aquests partits de play-off. Esperem, doncs, que la temporada vinent puguin aconseguir-ho.
2: Esperem que sí, eh? De fet, clar, segur que a tots els municipis tothom allò està esperant allò que el seu equip pugi, tots no poden pujar, no estan en aquesta ocasió.
1: Però doncs, si més no han arribat molt lluny, que això també es pot celebrar.
2: I tant, que si s'ha de... A l'esforç, doncs sempre s'ha de valorar.
1: Totalment.
2: Carla, ho deixem aquí?
1: Ho deixem aquí.
2: Sí, fem ara una petita pausa. Ja sabeu que de seguida, després de les notícies amb els companys de la xarxa, arriba l'espai de l'Enfoca't, aquest espai que compartim amb l'empresa municipal Enfo, i que avui dedicarem a parlar de la cultura emprenedora a les escoles, perquè a finals de maig tenia lloc la Fira de les Cooperatives i ara doncs volem saber-ne allò, les sensacions que han tingut allò tant l'alumnat com el professorat que ha participat d'aquesta, no només de la fira, sinó de tot el procés que comporta la cultura emprenedora a les escoles. Això serà la tornada, així que no marxeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Els Comuns i Esquerra Republicana exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre els republicans també volen la de Salvador Illa al Parlament. Ho demanen en relació a la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha demanat la compareixença immediata del president espanyol en una roda de premsa. L'escoltem.
2: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i per tant ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
1: Els socialistes, per la seva banda, neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari. Diuen que el president Salvador Illa doni explicacions públiques al respecte. Així ho ha dit la portaveu de la formació, Lluís Amoret.
3: Hem col·laborat, sempre ho hem fet, i continuarem col·laborant amb les autoritats judicials quan sigui necessari, perquè doncs, jo crec que tothom, i sobretot nosaltres, estem molt interessats en que totes aquestes notícies que estan sortint s'aclarin.
1: I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, ha ordenat aixecar de manera parcial el secret d'actuacions en la causa que investiga l'existència d'una suposada trama liderada per l'exmilitant socialista Leire Díez, que buscava desestabilitzar o obstaculitzar procediments judicials oberts contra el PSOE o el govern espanyol. El cas es dirigeix contra Díez i contra l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni. I l'Agència Tributària de Catalunya preveu un augment de les atencions presencials de la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar el mes de maig, han crescut un 20%. Enguany ho fan amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, amb les quals, algunes de les quals funcionen per primera vegada. L'atenció telefònica, com us dèiem, està en marxa i ja han atès 25.500 persones. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme. Els fets han passat a 4:15. La policia local ha detectat un vehicle perillós al lloc dels fets i l'han perseguit de diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya. A les últimes hores, a Badalona, els Mossos investiguen un altre tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys que evoluciona favorablement i ha rebut un impacte de bala al braç.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
1: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: El món és digital. Cada setmana ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Cada dimecres a 6:00 de la tarda i en remissió divendres a 5:45.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Són les 9, el carrer està ple. No hi ha res nou en aquest indret.
1: El 26 de maig serà brutal. A l'Escola Oficial d'Idiomes hi trobareu una parada especial.
2: Això és Coopera Kids, no és cap acudit. Fins dos quarts d'una estarem aquí.
3: Només som nens, dirà tota la gent, però nosaltres som del Centre d'Estudis Mollet.
4: Ei, ei, no s'heu enterat que hi haurà una fira a Mollet?
5: De veritat, Martí, quin dia es farà?
4: Serà el dia 26 de maig.
5: I a quina hora?
4: De 9 i mitja a 12 i mitja del matí.
5: Ala, que guai! Agnès, a on hem d'anar?
6: A la Rambla Nova, davant de l'IES Aigua Viva.
7: Tenim gran varietat de productes, per exemple, pots pels llapis, sabons, espelmes i punts de llibre.
8: Els nostres productes de l'Escola Montseny són artesanals, útils i divertits.
9: Cooperativa Secreta, productes secrets, productes ben fets.
10: La veritat és que va ser molt guai. La Fira de les Cooperatives jo crec que és un dels punts de trobada quan es fa el mercat setmanal, que coincideix allò al final de les Rambles, que hi ha un xivarri de nens i nenes que gaudeixen de la jornada i també de molts papes, mames, avis, àvies i gent en general, ciutadania, que s'apropa per veure aquestes creacions. Nosaltres hem anat vivint allò, tot aquest procés, i avui doncs volem fer comentari també amb el professorat com a representants d'aquestes cooperatives, perquè ens diguin com han viscut aquesta experiència. Però abans també donarem veu a la tècnica de l'empresa municipal Enfo, la Iris Casabona, que ens acompanya. Molt bon dia, Iris.
11: Hola, bon dia.
10: I que també voldrien saber, des d'Enfo, per 14è any, no? Novament allò, aquest projecte de cultura emprenedora a l'escola, que està més que consolidat, jo crec, no?
11: Sí, sí, està molt consolidat. De fet, l'any que ve se celebra com una celebració del QM i ja ens han dit de participar perquè som una de les poblacions que fa més anys que ho fem.
10: Que es fa una celebració a nivell allò de Catalunya o de Barcelona,
11: sí,
10: província?
11: Sí, s'està gestant. Sí, sí.
10: Ah, molt bé, no?, aquest reconeixement.
11: Sí.
10: I aquesta 14a edició ha anat tot bé, allò...
11: Tot, sí. Sí, tot molt fluid, tot molt bé. El centre ja porten molts anys també fent-ho i per tant són molt autònoms també.
10: També el professorat.
11: Sí,
10: sempre hi ha professors,
11: sí, sí,
10: que igual expliquen, és el primer any,
11: sí,
10: que trobem aquest projecte.
11: Sí, però tenen altres companys, no, i companyes que ja ho han fet o la direcció del centre ja sap com va, llavors també els acompanyen.
10: De fet, jo crec que hi ha centres que participen des de l'inici, gairebé,
11: sí, sí,
10: no?
11: Sí, sí, des, sí, del primer any, sí, sí. Ja.
10: No sé si sí, la Verònica va acotant amb el cap, la Verònica és de l'Escola Montseny, ha vingut acompanyant a la Gabriela i l'Antia. Molt bon dia a totes.
12: Bon dia.
13: Bon dia.
10: Bon dia. Verònica, ja anaves acotant amb el cap com dient nosaltres som allò des que va començar el projecte Coema.
12: Jo crec que sí, jo porto 17 anys a l'escola i crec que, pues, que si són 14, potser 14 o 13 que portem fent el projecte. Van ser una de les primeres escoles que el vam començar a fer.
10: I el vau començar a fer perquè hi creieu, no? Hi creieu en el,
12: sí,
10: projecte, no?
12: El projecte és molt xulo. A nosaltres ens agrada molt perquè fomenta moltes coses, entre elles el treball cooperatiu, el fet de que quan els nens han de crear els productes a vegades s'adonen de coses que poden fer que no pensaven que podien fer, destreses, habilitats, i després fer la venda, després també el tema de donar els diners a les ONGs. Bueno, és un treball molt complet, és un projecte molt complet, ens agrada molt.
10: També ens acompanyen del Centre d'Estudis Mollet, en Jon, és el professor que acompanya a la Laia i al Max. Bon dia, també.
14: Bon dia.
10: Bon dia. Jon, vosaltres també porteu anys participant d'aquest projecte?
15: Sí, sí? La mateixa dinàmica que la meva companya. I sí, sí, portem molts anys. Sí que és cert que som dos tots a l'escola i ens compaginem una miqueta la feina, llavors, però bueno, és un projecte molt, més o menys el que has comentat, eh? És un projecte molt, molt xuli.
10: De fet, vosaltres també rebeu una formació, no?, prèviament, allò a la realització de...
15: Sí, però de fet ja ho tenim una miqueta per la mà, cada any fem el mateix més o menys i està molt pautat, diguem-ne, llavors ja sabem com aplicar-ho a la classe, no? Llavors és el repte dels alumnes de, pues, bueno, de veure...
10: Però segur, Jon, que sí, d'un any a un altre, no? Cada curs és diferent, segurament, no? L'alumnat és diferent,
15: o sigui,
10: respon de forma diferent.
15: Exacte, sí, cada curs són diferents i responen de formes diferents. Hi ha grups que ho porten una miqueta més més bé, altres grups es veran una miqueta, llavors, bueno, està entretingut, la veritat és que és bastant, bastant positiu.
10: Anem a donar veu als protagonistes d'aquestes cooperatives, que, com us hem dit, són la Gabriela i l'Antia, que venen de l'Escola Montseny, i la Laia i el Max, que venen del Centre d'Estudis Mollet. Anem a començar per la Gabriela, i li volem preguntar, doncs, això, doncs, el dia 26 de maig, no?, què és el que vas fer a la fira?
13: Doncs van vendre els productes, no? I va ser molt xulo perquè vam poder comprar productes d'altres paradetes i també ens va agradar molt fer la nostra venda i va ser molt xulo.
10: Ah, és a dir, que vau fer de venedors i de compradors?
13: Sí.
10: Molt bé. I això ja ho teníeu clar? Allò ja ho havíeu parlat a l'aula?
13: Sí.
10: Que faríeu això, també?
13: Sí.
10: I què és el que vau vendre, vosaltres?
13: Doncs vam vendre com sabons, xapes, punts de llibre i també van ser com un total de 10 productes, o així.
10: Molt bé. I què vau comprar? Te'n
13: doncs,
10: recordes, allò?
13: Sí.
10: Sí.
13: Va ser molt curiós perquè hi havia una paradeta que tenia com pissarretes.
10: Ah, i llavors això us va agradar?
13: Sí.
10: Tu tens a casa una d'aquestes pissarretes?
13: Sí.
10: I per què la fas servir?
13: Per, no sé, per estudiar o així, per apuntar coses a l'habitació.
10: Molt bé, és a dir, que va ser un producte que vosaltres no n'havíeu pensat, però que quan vau veure,
13: sí,
10: doncs vau dir, escolta'm, això, doncs paga la pena.
13: Sí.
10: Molt bé. Explica'ns també com vau preparar tota la difusió, no?, de la fira. M'imagino, vau venir allò, companys de les vostres cooperatives, van venir aquí a la ràdio i van fer allò unes falques publicitàries que m'han anat passant, no?, per antena. Durant 10 dies anaven sortint. Però què més vau fer? Vau fer cartells?
13: No vam fer cartells, però vam com passar per l'escola dient-lo, que va ser... I amb les falques també, perquè les escoltessin i...
10: A la megafonia, la vau posar, la megafonia de l'escola, aquestes falques?
13: Sí, un dia.
10: Sí? I anàveu passant per les diferents aules i explicant a l'alumnat...
13: Sí.
10: També als vostres companys perquè ho diguessin a casa, no?, m'imagino.
13: Sí.
10: Sí?
13: Però sobretot les mestres, també.
10: I has dit allò que va anar molt bé la venda.
13: Sí.
10: No sé si ja heu fet números, si sabeu el que vau recaptar, si dieu, escolta, doncs mira, jo crec que una part, no sé, la destinareu a una ONG i una altra...
13: Sí. A dos ONGs.
10: A dos ONGs?
13: Sí.
10: No us quedeu res?
13: Sí.
10: Ah, és a dir, recupereu la inversió feta...
13: Sí,
10: no?
13: Un 25% donarem a Bordes Sin Frontera i a Mollet contra el Càncer.
10: A Mollet contra el Càncer i l'altre?
13: Bordes Sin Frontera.
10: Bordes Sin Frontera. I això de quina... No la conec.
13: Són d'aquí de Mollet,
10: Són d'aquí de Mollet. I què fan?
13: Doncs són...
10: No, està dient la Verònica que
12: no són de Mollet, és una associació que treballa amb la raça de gos del border collie.
10: Ah,
12: i és una associació que es dedica a, bueno, a això, gossos que estan al carrer, a, bueno, com una protectora, però
10: molt
12: és molt concretament
10: específic
12: de border collies. I llavors la van buscar, els hi va agradar i a través d'una fira ens van posar d'acord amb la noia i estem esperant que vingui a fer-nos la visita i ens portarà els gossos i tot per poder veure'ls a l'escola i tot.
10: Ah, sí, que xulo. Sí. Sí, sí. L'altre sí que és de Mollet,
13: sí,
10: de Mollet contra el Càncer, que m'imagino que igual sí que han anat a l'escola, no?,
13: sí,
10: al centre. Sí. Anem a parlar també amb la Laia. Després continuarem amb l'Antia, que ens expliqui més coses. Però anem a parlar amb la Laia, que ens expliqui ella també l'experiència des del seu punt de vista i des del grup de companys de com ha anat la fira de cooperatives.
14: Ha anat bastant bé. Potser alguns incidents, a un company que no va col·laborar gaire, però en general ens hem sortit bé, hem col·laborat i em sembla que la fira va ser tot un èxit.
10: Està bé això que has comentat, Laia, és a dir, que entre vosaltres també us fixeu, no?
14: Sí.
10: Si hi ha companys que participen més o menys...
14: Exactament.
10: Uh-huh. Bueno, perquè la fira és una cooperativa i tothom allò ha de posar el mateix esforç,
14: sí,
10: no?
14: Sí. Hi ha gent que potser s'ho tomava més a broma. Hi ha un company que era una mica violent amb els nostres companys i...
10: I això després li heu dit.
14: Sí, li vam dir, tenim punts, no sé si el Montse també ho fa, i gairebé, si hagués aconseguit un punt més, ja estaria expulsat de la cooperativa.
10: Mm-hmm. Vosaltres feu això dels punts, de la puntuació?
12: No. No.
10: Bueno, està bé allò compartir, perquè un va anar agafant idees. Max, explica'ns quins productes vau posar a la venda, doncs, vosaltres.
13: Nosaltres vam posar 6 productes a la venda, encara que va haver-hi un que no es va vendre gaire perquè, bueno, el seu grup es va desfer, només va quedar una persona i no va quedar gaire bé. Uh-huh. Encara que els altres els van vendre molt.
10: I què eren el que havíeu fet?
13: Pues, targetes, punts de llibre, bueno, punts de llibre hi havia molts tipus, i incens, i poca cosa més.
10: I l'incens el fèieu vosaltres? Sí. O
13: No, l'incens el compràvem i fèiem
10: l'embolcall, no? On estava col·locat. Molt bé. Esteu contents de com va anar?
13: Sí.
10: Sí? I vosaltres també vau aprofitar per comprar d'altres cooperatives?
13: No, nosaltres no ho vam fer.
10: No vau
13: fer compra?
10: Només
13: vam vendre.
10: Només vendre. Sí. Molt bé, molt bé. Escolta'm una cosa, la Laia, que ens digui allò, quina difusió vau fer?
14: Nosaltres vam fer les falques, els meus companys van cantar un rap que vaig escriure amb ajuda del Max.
10: Sí, sí, l'hem sentit, Van començar molt xulo, això del rap.
14: I també a classe d'audiovisuals van fer uns petits cartellers que el dia de la fira van fer grups, i un grup estava anant, un altre esmorzant, i un altre grup estava repartint players i necessitant a la gent que vingués a comprar-nos els nostres productes.
10: Ah, molt bé, és a dir, que teníeu repartides les feines.
14: Sí, ho van fer els nostres... Ho van fer els grups, eren uns cartells que cada un publicitava un producte diferent. Uh-huh. Però al final només n'hi havia 4 varietats de cartellers, en comptes de 6, no sé què va passar allà.
10: Alguna cosa va passar.
15: Moltes coses van passar.
14: I un dels cartellers era d'un producte que no es venia, va ser una mica estrany. Em vaig fixar i vaig preguntar a la capitana del grup: escolta, però per què no ho heu venut? Va ser una mica estrany.
10: Està bé, està bé. No, està bé allò després fer l'anàlisi, no? M'imagino que després us heu trobat i heu comentat totes aquestes incidències, no?
15: I tant, No, i a més, a ser 3 grups rotatius, uns es dedicaven a ser dia de mercat, també era molt, molt positiu, hi havia molta gent, molt ambient, i et sorprèn com veus alumnes que potser a la classe són d'una manera, però després es veus superactius i no t'esperaves segons quines actuacions, no? De...
10: Això, mira, la Verònica també coincideix totalment.
15: Molt potent,
10: no? Com canvien també, no?
12: Sí, sí, nenes, que a la classe... És que va passar amb un parell de nenes que són molt calladetes, i allà, un euro, vinga, un euro, veniu, passeu per aquí. I clar, i dius, ostres, i van gaudir molt aquell matí.
10: Max, vosaltres sabeu, heu recuperat la inversió feta, sabeu a quina ONG destinareu els cèntims sobrants?
13: Bueno, no sabem si tornarem al que hem donat o farem un berenar, però sí que sabem la ONG, que és la Mollet contra el Càncer, com ells.
10: Com ells, molt bé.
15: Sí, bueno, nosaltres cada any fem el mateix, o sigui, un percentatge el donem a una ONG. L'any passat va ser 2, però aquest any hem decidit a una. I l'altre percentatge és recuperar la seva inversió, i bé, bueno, una miqueta el procés empresarial, no, aquest. I sí que és cert que sempre ens queda un piquito per allà i aprofitem per fer un berenar a la classe, aprofitant el dia que vindran a buscar els diners, els de la ONG. Llavors, molt bé. Una miqueta de cluenda de... Molt bé, molt bé.
10: Molt bé. A més, això de Mollet contra el Càncer, que ara ja porten 11 anys, l'any passat feien el seu desè aniversari, que fan molt bona feina, és a dir, que n'heu escollit molt bé. Anem a parlar també amb l'Antia, que ens expliqui ara, no?, que ja s'ha finalitzat el projecte. Què és el que més els ha agradat a la cooperativa?
16: Ens ha agradat molt crear els productes i també vendre'ls i anar a comprar. Ha estat molt xulo.
10: I el més difícil?
16: El més difícil... pues algunes vegades crear els productes i... vendre els uns, però no molt.
10: Sobretot el que destaqueu, Antia, és el tema del mercat, el de fer els productes. Però, clar, prèviament vau anar, no?, a agafar el NIF de l'empresa, constituir-la, no?, us van explicar que era una cooperativa. Tot això és més farragós? Costa més o no?
16: Bueno, No.
10: No? Perquè, clar, també us heu de distribuir... Els...
16: Va costar una mica, però va ser més fàcil.
10: I a la vostra cooperativa o a les vostres cooperatives, perquè al Montseny n'hi ha sí. dos, vau tenir algun incident, com ens comentava la Laia, coses d'aquestes... No? Estranyes, no?
16: No vam tindre ningun incident.
10: I escolteu una cosa. No sé si després de viure l'experiència, tu, en tia, coneixes algú que sigui emprenedor, que sigui un treballador autònom?
16: Doncs tenim un company de classe que els seus pares tenen el seu propi negoci, però ja està.
10: I heu parlat amb aquest company? Si ara valora més la feina que dels seus pares? Potser
16: no hem parlat.
10: No heu parlat. Però i a tu ara, per exemple, et planteges... Ai, doncs quan sigui més gran, ara no, però quan sigui més gran no em faria res allò amb un grup de... No? De persones que coneguis, perquè has de conèixer sí. les persones, no et portis sorpreses, no?
16: Està xulo fer això.
10: Sí, està allò, crear una cooperativa, veus sí. que sí, que és assequible,
16: sí.
10: que és una bona opció de mercat laboral.
16: Sí, és una bona opció.
10: Sí. Ara que us diuen allò que els joves ho teniu tan magre, doncs potser allò, la creativitat, no? I fer una empresa.
16: Mm? Sí.
10: Sí. Molt bé. Doncs anem a saber per aquí, a veure la Laia que ens digui allò ara que s'ha finalitzat el projecte, que és el que més els ha agradat de crear la cooperativa.
14: A mi m'ha agradat tot. Ha sigut un projecte molt, molt guai. I no, a part de que en alguns moments em vaig posar una mica nerviosa perquè la gent no col·laborava, a part d'això... La resta molt bé, ha funcionat molt bé, jo no sabria dir-te.
10: I escolta'm una cosa, Laia, ara que dius, tret d'algun moment que em vaig posar nerviosa perquè no tothom allò treballava...
14: Sí, en un moment va ser una mica difícil perquè la gent es queixava una mica d'equip directiu, deia que nosaltres volíem fer tot i en un moment el meu grup va tenir una crisi perquè nosaltres fèiem els punts de llibre al meu grup.
10: Sí.
14: I va passar que, com que utilitzàvem vernís, ens va caure vernís els papers que vam comprar, uns papers especials, i ja no es podien utilitzar. I vam utilitzar retoladors i van sortir bé, però n'hi ha un company que volia experimentar i va utilitzar la pintura i això va ser potser... Va ser pitjor.
10: Mm-hmm. Va ser una mica caòtic. Bueno, però experimentar està bé, no?, per aprendre.
14: Sí, però no? Em vaig posar nerviosa perquè no teníem material, els punts de llibre, de pintura, esquella, vam fer com 10 de pintura i només va quedar un.
10: Però escolta'm una cosa, Laia, això no trobes que després igual ha enfortit també el grup? Que igual els que heu treballat i us heu esforçat, ara es feu més pinya? No del tot.
14: És que hi ha gent que no tenia feina i el grup inicial ja feia un pinya, érem els tres, em sembla que eren bons amics, però com va venir gent perquè no tenia feina, potser això n'hi havia molta gent i no vam poder fer pinya.
10: Mm-hmm.
14: Donava igual, la gent es va queixar.
10: Bueno, de fet, jo també, de vegades, tot i que en una cooperativa tothom té el mateix pes, sempre hi ha alguna persona que és més líder, no? I tenir un bon lideratge també és important, no? Si algú, doncs, posa una miqueta d'ordre.
14: La veritat és que molta gent em preguntava què havia de fer. Laia, no sé què, Laia, no sé quanto, què he de fer? Què he de fer? Una mica... Ostres, no? És... M'alegra que confieu en mi, però sisplau, sóc una persona. No vaig dir a meu alta, però era així.
10: Una mica estressant ho ha viscut la Laia. Max, tu què és el que has trobat més difícil de la cooperativa? Ui. Això que ens està explicant la Laia, jo la convivència...
17: Doncs, sí, la convivència, perquè ja hi havia grups que acabaven molt ràpid perquè no teníem productes i havíem de comprar, però s'anaven altres grups i es liava una mica.
10: Ja, és a dir, que en lloc d'ajudar, doncs posàvem pals a les rodes.
17: Sí.
10: Vosaltres sí que coneixeu allò, algú que tingui un negoci, heu après a valorar més allò...
17: Sí, el meu pare.
10: Sí, el teu pare?
17: en té un. És de guies.
10: Ahà.
17: Ell és guia de la Sagrada Família, però té guies d'altres països que fan tours per zones turístiques.
10: I ara valores més la feina del teu pare? Dius, escolta'm, quina feinada, eh? Allò, presentar els números, veure que et quadra tot, gestionar en equip, no? De persones...
14: El meu professor de teatre va crear ell el seu negoci i vam fer una entrevista perquè una feina, uns deures, fer una entrevista a un empresari. I després de l'entrevista m'haig d'adonar, ostres, això costa de veritat. Uh-huh. També la perruquera a la que vaig també té un negoci amb ella i una altra noia, però ja està. I pagar la llum, l'aigua, tot, és molta cosa i és molt dur.
10: De manera que us veieu en un futur com a emprenedor o emprenedora? No, la Laia diu no. El Max tampoc.
14: No, la veritat és que no m'atreu gaire.
10: Escolteu una cosa, Gabriela, tia, ara que ens comentaven aquells conflictes que han tingut, alguna recomanació? Jo, perquè vosaltres sembla que les cooperatives han funcionat prou bé, no? Penseu... que hi ha alguna manera de motivar a l'equip perquè tothom treballi d'igual forma?
12: És que nosaltres ho hem fet una mica diferent. Nosaltres, la manera com ho hem fet, cada setmana, per exemple, el dimecres, que a la tarda era el dia de producció, fèiem una graella i llavors els hi deixàvem escollir, els hi dèiem, aquesta

0: Està bé, jo sentia el que ens explica la Verònica, perquè així, no? Doncs un cara a propers edicions, sempre compartir amb... No sé si feu trobada després allò de les escoles, no. No, no, allò, no, perquè està bé, no? Fins i tot allò a nivell de professorat, de dir, escolta'm, doncs a nosaltres ens ha passat tal cosa, l'altra... Bé, en tot cas, dir que la fira va ser tot un èxit, sí, que esteu contents, també, que esteu a punt d'ajudar a acabar el curs, no? Sí, sí, i que aquesta, sí, ha estat tota una experiència.
1: Sí.
0: Sí? Una experiència que us emportareu allò, doncs, per tota la vida.
1: Ja, no? Això no torna a passar.
0: No
1: to...
2: Bueno, qui mai sap? Se sap, eh?
0: Mai se sap.
1: Però mai tornarà a passar que uns companys de classe, de cinquè de primària, treballin tots junts, uns... perquè som... N'hi ha gent que potser no som tots amics, però som companys i portem un temps junts. Jo no crec que si treballo algun dia com a empresària, no crec que estigui treballant amb els meus companys com
0: aquest, aquest any.
2: Bueno, però és un aprenentatge que moltes vegades hem de... I sortir amb resiliència, no?, d'això, i de tot s'aprèn una miqueta. Però, bueno,
0: és... Hem d'acabar perquè se'ns tira el temps a sobre. De fet, finalitzem amb un àudio que doncs, informa de qui promou aquest projecte de cultura emprenedora a l'escola, i amb ell doncs, acomiadem també el programa pel dia d'avui. Gràcies a tots i totes per haver-nos acompanyat i fins una propera. Que vagi molt bé.
3: Adéu-siau.
4: Adéu.
3: Adéu.
4: Adéu.
5: Per 14è any consecutiu, l'Ajuntament de Mollet del Vallès, a través d'EMFO i de l'Institut Municipal d'Educació de Mollet, fomenta la transmissió dels valors de l'emprenedoria a l'alumnat de les escoles mitjançant el programa QM, un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. El futur equipament de cultura popular situat a la Teneria ja compta amb un projecte definitiu. Després de seleccionar els 5 projectes finalistes, aquests darrers mesos el jurat ha avaluat les iniciatives tenint en compte una sèrie de criteris com la qualitat arquitectònica, la seva relació amb l'entorn, l'organització funcional de l'edifici, l'adequació del projecte a les necessitats del futur equipament. Amb totes aquestes premisses en ment, finalment el jurat ha escollit el projecte definitiu que més s'adequa als paràmetres i que ha d'esdevenir la nova Casa de la Cultura Popular de Mollet. Mireia Dionisio, alcaldessa de la ciutat, ha comentat que a principis de juny es farà el nomenament del projecte final.
1: Ja hem fet una segona trobada amb aquests 5 projectes, per tant ja els hem vist. Podem dir que de manera majoritària ja el jurat hem decidit doncs, quin és el projecte que més ens agrada i que més s'adequa al que teníem pensat, no?, per la nostra ciutat, i jo crec que podem dir que a principis de juny ja podrem fer doncs, aquest nomenament de l'equip que des del jurat hem considerat doncs, que ha presentat un projecte d'un nou espai cultural a la ciutat.
0: Un cop designat l'equip guanyador del concurs, aquest disposa d'un termini de 3 mesos per redactar i presentar l'avantprojecte del futur equipament cultural, un espai que ha de reforçar i donar resposta a les necessitats de les entitats de cultura popular de la ciutat. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet ha engegat el període per demanar els ajuts municipals destinats a activitats d'estiu i activitats extraescolars. En els pròxims dies també es donaran a conèixer els terminis i detalls dels ajuts de menjador, llibres, material escolar i activitats reglades. Per facilitar les gestions a les famílies, el consistori ha habilitat un servei d'atenció telefònica específic per resoldre dubtes relacionats amb els ajuts d'estiu 2026 i els ajuts escolars del curs 2026-2027. Això és tot. Més informació de

0: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Professors i mestres voten fins a aquest, des d'aquest migdia i fins dijous, si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials aquests dies, però altres formacions, com és el cas de la CGT o la Intersindical, que són contraris a aquest preacord, mantenen les mobilitzacions. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. I des d'avui la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per l'electricitat i el gas s'ha pujat del 10 al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat d'un 0,5 a poc més del 5%. Segons Antonio Aceituno, analista de mercats energètics, la factura del juliol pot ser el doble que la del maig, ho ha dit a la xarxa.
2: Los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
1: El RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat avui els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines, on de les dades centrals es reflecteix que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a la P7. Tot això només suposen un 27% del trànsit. L'estudi també alerta de l'accidentalitat de les motos i que el drama més risc de la demarcació és entre Caldes, la Malavella i Llagostera. A més, alerta que la P7 és la via que està més col·lapsada i assumeix un volum de trànsit més enllà del que pot arran de l'alliberament dels peatges. La quantitat de vehicles que circulen per aquesta via a la demarcació s'ha multiplicat i els camions són un més d'aquests col·lectius. Sota el lema Més Badalona, Més Neteja, el govern municipal ha presentat a la plaça President Tarradellas la nova maquinària del servei de recollida de residus i neteja de la ciutat, un contracte que, recordem, és de més de 45 milions d'euros anuals i que s'implantarà progressivament aquest mes de juny. Els diversos vehicles polivalents, camions cisterna, escombradores, baldejadores i carros d'escombrat incorporen una nova imatge gràfica amb 146 vehicles nous. I el Barça de bàsquet acaba 5è a la fase regular, això després de perdre contra el València 77-102 i ara s'enfrontarà al Camp Murcia al quarts del play-off pel títol.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
2: Álvaro Rodríguez,
1: Eva Utrero
3: i Àlex Bermúdez.
2: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
3: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
1: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès acollia divendres al vespre la cinquena edició de la Festa de l'Arròs organitzada per l'agrupació local socialista. La festa va comptar amb la presència de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon. Parlon va dir que la Festa de l'Arròs és un punt de trobada que permet el contacte directe amb la ciutadania. En aquest sentit, la consellera va destacar la bona feina que està fent Mireia Dionisio com a alcaldessa de Mollet.
1: És una manera d'obrir-se al conjunt de la ciutadania i celebrar doncs, que entrem a l'estiu, no? I ens preparem doncs, per gaudir d'aquest temps més relaxat, però també per estar junts i juntes i compartir un moment important, no? Per l'agrupació i per totes aquelles persones doncs, que tenen estima per l'alcaldessa, com he pogut comprovar ara que anàvem per les meses saludant la gent i la veritat és que bueno, es nota que està fent bona feina la Mireia.
0: En relació a la situació que viu el partit a nivell nacional, Núria Parlon al seu Parlament, però també l'atenció als mitjans, per recordar la importància de defensar la presumpció d'innocència com a pilar fonamental de la nostra democràcia. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha tornat a ser distingit amb el reconeixement Pajarita Ilustre, un guardó que entrega l'Associació Espanyola de Fabricants de Pasta de Paper i Cartró a les administracions que acumulen més de 5 anys consecutius obtenint aquesta distinció. En el cas de Mollet, enguany ha estat el seu 7è any seguit que reben el premi. Els guardons valoren diferents aspectes relacionats amb la recollida selectiva de paper i cartró. En total s'analitzen 21 indicadors anuals vinculats tant a les campanyes de sensibilització ciutadana com a la planificació del servei, la regulació municipal o els resultats obtinguts en la recollida del contenidor blau. Pel que fa a les dades de recollida, durant el 2025 s'han recuperat un total de 1.558 tones de paper i cartró. D'aquesta quantitat, 1.211 tones provenen dels contenidors blaus, 302 corresponen al servei porta a porta del cartró comercial i 45 tones s'han gestionat a través de la deixalleria municipal. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Ministeri d'Hisenda iniciarà de manera immediata una ronda de reunions bilaterals amb totes les comunitats autònomes de règim comú per abordar la reforma del finançament econòmic. Aquest dilluns s'ha remès a totes les conselleries d'Hisenda una carta per concertar dates i preparar el terreny de cara a convocar pròximament el Consell de Política Territorial i Financera, que ha de ser el pas previ per l'aprovació del Consell de Ministres d'aquesta reforma. I el PP ofereix a Junts i PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia el linxament del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu del PP, Borja Sémper.
2: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera o justificando o mirando para otro lado cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
1: Escoltem també la portaveu socialista Montse Mínguez.
3: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I l'Audiència de Badajoz ha declarat prescrit el delicte d'acceptació de nomenament il·legal pel que jutja el germà del president espanyol, Pedro Sánchez. És un dels delictes dels quals estava acusat David Sánchez pel seu lloc de treball que va aconseguir la Diputació de Badajoz el 2017. S'exposava una multa de 32.400 euros. Això sí, es tracta del delicte més lleu de la causa. Les acusacions populars demanen per ell 3 anys de presó. I l'Ajuntament de Lleida preveu que el dispositiu de la campanya agrària atengui a menys persones sense papers aquest any gràcies al procés extraordinari de regularització. Del miler de persones que van acudir l'any passat, unes 400 no disposaven de documentació per poder treballar.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
1: Sí, on el puc escoltar?
0: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 12:15 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.
2: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
3: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
4: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
2: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Hola i benvinguts a Calidoscòpia, l'espai en el qual fem honor a la música més pop i tot allò que l'envolta. En aquest capítol viatgem fins a l'any 2000 per redescobrir Oops, I Did It Again, el disc que va confirmar Britney Spears com la gran princesa del pop de començaments de mil·lenni. Després de l'èxit explosiu del seu debut Baby One More Time, Britney tornava amb un àlbum més segur, més madur i encara més ambiciós. Amb cançons com Oops, I Did It Again, Stronger o Lucky, descobrim un artista que consolidava el seu estil entre el teen pop, les balades emocionals i una actitud cada vegada més icònica. Benvingudes i benvinguts a aquest viatge sonor a través de Oops, I Did It Again.
1: Can you turn me up a little bit more?

Abans de començar a escoltar com sona aquest disc, fem un petit repàs per explicar qui és la nostra artista d'avui. La nostra Britney Spears, de nom complet Britney Jean Spears, va néixer el 2 de desembre de 1981 a Macomb i es va criar al petit poble de Kentwood, a Louisiana. Des de ben petita ja destacava per la seva facilitat per cantar i actuar i la seva família la va apuntar a classes de dansa, gimnàstica rítmica i teatre musical. De fet, amb només 8 anys ja es va presentar càstings per a programes de televisió i anuncis. Amb 11 anys va entrar al programa de televisió de Mickey Mouse Club, un espai que va ser molt popular als anys 90, on va compartir escenari amb futures estrelles de l'indústria musical com Justin Timberlake, la seva exparella, o Christina Aguilera. Quan el programa es va cancel·lar, la nostra artista va tornar temporalment a Louisiana, però ja amb la idea de voler dedicar-se al món de la música. L'any 1988 tot canviaria amb la publicació de Baby One More Time. El senzill es va convertir en un fenomen mundial gairebé immediat, especialment gràcies al videoclip ambientat en un institut que es convertiria en una de les imatges més icòniques del pop dels 90. Amb només 16 anys, Britney passava de ser una adolescent desconeguda de Louisiana a convertir-se en una de les persones més famoses del planeta. Només un any després arribaria Oops, I Did It Again, el disc que avui ens acompanya i que anirem escoltant. Un àlbum que consolidava el seu èxit internacional i que ens mostrava una Britney més segura, més madura i més preparada per dominar definitivament les llistes d'èxits de principis dels 2000. I ara sí, sense més preàmbuls, ens endinsem de ple en escoltar com sona aquest Oops, I Did It Again. I ho fem amb la cançó que dona nom al disc i que es convertiria en un dels himnes més icònics de la seva carrera.

0: innocent.
1: Acabem d'escoltar Oops, I Did It Again, i probablement és una de les cançons més emblemàtiques de tota la carrera de Britney Spears, perquè, sens dubte, és un dels grans himnes del pop de principis dels 2000. Notem com la cançó manté aquesta essència teen pop que havia fet triomfar Britney en el seu primer disc, però amb una producció que sona molt més gran, més brillant i més sofisticada per part de productors de renom com Max Martin. Una aposta segura amb una estructura pensada perquè la tornada et quedi al cap des de la primera escolta. I pel que fa a l'impacte comercial, la cançó va ser un èxit enorme arreu del món i avui acumula centenars de milions de reproduccions a plataformes digitals. Spotify, per exemple, supera els 700 milions de reproduccions, demostrant que continua sent una de les cançons més recordades de Britney més de 20 anys després del seu llançament. El disc Oops, I Did It Again també va ressar, si parlem de vendes, i és que només als Estats Units va vendre més de 1,3 milions de còpies en la seva primera setmana, convertint-se durant anys en el debut femení més gran de la història. En total, l'àlbum supera els 20 milions de còpies venudes a tot el món. I, evidentment, també hem de parlar del videoclip que acompanya el tema, perquè hem de recordar aquella estètica futurista ambientada a Mart, amb aquell mono vermell de làtex i aquella escena que feia referència a la pel·lícula de Titanic i que ja formen part de la memòria col·lectiva de tota una generació. El videoclip va ajudar encara més a consolidar la nostra estimada Britney com una icona visual capaç de marcar tendències tant musicals com estètiques. Però bé, després d'aquesta entrada explosiva al disc, continuem avançant en aquest amb una cançó que reforça el missatge d'independència i confiança. Escoltem com sona Stronger.

Acabem d'escoltar Stronger, una de les cançons més importants d'aquesta primera etapa de Britney Spears, perquè ens mostrava una imatge molt més segura i independent del que s'havia vist fins aquell moment. Musicalment parlant, la cançó manté el so pop electrònic tan característic de l'època i amb una tornada construïda perquè sigui immediatament memorable, especialment amb aquell My Loneliness Ain't Killing Me No More, que molta gent interpreta com una resposta directa al mític Baby One More Time. La lletra també ens parla de superar una relació i de recuperar la pròpia confiança. Això encaixava molt bé amb el moment vital i professional de Britney, que començava a deixar enrere la imatge més innocent dels seus inicis per construir una personalitat artística més forta i amb més control sobre la seva carrera. Després d'aquest missatge d'empoderament i de força personal, canviem lleugerament de registre per continuar explorant aquest univers pop de principis del 2000. Ara arriba un tema amb un to més descarat i juganer i que porta per títol Don't Go Knocking on My Door. Don't go knock my door.

knocking on my door. En aquell moment, tota la vida personal de la Britney era observada amb lupa per molts mitjans, i és que a principis dels 2000, un dels grans temes de safareig era la seva relació amb el cantant Justin Timberlake, que aleshores formava part de la boyband NSYNC i amb qui va coincidir el programa d'en Mickey Mouse. Els dos artistes s'havien convertit en la parella pop més famosa del moment i pràcticament qualsevol aparició pública seva acabava ocupant portades de revistes i programes de televisió. De fet, la pressió mediàtica sobre Britney es començava a fer gran ja en aquell moment, especialment pel control constant sobre la seva imatge, les seves relacions i fins i tot la seva vida privada. Mentrestant, ella continuava dominant les llistes d'èxits i consolidant-se com la gran icona pop de la seva generació.

Això que acabem de sentir era Lucky, una de les cançons més especials i també més simbòliques de tota la discografia del nostre artista més pop. El tema narra la història fictícia sobre una estrella famosa qui, amb els anys, molta gent ha acabat interpretant-la gairebé com un reflex anticipat de la seva mateixa vida. La lletra ens presenta una noia aparentment perfecta, rica, famosa, admirada per tothom, però profundament sola i infeliç. El contrast entre l'èxit públic i el patiment privat és el gran tema de la lletra i precisament això és el que ha fet que Lucky guanyi encara més significat amb el pas del temps. Molts fans consideraven que la cançó acabaria representant la pressió emocional i mediàtica que Britney vivia ja des de molt jove i bé, no anaven tan mal encaminats. Després d'aquest moment més reflexiu, nosaltres tornem a pujar l'energia per continuar explorant el costat més pop i divertit que ens porta aquest disc. Ara arriba What You See Is What You Get.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. El futur equipament de cultura popular situat a la Teneria ja compta amb un projecte definitiu. Després de seleccionar els 5 projectes finalistes, aquests darrers mesos el jurat ha avaluat les iniciatives tenint en compte una sèrie de criteris com la qualitat arquitectònica, la seva relació amb l'entorn, l'organització funcional de l'edifici, l'adequació del projecte a les necessitats del futur equipament. Amb totes aquestes premisses en ment, finalment, el jurat ha escollit el projecte definitiu que més s'adequa als paràmetres i que ha d'esdevenir la nova Casa de la Cultura Popular de Mollet. Mireia Dionisio, alcaldessa de la ciutat, ha comentat que a principis de juny es farà el nomenament del projecte final.
1: Ja hem fet una segona trobada amb aquests 5 projectes, per tant ja els hem vist. Podem dir que de manera majoritària ja el jurat hem decidit doncs quin és el projecte que més ens agrada i que més s'adequa al que teníem pensat, no?, per la nostra ciutat, i jo crec que podem dir que a principis de juny ja podrem fer doncs aquest nomenament de l'equip que des del jurat hem considerat doncs que ha presentat un projecte d'un nou espai cultural a la ciutat.
0: Un cop designat l'equip guanyador del concurs, aquest disposa d'un termini de 3 mesos per redactar i presentar l'avantprojecte del futur equipament cultural, un espai que ha de reforçar i donar resposta a les necessitats de les entitats de cultura popular de la ciutat. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet ha engegat el període per demanar els ajuts municipals destinats a activitats d'estiu i activitats extraescolars. En els pròxims dies també es donaran a conèixer els terminis i detalls dels ajuts de menjador, llibres, material escolar i activitats reglades. Per facilitar les gestions a les famílies, el consistori ha habilitat un servei d'atenció telefònica específic per resoldre dubtes relacionats amb els ajuts d'estiu 2026 i els ajuts escolars del curs 2026-2027. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

Seguim el nostre camí per aquest repàs a Oops, I Did It Again, el segon disc d'estudi de Britney Spears, publicat l'any 2000 i que consolida del tot aquella explosió del pop adolescent de finals dels 90 i principis dels 2000. Un àlbum que arribava en un moment en què Britney ja no era només un nou diamant en brut, sinó una de les figures centrals de la música global. En aquest disc la veiem de ple, dins d'aquest imaginari de teen pop molt brillant, però alhora també es nota una indústria darrere seu completament bolcada a convertir-la en una estrella mundial a gran escala. Tot estava pensat per funcionar en ràdio, televisió i videoclips en una època on el pop es convertia en el centre de la cultura juvenil global. Gran part d'aquest so està definit pel tàndem de productors suecs format per en Max Martin i en Rami Yacouf, responsables d'aquell so tan característic de finals dels 90 i principis dels 2000, on escoltàvem totes aquelles tornades extremadament enganxoses, unes bases electròniques molt netes i una estructura pensada perquè cada cançó fos molt fàcil d'identificar. Aquest disc, en molts sentits, era un manual del pop perfecte de l'època. També és un moment en què la cultura pop femenina estava en plena ebullició, amb artistes joves convertides en fenòmens globals i una indústria que convertia cada moviment en esdeveniment públic. La Britney va ser al centre de tot això, amb una exposició molt constant i una pressió enorme per mantenir-se sempre a dalt de les llistes. Si més no, tots coneixem com de malament va acabar la cosa. I després d'aquest bloc més general del disc, ara entrem en un tema que aporta un toc diferent dins l'àlbum, amb un so més atrevit i amb unes influències una mica més rockeres dins del pop que hem anat escoltant fins ara. És el moment d'escoltar Satisfaction.

0: get no satisfaction, baby.
1: Després d'escoltar Satisfaction, queda bastant clar que aquest és un dels temes on el disc intenta sortir una mica de la fórmula més habitual del teen pop que domina la resta de l'àlbum. Tot i mantenir aquella producció tan marcada de principis dels 2000, aquí hi ha una actitud molt més agressiva i una energia gairebé rockera que contrasta força amb les balades i els singles més dolços del disc. La cançó, que de fet és una versió del clàssic de The Rolling Stones, adapta aquell esperit de rebel·lia juvenil al llenguatge del pop comercial de l'època. Després d'aquesta energia més intensa de Satisfaction, el disc torna cap a una vessant més melòdica i sentimental i ara arriba una de les balades més recordades d'aquest Oops, I Did It Again, una cançó coescrita conjuntament per Shania Twain que intenta mostrar una Britney una mica més madura emocionalment sense abandonar del tot aquell univers adolescent tan característic de l'època. Escoltem Don't Let Me Be The Last To Know.

Don't Let Me Be The Last To Know és un altre dels temes que trobem dins el segon àlbum i on es nota clarament aquest intent de donar una mica més de profunditat i sensibilitat a la imatge de la nostra Britney Spears dins d'un disc que en general està molt enfocat a l'impacte immediat dels singles. També és interessant perquè aquesta cançó encaixa perfectament amb aquella tradició de grans balades pop pensades perquè l'artista mostrés una cara més vulnerable entre temes molt més rítmics. Era gairebé com una fórmula obligada dins dels grans discos pop d'aquella època. I continuem ara amb un altre tema que manté aquesta atmosfera més melancòlica i sentimental dins del tram final del disc. És el moment d'escoltar Where Are You Now? Calling.

Where Are You Now és una d'aquelles balades que ens ajuda a entendre molt bé la imatge que envoltava la Britney Jean en aquell moment. Mentre aquest disc sonava a tot arreu, ella vivia enmig d'una exposició mediàtica constant, convertida pràcticament en el gran fenomen pop adolescent del planeta. Amb els anys, moltes cançons d'aquesta etapa tan inicial seva s'han acabat escoltant d'una altra manera perquè, inevitablement, hi projectem tot el que sabem avui sobre com va veure aquella fama tan desmesurada des de molt jove i com la va acabar afectant tant. Curiosament, el següent tema que escoltarem i que es titula Girl in the Mirror sembla parlar precisament d'aquesta dualitat entre la persona real i la imatge pública que se'ns imposa a mostrar.

Com comentàvem abans, Girl in the Mirror és una cançó que amb el pas dels anys ha acabat adquirint un significat gairebé inesperat. Quan va sortir, l'any 2000, es podia interpretar simplement com una altra peça dins del relat de l'estrella pop adolescent, que parla de la fama i de la distància entre la persona real i el personatge públic, però avui costa molt no escoltar-la pensant en tot el que Britney Spears acabaria vivint després. Durant molts anys, la seva vida personal va quedar completament exposada davant dels mitjans, com per exemple la ruptura amb la seva parella en aquell moment, en Justin Timberlake, la persecució constant dels paparazzis, els problemes de salut mental que ja començaven a sortir i, sobretot, aquella tutela legal controlada pel seu pare que va durar més d'una dècada i que va generar el moviment Free Britney arreu del món. Tot plegat va fer que molta gent revisités la seva música des d'una perspectiva completament diferent a la que va ser en el seu moment. També s'ha parlat molt de la relació complicada amb part de la seva família, especialment amb el seu pare, però també amb persones del seu entorn que durant anys van gestionar la seva carrera i la seva vida personal gairebé com si fos una marca global més que una persona. Actualment, la Britney viu una etapa molt més allunyada de la maquinària del pop que la va convertir en icona mundial. Continua sent una figura enormement mediàtica i tot el que publica genera titulars, però també hi ha la sensació aquesta que intenta recuperar espais de control personal després de molts anys sota una vigilància constant. Nosaltres arribem ja al final d'aquest viatge per Oops, I Did It Again, un disc que defineix perfectament el pop comercial de principis dels 2000 i que, al mateix temps, també explica moltes coses sobre com funcionava la indústria musical i mediàtica d'aquell moment. Per acomiadar aquesta hora musical, tanquem amb el tema més innocent i adolescent de tot l'àlbum, Dear Diary, el tema que parla d'una última pàgina d'un diari personal. Ens retrobem amb més històries i més música al proper capítol. Que vagi bé!

0: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí. Okay.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos, de fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
7: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
8: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
9: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
10: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
11: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
12: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
13: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
14: El que sí que estem fent amb l'Ari és un seguiment post-inserció per poder, doncs, treballar aquelles coses que potser li la puguin ajudar a millorar en la feina o coses que puguin sorgir, doncs, que les pugui treballar.
15: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
13: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
16: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Otrero i Àlex Bermúdez.
1: Molt bona tarda i nit, amants del motor. Això és l'Angle de Miramar, en directe des de Ràdio Mollet. Jo sóc Álvaro Rodríguez i avui, com ja us ha fet spoiler la intro i com és de costum, m'acompanyen els meus companys. Eva Otrero, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, Álvaro.
1: Àlex Bermúdez, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: I avui tenim un convidat habitual a principis de mes i que mai ens falla i que el deixo pel final per no restar-li importància, que és el Pau. Molt bona tarda, Pau.
4: Molt bona tarda.
1: Què tal? Com has viscut aquestes setmanes entre programes?
4: Bastant bé. Bueno, he aprofitat per entrenar el màxim possible, però sí, estic bé.
1: Molt bé, molt bé. Has mirat molt futbol, moltes motos, alguna carrera de Fórmula 1?
4: Fórmula 1 no tant, però sí, sí, les motos i futbol també, sí, massa.
1: Molt bé. M'estaves comentant abans que havies estat al partit del Girona contra l'Elx.
4: Sí, un drama perquè al final va acabar molt malament, però no, bueno, quan vius a dins del camp és espectacular i jo us recomano molt.
1: Recomanes potser no descendir a segona?
4: No, però bueno, la cosa és que l'any que ve pues, serà més barat anar al camp de Montilivi.
3: Anem al que per jo no venga, no?
1: Molt ben mirat des d'aquest sentit. Seguint amb, bueno, tot el tema motos, tot el tema, has vist el Gran Premi d'Itàlia aquesta setmana?
4: Sí, bueno, vaig veure ahir la carrera gran. La sprint no la vaig veure, però ahir sí que vaig veure el podi, que va ser, bueno, el de Bezzecchi, Martín i Pecco Bagnaia.
3: Acabes de fer-nos spoiler de la secció.
1: Qualsevol que hagi mirat la cursa, ah, clar, qualsevol que no visqui dins
3: era broma,
1: un bolla,
3: era
1: haurà vist el resultat de la cursa. No té la culpa el nostre col·lega Pau. Aleshores, i també vas estar mirant el Gran Premi de Catalunya, aquí al circuit.
4: Sí,
1: bueno, m'has comentat que no vas poder anar.
4: No, però el Márquez, l'Àlex i el Zarco, que... Bueno, no va ser el millor premi de moment d'aquest any, però jo crec que de moment ha sigut el pitjor.
1: Entretinguda sí que estava sent la cursa, fins que vam tenir aquells accidents, però bueno, moltes coses que han passat durant aquest mes de maig. I bé, vaig a preguntar, ara ja t'he despatxat a tu, anem a preguntar a la Eva com ha viscut aquest cap de setmana de curses.
2: Doncs hem tingut, com veu per la tia, del Gran Premi de Brembo d'Itàlia, un Gran Premi de MotoGP, que li feia una mica d'ombra, però no tanta, Aragón Round de Superbikes. I és que hem tingut Superbikes aquí a Espanya, no a Catalunya, perquè ja no les tindrem aquest any. No sé què opineu que ja no hi hagi Superbikes a Catalunya. A mi em sembla malament.
3: Home, no està un valor com per a prescindir de grans premis a partir d'ara, eh? Ara que és per la Fórmula 1 de
1: no.
3: Forma anual... interrompuda.
1: Es van arrebatar el 2024. Bueno, sí, el 2025 ja no vam tenir.
3: Per això et dic que és una acumulació de pèrdues. Esperem que
1: sí.
3: MotoGP...
1: A més, la cursa del 2024 va ser molt bona, que va guanyar Iannone a Toprak a l'última corba, com va fer Rossi a Lorenzo el 2009.
2: Doncs hem tingut aquestes dues categories en el que respecta sobre les dues rodes i desglossarem el que ha passat sobretot en el Gran Premi de MotoGP i també parlarem dels resultats de la Superbikes.
1: Potser colo d'una manera una mica de sorpresa algun resultat del Tourist Trophy de l'Illa de Man, que ha estat aquesta setmana també. No és algo que sigui habitual dins de sobre les dues rodes, però ja que parlem de Superbikes, doncs per què no parlar també de les Superbikes britàniques, on el Tourist Trophy de l'Illa de Man encara és una prova puntuable. Una barbaritat. O sigui, no sé si heu vist alguna vegada imatges... Tu has vist alguna imatge de l'Illa de Man amb
4: sí,
1: motos?
4: Sí, és increïble.
3: Aquests vídeos de la gent pujada a la teulada de les cases, que s'estan a punt de cara i veus de sobte com una bala.
1: Sí. Aquest any,
3: aquestes
1: de fet, justament llegint el Swinchy aquest de Twitter MotoGP, ha publicat que aquest any s'ha complert el 31è pilot en fer una volta al circuit de l'Illa de Man per sobre de 130 milles per hora de velocitat mitjana durant la volta. 130 milles per hora són 209 quilòmetres per hora, que no és que siguin de velocitat punta, és que la mitjana de velocitat ha estat de 209. Per tant, una gran part de la volta ha estat per sobre dels 280 quilòmetres per hora. I recordem que és un traçat urbà. O sigui, és literalment la carretera principal de l'illa, que de sobte, doncs, durant una sèrie de caps de setmana...
3: Hi ha molt tant de recta, sí que és veritat. Clar, sí. Si no seria possible, però igualment la dada és bestial. Sí, sí.
1: És una barbaritat. No em canso del... I, a més, tinc un amic que viu a Douglas, i una de les coses que tinc pendent és...
3: Anar un any
1: al Turistrophy. En quant al món de la Fórmula 1, Àlex...
3: Doncs el tenim molt paradet, sí que... Aquest cap de setmana torna l'acció al campionat de Fórmula 1 amb el Gran Premi a Mònaco, sempre especial, més pel que passa dissabtes que pel que passa els diumenges. Ja veurem aquest any, amb la nova normativa, si hi ha més avançaments. Bueno.
2: Més pel que passa als vaixells que no pel que passa a pista.
3: Kimi Räikkönen pot ser...
2: No va perdre les sabates Checo Pérez.
3: Quan es va tirar a la piscina, això va ser? O quan...
2: Les va llançar al mar, crec.
3: Quan va guanyar, no?, la cursa amb Red Bull.
1: Potser,
3: però sempre passa alguna cosa, allà.
1: Què no faríeu vosaltres si guanyéssiu un Gran Premi de Mònaco?
3: Però de Räikkönen el 2000... No sé quin any va ser.
1: El 2006? El 2006, però va ser perquè se li va aturar el cotxe
3: i va anar al jet,
1: I va anar directament a un iot.
3: Al iot, és veritat.
1: I
3: ja te sona molt.
1: I, bueno, Gran Premi de Mònaco, que és molt interessant perquè hi ha hagut canvis de reglament exclusius. O sigui, és un circuit específic el reglament que s'ha fet per Mònaco. No tindrem street mode, o sigui, els alerons estaran permanentment trencats durant tota la volta.
3: Una mica perillós, no? Han pensat que potser seria així.
1: Bueno, jo he provat el simulador i el resultat que et donava en quali era que agafaves els 300 km per hora en 6 punts del circuit. A Mònaco, ojo! Feies 300 a la recta, 300 pujant a Borribaix, 300 al túnel, 300 abans d'arribar a Tabac, i aleshores són 4 punts. Però clar, és que a Mònaco molt poques vegades s'han fet 300. Únicament a la sortida del túnel.
3: Jo només et dic que això de provar alerons i DRS a les simulacions, no... A Duja no li va sortir molt bé. No va ser a Mònaco, però...
1: Sí. No, és un mod d'un cotxe que representa el que són els cotxes actuals. I bé, també... han reduït la potència elèctrica a partir de 200 km per hora.
3: Bueno,
1: normalment es feia des de 290, per Mònaco serà des de 200.
3: I s'ha encarregat també aquell experiment que van fer l'any passat d'obligar a fer dues parades, això també s'ho ha encarregat, ja que va ser un desastre.
1: Sí.
3: I aquest any, doncs, en aquest sentit estratègic, no tindrem aquesta alteració.
1: Penso que és molt interessant el tema de que hagin tancat els alerons i el tema de l'energia. Jo seria partidari de que deixessin córrer tot el que es pugui a nivell de potència, sense tocar càrrega aerodinàmica, perquè, clar, ja des d'uns anys enrere, jo porto la broma, mig veritat, amb un bon amic meu, que és el José Mi Vinuesa, que l'únic gran premi de Fórmula 1 que hi ha a la temporada és el de Mònaco, que la resta és una cosa, però que no és Fórmula 1. I clar, per aquest Gran Premi de Mònaco en específic, doncs t'adones que una de les coses que fa que la fórmula actual sigui més artificial és tot el tema de l'street mode, dels alerons aquests que s'obren a les rectes i de la manera d'avançar.
2: Si l'únic Gran Premi que existeix de Fórmula 1 és Mònaco i l'altre és una altra cosa, llavors Leclerc és una altra cosa que no un pilot.
1: En quin sentit ho dius?
2: Perquè si a Mònaco Leclerc no...
1: Però Leclerc ha guanyat.
3: Ui, per la maledicció que tenia Leclerc, però la va trencar fa poc.
1: La va trencar el 2024.
3: No té... Això el 2024 tenia més ganxo, però clar.
1: Però bueno, ho dèiem perquè la resta de la temporada estaven sent un desastre i, ostres, tenim un altre nen aquí a l'estudi.
3: Ostres, cada cop hi ha més.
1: No entra en antena, però estem renovant la plantilla que ni Xavi Hernández.
3: Sí, sí, bueno.
2: La Masia.
1: Potser tenim novetats, us anirem actualitzant. El que comentava de Mònaco és que les curses de tot el campionat estan sent tan avorrides i la quali de Mònaco sempre és tan brutal.
3: I aquest any, la diferència entre les qualis serà encara més notòria, perquè les qualis últimament tampoc són tan bones, que
1: espavia,
3: millors,
1: sí,
3: però ara...
1: Sí. Aleshores, el fet de tenir rebuf real, de tenir un superkers, que és una mica el que estem demanant, no?, d'aquesta Fórmula 1, que no hi hagi...
3: Bueno, el que s'esperava, no?
1: Sí,
3: en teoria no... era tornar una mica al kers.
1: Que no hi hagi necessàriament algo completament artificial, sinó que tenim el rebuf i tenim un superkers que ajuda a que hi hagi lluites. I jo penso que Mònaco, amb una mena de superkers amb més potència, pot estar molt interessant.
3: Tu creus que aquest any pot estar bé, Mònaco? Perquè
1: home,
3: últimament
1: sí, sí.
3: La cursa de menja
1: clar,
3: era una
1: clar,
3: professió.
1: Però és que en tots els circuits ha passat que s'avancen en llocs on no es poden avançar.
3: Clar. Sí, on no tocava fa un any, per exemple.
1: O sigui, on no era habitual veure avançaments... I potser llocs que no eren ni tan sols naturals. Però penso que a Mònaco poden passar coses molt, molt xules.
3: Bueno,
1: amb el tema de...
3: Creus que si funciona es pot extrapolar aquestes mesures a altres circuits o és només perquè és Mònaco? I...
1: Home, jo el que veig...
3: És que no sé què s'ha parlat. Jo sé que a Mònaco li han donat un caràcter
1: que pugui,
3: més especial.
1: Que es pugui extrapolar altres circuits, ho dubto. Ara, que els cotxes sembla que tenen una gran capacitat de seguir-se entre ells...
3: Això sí.
1: Això sí que ho han demostrat.
3: Sí, sí, sí.
1: Perquè, sobretot el Gran Premi de Xina. Xina no sé per què és un circuit que està molt, molt sobrevalorat. Perquè Xina ha donat uns podrios de curses que, sí. Que no els aguantava ningú.
3: Bueno, segons l'any, no?
2: A tu no t'agradava Xina?
3: No, jo era més de Malàsia. Xina tampoc.
1: Malàsia, tampoc, ojo, també.
3: També
1: et dic
3: que Xina... Pel que tenim, no ens ha donat males curses. O sigui, comparat amb la resta de circuits.
1: A mi és un circuit que no m'agrada.
2: Malàcia ens ha donat un bon, molt, molt bon pilot de Moto3, eh?
1: Com es diu?
2: Danish.
1: El Danish. No estem parlant del Hafiz Sharin, que aquest és un altre. Que va, té la...
3: Aquest era una llegenda, eh? A Sepang sempre el tio feia podis. O estava al podi, no sé
1: jo
3: com li passava.
1: Recordo,
3: però...
1: Me'n recordo un any, estaven fent una carrera del CEP de Moto2 al circuit de Catalunya, l'estaven fent a Teledeporte, i no sé qui estava de comentarista, que estava dient Hafiz Sharin, el pescao, no sé què, era un comentarista d'aquí i estava plovent. I el pescao en l'aigua, no sé què, i és veritat que el pescao va agafar la moto 2, es va posar primer a les primeres voltes tal, i el pescao es va fotre una hòstia a la curva 1. Mai m'oblidaré. Li estaven posant com un déu sota la pluja i es va fotre una galeta.
2: Pobre.
1: Espectacular. Però era molt irònic.
3: Era fer el comentarista. Sí, sí.
1: Perquè, clar,
2: passa molt, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: Sí.
3: A Fórmula 2 també passava. L'Àlvaro sap del que parlo.
1: Aleshores, bé... No sé de què estaven parlant ara, però bueno, que
3: bueno,
1: Mònaco
3: sí.
1: Serà un gran premi molt important, que tenir rebuf i tenir un superkers pot estar molt interessant per la Fórmula 1. I dit això...
3: Ja hem fet la secció de Fórmula 1.
1: Anem a parlar de les motos.
3: S'ha posat l'intro i hem parlat de...
1: Així que, Nora, que per cert no t'hem saludat. Molt bona tarda, Nora, la nostra tècnica. Últim programa amb nosaltres.
3: Ah, sí?
1: Però ostres. Ja saps el que els passa als nostres tècnics, que els continuem saludant i saludant i saludant durant la resta del programa.
3: Això que ja és el que passa, que
1: Pep, salutacions al Sergio, salutacions a l'Ivan, salutacions a l'Eric. I dins, amb la secció de les motos, dins, amb Sobre les dues rodes.
2: Doncs aquest cap de setmana, sobre les dues rodes, hem tornat a tenir espectacle del bo al Mundial de MotoGP, aquesta vegada al traçat italià de Mugello. Un circuit sempre especial, ràpid i tècnic, amb molt d'esforç físic pels pilots i on passen moltes coses, on diuen que no es dorm, que no es dorm al Mugello perquè, literalment, a la Pelús, la gent porta les tendes de la campanya per quedar-se allà a dormir.
3: Això no hi ha de Jerez? O sigui, Jerez té la fama i després això es fa a tots els circuits. Em dóna a mi, eh?
1: A Bombaró es fa, però una zona delimitada.
2: Ah, sí, i fora del circuit.
1: Fora del circuit.
3: El càmping.
2: Sí, Mugello passa dins.
3: Amb les caravanes, sí.
2: I és que repassem tot el que ens ha donat de si aquest cap de setmana, començant, com és habitual, per la categoria més petita. I és que a Moto3 la pole position va ser per David Almansa, amb el malassí Danish a la segona posició i el Joel Kelso tancant la primera fila. Un Brian Uriarte que sortia al quart i un Máximo Quiles que ho feia des de la 15a posició, una molt dolenta classificació pel pilot murcià que semblava tenir una molt bona ratxa. Sembla que no ha estat aquest el seu cap de setmana. La cursa va ser absolutament frenètica, una cursa de Moto3 d'aquestes que... És que quan acaba penses, quants pilots han liderat la cursa? És que és molt fort el que
3: passa. Un terç de la graella fàcilment.
2: És que en el principi hi havia 16 pilots jugant-se en la primera posició, que jo cada cop que arribaven en una frenada jo deia, però com passaran tots? És que no pot ser. Però bueno, això de que quan passen i passen nets, t'agraden que passin tots. I un grup molt gran, com deia al capdavant, durant pràcticament tota la prova, amb constants avançaments i sense un nominador clar. Unes curses de Moto3 on es decideix tot en els últims girs, que dius que facin un sprint, perquè és que fins les tres últimes voltes no se sap res. I a dues voltes pel final, un dels noms propis del cap de setmana era Máximo Quiles. Estava ja lluitant per una molt bona posició, fins que deia pràcticament adeu a les opcions de victòria després d'un ensurt molt seriós amb la moto. Semblava que estava pujat en un torn mecànic d'una fèria i no a la seva moto. I va caure fora del top 10 després d'aquest ensurt amb la moto. Tot apuntava que era una victòria per Adrián Fernández, un Adrián Fernández que és veterà ja a la categoria, per molt que sigui jove, però en Moto3 ja sabem que això no es pot donar mai per fet, i a l'última volta Brian Uriarte va fer un moviment molt valent i decidit de pilot que vol guanyar, va superar el seu rival i va obrir un petit marge fins i tot a l'última volta i va creuar la línia de meta en primera posició. Una primera victòria pel mundialista càntabre, però resident a Sant Cugat del Vallès, com ja vam parlar fa dues setmanes, darrere seu el seu company d'equip Álvaro Carpe, i tercer el malasí Hakim Danish, tancant el podi.
1: Una cursa de Moto3, com bé dius tu, Eva, molt moviment, molts canvis de posició, fins i tot un lideratge de Oushi. Com es diu el nom? Brian Oushi?
2: No.
1: Bueno, de Oushi, el pilot anglès que tenim a Moto3. Vas poder veure la cursa Moto3, Pau?
4: No.
1: No?
4: No, que som.
1: Doncs has de començar a veure Moto3.
4: Bueno, sí que a la repetició sí que es veia que anaven, com diu la Eva, tots enganxats. Ja. Semblava que el 16 anava a guanyar la carrera.
1: Exacte, sí, sí. El cas del Brian Uriarte és bastant especial i no és habitual veure pilots que a les últimes voltes siguin capaços de treure un extra i de guanyar les curses amb decisió, perquè el més habitual és que arribin a la línia tots pagats. I és una cosa que últimament només la veiem amb el Máximo Quiles i en aquest cas amb el Brian Uriarte.
2: Com parlàvem, una victòria molt especial de l'Uriarte, que la dedicava primer a tots els companys que ja no hi són. Recordem que ja fa anys que s'està formant a les categories inferiors l'Uriarte, i ha hagut de perdre companys com el Hugo Millán, del que se'n recordava. Una imatge molt emocionant, la que vam tenir a la seva entrevista de zona amb l'Amanda Gala. I després d'això, tan emotiu, una coincidència, que fa 16 anys un tal Marc Márquez guanyava la primera cursa del Mundial a Mugello. Se'n posa, com diria Cruyff, gallina de piel. Aquestes coincidències que penses, no tothom serà un Marc Márquez ni el podem comparar sempre, però agraden.
1: Sí, jo també m'estava recordant d'aquesta coincidència. A més, també amb una moto pintada de Red Bull. La Márquez era una Derby, era una KTM, però sí, són coincidències que fan gràcia. Era l'any 2010, el dissabte al matí, Valentino Rossi sentenciaria la seva carrera esportiva amb una lesió de tíbia i peroné.
3: Home, no la va sentenciar tampoc.
1: Home, sí que la va sentenciar.
3: Va compartir un mundial després.
1: Sí, però després no va guanyar més.
3: Bueno, però això no és sentenciar. Llavors Fernando Alonso va sentenciar la seva carrera esportiva al 2007, anant a McLaren.
1: Ja pensava que no vas a dir el test del 2015.
3: No, home, no.
1: Déu-n'hi-do. Continuant amb Moto2.
2: Sí, a la categoria intermitja, pole per Manu González, que arribava en un estat Bueno, està en el seu millor moment, el Manu González, després del cap de setmana a Montmeló. Darrere seu classificava Salak i Escric, completant aquesta primera fila, i Lizan Guevara, segon del Mundial, havia de sortir des de la vuitena posició. Teníem una cursa de diumenge molt top per Manu González, un autèntic cop a sobre de la taula. Pel Manu, domini absolut de principi a fi, sense errors, sense oposició real de cap mena de pilot. Va imposar el seu ritme i ningú el va poder seguir. Victòria amb més de 5 segons d'avantatge. O sigui, si la victòria de Montbeló era reivindicativa, aquesta victòria de Manu González està cridant perquè si faig això a Moto2 no tinc un lloc a MotoGP per l'any vinent.
1: Exacte. Destaca
3: Manu
1: també...
3: González té alguna opció preferent d'anar a algun equip en cas de sentir, o sigui, alguna fàbrica en concret en la que tingui contracte?
1: S'està parlant, no té contracte encara amb cap fàbrica, s'està parlant d'Aprilia. Perquè...
3: Que Aprilia ha de fer fora Raúl Fernández primer, eh?
1: Sí, sí. Bueno, Bastianini ja està confirmat.
2: Un Raúl Fernández que si no es digués de nom Fernández,
3: bueno,
2: ja tindria,
3: si
2: ja tindria la renovació.
3: Si fos de fora, segur, vamos. No ho dubtis.
2: Molt fort. Bueno, per darrere, la cursa de Moto2 estava Ivan Ortolà, que tenia la segona posició molt controlada durant gairebé tota la cursa, però en el tram final va tenir un problema mecànic. No sé ben bé quin problema va ser, però va haver d'aixecar la mà.
1: Se li va aturar la moto, sí.
2: Va haver d'avisar els companys de que la seva moto no anava bé. I en el tram final de cursa, Celestino Vietti, que venia des de casa seva amb un ritme espectacular, va arribar, va superar i va quedar-se amb aquesta segona plaça. I el podi el va completar el Daniel Olgado, que estava tercer, s'havia trobat amb un segon i al final pues, va acabar tercer aquest Daniel Olgado després de resistir en un final complicat de Moto2.
1: Vas poder veure Moto2, Pau?
4: Tampoc, però sí, la... No, jo crec que... Com... Em sembla qui lidera el Mundial?
2: Manu González.
1: Manu González.
4: Bueno, sí, està... No, sí, a partir d'ara les miraré més sovint.
2: Sembla que li posem deures.
1: Les has de mirar perquè, a més... De totes les categories de motos que hi ha, les que millor sonen són les Moto2.
2: Això sí.
1: El so de les Moto2 és...
3: És l'únic bo que pots dir de Moto2, no? Que les motos sonen molt bé.
2: Mira, doncs una de les preguntes per fer hype d'una entrevista que tenim d'Izan Guevara, inèdita...
3: L'escoltarem avui, l'entrevista?
2: No l'escoltarem avui, i una de les preguntes és què li diria als nostres oients que pensen que no és per mirar Moto2, sinó Moto3 i MotoGP.
3: La pregunta està molt ben tirada, eh? O sigui, molt bé, molt bé.
1: Tornant al tema del Manu González, hi ha converses entre Manu González i, bueno, l'entorn de Manu González i Aprilia Trackhouse. Per què? Perquè Aprilia no té a cap pilot que hagi experimentat amb el pneumàtic Pirelli.
3: Ah, i per això volen subir...
1: Hi ha una sinergia molt interessant entre un tio que és capaç de guanyar amb un Pirelli i el que pot aportar a Aprilia de la cara l'any vinent amb el pneumàtic
2: Pirelli. També està a sobre de la taula que pugi de Superbikes Nico Lobulega.
1: Sí, això de fet ja està gairebé confirmat. Morbidelli surt del panorama MotoGP.
2: És molt fort.
3: Tampoc està fent temporada històric Morbidelli, eh?
2: I Toprak sí, i era el millor de les Superbikes.
1: Però Toprak té el passaport dins del món Ducati.
3: I el passaport pesa molt. Si Toprak fos italià no estaria a MotoGP. Si
1: ja,
3: això
1: bueno,
3: tots.
1: I també s'ha de veure com va l'any vinent.
3: Vale, sí, també.
1: Que sí. I també Pirelli, i també com estan anant totes les Yamahas, perquè tela, que Aito Prak estava per davant de Quartararo. Dit
3: sí,
1: això...
3: Quartararo últimament, el pobre...
1: Ens queden, em sembla, 30 segons, si no m'equivoco. No, un minut, un minut i mig. Okay, okay.
3: Anem sobrats. Tiempo de descuento.
1: Tiempo de descuento. I bé, jo crec que abans d'entrar amb les motos, ja que ens queden uns minutets, anem a repassar els resultats de les Superbikes.
2: Perfecte.
1: Que, a més, són molt senzills. Sabem, Pau, que a tu t'agraden les Superbikes, que les has seguit, que les has anat a veure al circuit quan encara corrien aquí a Montmeló. No sé si et sona un tal Nicolò Bulega?
4: Sí.
1: Bé, doncs ja va bé que et soni, perquè si mirem els resultats de les Superbikes durant aquests anys, sobretot en aquest 2025, primera posició a la carrera 1, Nicolò Bulega. Primera posició a la carrera 2, Nicolò Bulega. Primera posició a la Superpole Race, Nicolò Bulega. Primera posició a la qualificació a la Superpole de les Superbikes, Nicolò Bulega. Primera posició

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: Enguany, de fet, hem tractat de vegades que han sigut temes monogràfics, enguany, no? Enguany ha estat unes temàtiques variades. I per primera vegada sempre ens hem centrat molt al que ha estat l'entorn estrictament molletà.
2: És una documentació extraordinària tant per Mollet com per Catalunya, tant per el tema de l'exili, i això serà un fons, si no hi ha res de nou, extraordinari que tindrem a l'Arxiu Històric Municipal.
3: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.
0: Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
4: Quina és la millor cançó de la història?
5: Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
6: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
5: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Hermandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.
3: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Rita, has quedat amb algun noi guapo?
1: Però què dius? És una cosa més important.
0: Doncs explica't.
1: D'acord, és un programa de ràdio.
0: Un programa de ràdio?
1: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
0: I quin és aquest programa?
1: L'edat del pavo, el programa on els adolescents podem parlar de tot.
0: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els meus amics. No ho fan cap altre dia?
1: A mi m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també el repeteixen els dissabtes a les 6 o el podcast de Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Hem de tornar a Miramar. Ja hem repassat les superbikes. Bolega, bolega, bolega. Sempre bolega. I repassades les superbikes...
1: Molt pues... Pablo Juan Arena, això, eh?
0: M'ha quedat estil Juan Arena. Sí. Per què?
1: Perquè li agrada molt això del sempre.
0: El sempre?
1: Sí.
0: Pues sempre bolega.
1: I sempre, ara que... Saps que m'han recordat de sempre? Sempre a Barça no hem parlat de que l'Alexia Botellas d'aquí, de Mollet del Vallès, s'ha acomiadat del Barça.
0: D'això sí que estaves assabentat, oi, Pau?
2: Sí.
1: Com a ciutadà de Mollet, jo crec que...
0: Què n'opines?
1: No ho posa a totes les comunitats de veïns?
0: Boletín oficial.
3: Ho he de comprovar, això.
2: Bueno, penso que... Clar, és que ja guanyen masses coses, ja... O et retires o te'n vas del teu club deixant-lo bé, perquè ha acabat guanyant la Champions, ha guanyat la Lliga, bueno, ha guanyat 10 Lligues, ha guanyat 4, bueno, ja ho he dit, 4 Champions, 2 pilotes d'ores, que jo que crec, 38 títols en 14 temporades, jo crec que ja és molt. I ara es veu que diuen que potser se'n va al London, bueno, al Manchester City, té 3 equips, però el primer equip, bueno, 3... equips femenins, però no estarà en la mateixa categoria. Bueno, clar, sí. No pot estar.
3: Sí, diuen que va a Londres, sí.
2: Diu que anirà a un d'aquests equips, però intentarà anar al més baix perquè no li toqui el Barça. En cas que li toqués, o aquell ja no jugaria o aniria a un altre equip, o sigui, o pujaria a l'altre equip.
1: Va jugar segurament a l'equip on està ara la Jana Fernández.
3: Que és equip de la mateixa propietària que el Lyon.
0: La Michelle Kang, sí. De fet, tots els equips de la Michelle Kang, si no m'equivoco, es diuen...
1: Algo Lyonises.
0: Lyones. Sí.
1: Aquest és el London City Lyonises.
0: Sí, sí, sí. Les Lyones del London City, les Lyones de l'Olímpic de Lyon.
2: Bueno, i també marxa Lewandowski i ve Gordon.
0: Sí, doncs no tot és trist dins del Barça, també tenim fitxatges. L'Atlètic de Madrid el divendres ens va intentar trolejar per Twitter el tema dels fitxatges.
1: No vaig entendre absolutament.
3: Bueno, trolejar.
2: Quedava venia per Pedri i Rafinha.
0: Sí,
1: per entrades de...
2: Sí.
0: Sí, a canvi d'entrades pel Bad Bunny.
3: Bueno, va ser un pic que parlo de Julián, que s'està comentant molt últimament per aquí.
1: Okay, ja.
0: Bueno, van quedar molt malament.
3: Veurem com acaba el tema.
0: Però tornant una mica a l'univers Barça, doncs...
2: Tampoc té mala pinta, eh? Tampoc et diria que... Jo tampoc ho descartaria, l'opció de Julián.
3: El tema és que et deixin ells.
2: Ja.
0: Clar,
2: sí,
0: que també.
2: Sí, jo també, però...
0: Té contracte fins al 30.
1: Parlant del Barça, no estic tan trista per Alexia, sinó perquè marxa amb Mapi León.
0: També, i no és menys.
1: Sí, no és menys.
0: De fet, la Mapi León li podia ensenyar als centrals del Barça, de l'equip masculí.
1: Home.
0: Com s'ha de defensar una contra, perquè la Mapi té molta calle.
1: I li va ensenyar la Ingrid Engen, que ara és la central del León.
0: Sí, sí.
2: Però la Ingrid Engen no és molt baixeta per ser central.
1: No, és més alta que la Mapi.
2: Pues jo la recordo molt baixeta.
0: Pues...
2: No, però quan jugava al Barça jugava de lateral.
1: Sí.
2: Per això jo la recordo... Bueno, clar, ha crescut, però... Jo la recordo...
1: No sé, ara mateix no sé quan...
0: Home, l'altre dia a la final de la Champions no es va notar res destacable. Bueno, es veu que Ingrid Engen va jugar. Una altra cosa és que se li vagués jugant, perquè la veritat és que van fer un papelón bastant important. No hem celebrat gaire aquesta final de la Champions i la veritat és que ho hauríem de fer, perquè de totes les coses que ens podíem esperar, un 4-0
1: no
0: era... O sigui, tu quina porra haguessis fet?
2: Jo un 2-1 i ja està, perquè quan ja va ficar gol al... A veure, que es fa un fora de joc molt clar, però quan et fica el gol al Lyon, és que jo crec que el Barça es va destantollar. Fins que no li van anul·lar, bueno, a veure, clar que després ja li van anul·lar i va estar millor, però fins que no li van anul·lar, jo les veia com que quasi impossible de remuntar, perquè quan un Lyon et fica un gol i a més, no sé, trobo que li hagués costat molt haver ficat dos gols.
1: És que és la història, és que el Lyon et fiqui un gol. No és qualsevol equip en una final de Champions.
0: Sí.
3: Bueno, que l'any passat venies del que venies. Que un equip que en teoria inferior et marca un gol i no ets capaç de... Que això també influeix una mica, no?
0: Sí.
3: De cara a tenir més...
1: Però ara tenim a la Kika.
0: Després, els últims 30 minuts de la primera part van ser un caos. O sigui, va ser horror futbolístic.
2: O sigui, la primera part, bàsicament.
0: Bueno, els primers 15 minuts, més o menys, però...
2: Fins que no van anul·lar el gol.
0: Sí, sí, sí.
2: Perquè el gol va ser al minut 15, no?
0: Sí, més o menys. Després d'aquest gol, tot es torna superboig. O sigui, tot pilotes cap a dalt i cap a baix, zero control al joc. Després, la segona part, per mi, el gol de la Salma Parayuelo...
2: Buah, és que és un golaç. Busques. És que és un golaç.
0: O sigui, dels millors gols que hi ha sobre una final de la Champions...
2: Però primer, el segon està bé, però...
0: Sí,
1: el segon
0: però,
1: era ja...
0: però és que a l'Eva Pajor li passa el mateix. El primer gol és un golaç. Però un golaç...
1: Eva Pajor, pilotadora.
0: Tu creus que sí?
2: Home, és que n'ha ficat molts, eh?
0: Sí, sí. Jo no estaria... O sigui, 100% per mi pilotador per l'Eva Pajor. Us he de ser sincers en una cosa. Em comença a molestar una mica el tema de... El Barça és l'equip de la meva vida... Però jo me marxo que me paguen més.
1: D'aquí.
3: De tot.
0: De tothom, en general.
3: Àlex, a la primera, o sigui, està molt bé, però et fiques a plorar, no t'ha fet fora cap persona, o sigui,
1: bueno,
3: al Barça.
1: Suposo que volia marxar-se d'una manera... de la manera que a qualsevol culer li hagués agradat que hagués marxat Messi.
3: Sí, però sí. Si per la Champions hagués marxat igual, eh? O sigui, no,
2: però ella
3: no.
2: També ho volia dissimular, no anava a dir me'n vaig perquè em paguen més que aquí.
1: No, clar, a la celebració.
3: Que està en el seu respecte, eh? Però que és molt fàcil parlar, ahir estic amb l'Àlvaro, d'acord? Sí, sí.
0: No tindrem Alexia, però tenim Clara Serra Jordi per estona. En qualsevol cas, anem a tornar a les motos. Perquè, com?
3: Anem amb la cursa de MotoGP?
0: Sí.
3: Que va ser molt interessant.
1: Bueno, començant pel cap de setmana de MotoGP.
0: Sí. No, va fer tot el repàs.
1: I és que anem ja amb la categoria reina. El cap de setmana començava amb una de les grans notícies, el retorn del Marc Márquez. La setmana passada no van poder dir que tornava perquè no sabia encara si tornava o no. Però un retorn que ho va sacsejar absolutament tot, converses, expectatives, ambient... És que... literalment, tot gira entorn a Marc Márquez en el paddock. No sé si teniu la mateixa sensació, que és que estigui lesionat, estigui bé el primer o l'últim, de què es parles d'ell?
3: Home, és el tio més carismàtic, en diferència del paddock. O sigui,
0: com aquell comentari de... És que Marc Márquez vende más que Jorge Martín.
3: Pues claro. Qui va dir això?
0: El pare del Jorge Martín.
3: Ah, hòstia, aquesta frase bueno, no me'n recordo.
0: No sé si va ser
1: el pujar Ducati oficial.
0: Sí, sí, va ser en el moment de qui pujava a l'equip oficial.
3: Aquesta indignació tan fingida.
0: Algú va dir que Marc Márquez venia més que Jorge Martín.
3: Òbviament.
0: I clar, al propi Marc li van preguntar i va dir, pues claro. És que en aquell moment el Martín no havia guanyat cap mundial.
3: Va contestar Márquez mateix, això? De, sí. Pues claro. Ah, hòstia, això no me'n recordo.
0: És que va ser tal qual. Què opines? Pues sí.
1: Doncs ja des de divendres es veia que tenia un ritme Marc Márquez per estar lluitant per bones posicions, deixant-ho estar així, i és que es va ficar a la Q2 sense haver de passar per la Q1, però noms importants com el de Pedro Acosta o importants en aquest gran premi, Raúl Fernández, havien de passar per aquesta Q1. La classificació de la Q2 va ser la pole per Marco Bezzecchi, segona posició per Raúl Fernández i la tercera per tancar aquesta primera fila va ser per Jorge Martín.
3: Triplet d'Aprilia.
1: Efectivament. Un Marc Márquez que en el seu retorn, després de passar per quiròfan, que hem de recordar, només fa dues setmanes que va passar per quiròfan, aconseguia ja la quarta posició de la graella i era la primera Ducati. O sigui, un tio que fa 15 dies estava ficat en un quiròfan amb un braç i un peu obert... I et fa la primera Ducati de la graella.
2: Això és el que bueno, m'ho va dir meu pare. Diu, o sigui, un jugador es lesiona per res, no sé, fa una 15 res, o potser ja es fa mal, i un corredor de motos es fa molt, molt de mal al peu i el dia i dues setmanes després ja està corrent. És que...
1: Fermín Aldeguer està corrents amb un cargol a la cama que no li deixa ni moure. Va amb crosses i les deixa per pujar-se a la moto.
0: El culmen de la ironia, eh? I Alberto Puig, que porta un os de vaca.
3: Com? Ah, sí?
0: Sí, en comptes de tenir tibia i peroné a una cama, té un os de vaca. Allà.
1: Els pilots és una
0: cosa. Hem d'entendre que els pilots de motos... les motos, com a tal, com les màquines que es fan servir a MotoGP, són màquines experimentals. O sigui, són prototips experimentals perquè els enginyers de les marques puguin desenvolupar pues, peces, sistemes, etc. Els pilots de motos també són prototips per provar tractaments mèdics. Això és una realitat. O sigui,
1: és que el síndrome compartimental és una cosa, o sigui, està perquè no doni per més, perquè si t'inflami, perquè ja està, o sigui, estàs sobrecarregant això...
0: S'acabó.
1: Pues no, superen per treure's aquest tros i que no se l'inflami.
2: Ja, ja.
1: És una cosa...
0: Sí, però bueno, són, al final són una mica conejillos d'Índies, però clar, després, de cara a la societat, pues, ens adonem que ara t'enteres que algú s'ha trencat un braç i resulta que en dues setmanes ja està... ja es pot reincorporar i ja pot començar. Cada vegada les rehabilitacions comencen més aviat i t'adones que, en realitat, és una cosa que s'ha anat traslladant des de les motos cap a la civilització, cap als mortals. Però és veritat, o sigui, sí. Són conejillos d'Índies, però, clar, aquesta sobreexposició a necessitar recuperar-se el abans possible... doncs és una cosa que s'està transmetent a la societat i jo penso que és bastant positiu.
1: Un que ha sigut un conillet d'Índies de Jorge Martín, o sigui, de MotoGP és Jorge Martín, dissabte a l'esprint feia una bona sortida. La veritat és que Jorge Martín que no va destacar, però va fer una bona sortida. Raúl Fernández va ser el protagonista, això sí, a una aposta estratègica diferent amb el pneumàtic mig darrere pel Raúl Fernández i una sortida molt sòlida i cursa controlada que feia davant de Jorge Martín. Per què parlo de Jorge Martín? Perquè el que tenim d'abans d'aquesta cursa és el Gran Premi de Catalunya on no van acabar molt bé aquests dos pilots.
0: No, la veritat que no. Es van respectar molt i ojo, perquè jo començo a pensar que Jorge Martín està jugant en llarg, eh? Està pensant ja en el Mundial.
3: Sí, perquè l'any que ve no podrà pensar. Llavors ha d'aprofitar la seva última oportunitat.
0: Bueno, qui sap.
3: A Yamaha?
0: A Yamaha.
3: Bueno, algun dia hem de parlar de les decisions de Jorge Martín perquè no hi ha qui ho entengui, eh?
1: Doncs Marc Márquez feia una sortida espectacular, arribava a liderar la primera frenada, però ràpidament era superat i es veia immers en un grup molt competitiu. També destacava Fabio Di Girantonio, que acabaria assegurant la tercera posició al podi i era el que marcava com un esglaó entre les Aprilia, perquè la primera posició i la victòria de l'esprint va ser per Raúl Fernández, per davant de Jorge Martín, i tercer, Fabio Di Girantonio.
3: Va estar molt apurada al final la victòria de Raúl. Potser Jorge Martín amb dues voltes més potser hagués arribat a atrapar-lo. I Di Girantonio també estava a l'expectativa, falta de 5-6 voltes, que potser arribava a atrapar-lo, i al final no va ser així. Però bueno, l'esprint va estar molt entretinguda i no vam tenir lluita fins al final, tot i que fos a distància. Va estar força bé.
1: I un diumenge, amb una cursa llarga de moltes lectures, i és que una sortida molt forta de Pecco Bagnaia, que es posava líder a les primeres voltes amb un ritme molt sòlid, però Mugello és un circuit de ritme sostingut, i aquí va aparèixer el que tothom pensa que és el que té millor ritme i millor consonància amb la seva moto aquest any, i és que és Marco Bezzecchi.
0: És que són un matrimoni.
1: És que és un matrimoni.
3: Com li deia la moto? Bezzecchi? Li he posat tenir un nom, no?
1: Bé, és que s'han casat, eh?
3: Tenia un nom de dona, no? Li he posat a la moto. Em sona, potser, eh?
0: Ho hem de buscar. Ens comuniquen que queden 10 minuts. Ok.
2: Què dieu?
1: El Poleman va recuperar la primera posició al Marco Bezzecchi i a partir d'aquí va començar a construir la seva victòria amb intel·ligència. O sigui, ritme constant, sense errors i gestionant perfectament la cursa. A partir d'aquí va ser una mica Manu González a Moto2 i és que va fer la seva cursa sol. Per darrere, Jorge Martín confirmava el gran nivell d'Aprilia, és a dir, no era una cosa de només Marco Bezzecchi, sinó que Aprilia aquest cap de setmana estava molt per davant i va consolidar aquesta segona posició, demostrant que aquesta moto italiana està en el mapa i no només la Ducati, i que pot canviar de color les grades del Mugello, no?
3: Bueno, ja en aquest cap de setmana el domini d'Aprilia ha sigut en totes les sessions. O sigui, és que va ser a l'esprint, va ser a la cursa, i és que bueno, jo crec que va ser encara més aplastant a una volta, que potser és l'únic forat que tenen altres pilots, Márquez, Acosta, que algun cop van traient el cap, i en aquest cas és que no han donat una, bueno, cap opció a cap marca rival per les dues primeres places.
1: Bagnaia finalment quedava a la tercera posició, amb molta pressió en un tram final on un Ayogura molt competitiu arribava per retallar-li gairebé un segon per volta, o sigui, va posar l'emoció fins al final.
3: Va fallar al final Bagnaia, eh? Va tenir unes tres voltes que, bueno, semblava que anava parat.
0: Com vas veure, Pau, aquesta actuació de Bagnaia amb aquestes voltes a l'inici de la cursa liderant després aquesta caiguda del pneumàtic tan evident?
2: Bueno, molt, molt fort a l'entrada, després quan adelanta Martín, quan adelanta Bezzecchi, sí que després ja cap a la 11a volta l'adelanta Marco Bezzecchi, després l'adelanta Martín, i una cosa curiosa és que em sembla que els dos adelantaments que li fan a Bagnaia són a la mateixa curva.
0: Sí, a la corba 1, correcte.
2: Quan... O sigui, a la recta, més o menys podríem dir recta, i llavors quan es fiquen a la recta, doncs per fora no sé si va ser una i l'altra per dins, però es fiquen i el van adelantar els dos.
0: Sí, que sorprèn que avancin una Ducati en velocitat, vols dir?
2: Sí, la veritat és que sí.
0: Sí. El dissabte, el Martín, a la sessió prèvia a la qualificació, va fer una punta de 368,8
1: km
0: per hora, que és el nou rècord de velocitat al circuit de Mugello, i bueno, en general de MotoGP. Corren molt aquestes motos.
2: Sí, jo crec que aquest any està destrossant la Ducati, el primer equip, i a tots els equips, jo crec que té la Ducati, i ara mateix també està destrossant la Track House, perquè no sé si Ayogura i Raúl Fernández, no?
0: Sí.
2: Aquests també s'estan fent un mundial increïble. Em sembla que no sé si quin pilot va ser, em sembla que per 35 mil·lèsimes guanyava l'altre. Em sembla que no sé si va ser... Bueno, no ho sé, però em sembla que... No sé, és que em sembla, no sé si va ser Moto2, Moto3 o MotoGP. Però bueno, hi havia un pilot que adelantava el... Bueno, que va guanyar la cur... Bueno, es va posar davant per sí. 35 mil·lèsimes només.
0: Sí, bueno, últimament estem tenint distàncies molt, molt curtes entre pilots, i el que comentem d'una mica de la velocitat de les Aprilia és que durant la qualificació es va batre el rècord de pista que el tenia Marc Márquez l'any passat amb la Ducati, i precisament es va trencar dues vegades aquest rècord. El primer d'ells va ser Marco Bezzecchi, que va fer una volta en 1 minut 39 segons i 940 mil·lèsimes, més o menys, i darrere d'ell va fer una altra volta de rècord, el Raúl Fernández, que, clar, ja no trencava el rècord perquè l'acabava de trencar Bezzecchi i no era més ràpid que Bezzecchi, però sí que trencava el rècord de volta de Marc Márquez de l'any passat.
3: I també es va batre un altre rècord, el de velocitat punta. Jorge Martín el divendres, als lliures, va marcar, crec, 368 km per hora.
0: Sí, no va ser el dissabte, just abans de la quali?
3: Crec que va ser el...
0: Sí.
3: No sé si va ser l'FP1 o l'FP2. Potser sí. Va ser la FP2.
0: La FP2 va ser, sí, sí.
1: I també fer una menció especial, aquesta amb la cursa, a la lluita del grup de darrere. És a dir, Marc Márquez es pica en un pati d'escola de Múrcia amb Pedro Acosta i Fermín Aldeguer, i va tenir unes batalles constants i avançaments de molt nivell i competitives. Finalment, Marc tancava la cursa en setena posició, però un Marc Márquez que ha estat jugant en un pati d'escola tot el cap de setmana, també l'hem vist amb Diego Moreira, que Diego Moreira l'avançava, i aquesta foto que hem vist, que Marc li signava, posant-li una dedicatòria no molt amigable al Diego Moreira, però sí en to d'amistat. Un pilot molt jove que és potser dels de la nova generació més carismàtics de la graella.
3: Sí. Bueno, jo comentar, no sé si ja estem tancant el capítol de la cursa, però bueno, aquesta batalla en la que ja has comentat que estava Márquez també, que van tenir per allà Costa, Ogura, comentar l'excessiva agressivitat d'Ogura. O sigui, em va semblar primer... Bueno, pràcticament va fer fora pista a Acosta, i sobretot, bueno, a Acosta no el va fer fora perquè Acosta va frenar, però bueno, va anar com si fos ell sol a la corba, però és que després a Márquez sí que el va fer fora pràcticament de pista, o sigui, va ser una... no sé, si fos al revés segurament haurem tingut una sanció.
0: Molt agressiu, Ogura.
3: Bueno, una passada. Em van passar
0: com vas veure aquesta batalla entre Márquez i Acosta?
2: No, jo... No, no, aquesta no la recordo, però sí que recordo una, em sembla que va ser Logura. És que ara, potser va ser el Márquez, que li toca la moto molt violentament, perquè la Costa fa com una cosa rara.
0: Sí, no, això va ser Augura, sí.
2: Vale, doncs,
0: Augura
2: amb la
0: Costa.
2: Jo em recordo d'aquesta, sí. Que és que per poc el tomba.
0: Però van estar tota la cursa, aquell grupet. Es van estar avançant i reavançant.
2: Jo li vaig dir al meu pare, semblava el Tour o un d'aquests campionats de bicicletes, perquè,
0: sí.
2: O sigui, és que el primer em serà el... Va haver un moment que el Bagnaia de l'altre grup em portava 4 segons. O sigui, el Bagnaia uh-huh. estava a 4 segons i no sé quantes mil·lèsimes del grup que tenia darrere.
0: Sí.
2: I bueno, el primer del segon també... El Betsequi del Martín també tenia unes quantes i el Betsequi del Bagnaia... Ai, el Martín del Bagnaia també tenia unes quantes...
0: Sí. I després van agafar Bagnaia
2: segons.
0: D'aquest segon grup. Sí.
2: Sí, sí, i eren com 3 grups. Betsequi, Martín, Bagnaia i tots els altres.
0: Sí.
2: Perquè...
0: I en aquest segon grup també teníem a Fabio Di Gian Antonio. Què t'ha semblat aquesta caiguda de rendiment? Perquè Di Gian Antonio va començar el divendres liderant les dues sessions i després, de cara al dissabte i al diumenge, ha estat desaparegut.
2: Bueno, perquè jo crec que on s'ha posat les piles molt a l'Aprilia, també l'equip de Ducati ha intentat fer alguna cosa, i jo crec que ha acabat malament, però... Ara sí que he evitat que està una miqueta, ara està una miqueta més lluny d'aconseguir aquest títol.
0: Uh-huh.
2: Encara que jo fa una setmana, bueno, l'última sessió que vaig venir, recordo que vaig dir que probablement era quasi impossible, no? Que Márquez, no sé si era l'Àlex o el Marc que guanyessin a Betsequi, però sí que he evitat que Betsequi ara no surt tant, saps? Amb
0: sí.
2: un maló no va sortir tant. Llavors, i aquest cap de setmana ha sortit, bueno, quan ha de sortir, però considero que sí que hi hauria una probabilitat de que un dels dos aconseguís guanyar, o almenys acostar-se a Betsequi o a Martín.
0: Mm-hmm. Bé, doncs... Jo...
1: Mela Cherco els ha dit que Marc Márquez en Hongria no es baixarà del podi.
0: No es baixarà del podi.
3: Bueno, Mela Cherco també va dir que Marc guanyaria el
0: Hongria és un circuit una mica complicat. Ja donem per repassades les motos?
1: Sí, la veritat és que per fer conclusió, lideratge de Betsequi, Aprilia confirma el seu potencial i Marc Márquez, tot i no estar al 100%, torna a ser competitiu des del primer moment i això només acaba de començar. Com dic, tenim aquesta setmana el Gran Premi d'Hongria, el Balaton.
3: I 15 punts entre Betsequi i Martín, si no m'equivoco.
0: 17.
3: Bueno,
0: la moto amb qui està casat Marco Betsequi es diu Alba Rosa, bautitzada per ell.
3: Algo tu.
2: Però no entenc això, no entenc això, eh?
0: Ara t'ho expliquem. Va fer una cerimònia de casament amb la moto, com que es comprometien a donar el millor.
2: Però té parella.
3: No, però no va ser real, va ser show.
0: Doncs no sé si té parella.
3: Potser es va enfadar, eh? A la sabada.
0: Comentar, hi ha hagut curses a tot arreu al que no han estat motos, sense comptar Fórmula 2. Al GT World Challenge van tenir un accident múltiple a Monza. Dos accidents múltiples, de fet, que ens van donar una carrera superboja amb victòria d'un equip de la Silver Cup amb un Audi R8 GT3 que encara guanya a mans de Rocco Maggiola i Sebastian Ogart. Segona posició per Lucas Auer, Lucas Stolz i Maro Engel, el Mercedes AMG GT3 de Manfilter, i a la tercera posició, victòria per Baptiste Moulin, a Roman, i bueno, i a la IndyCar va guanyar Palou. Bé, amb això repassem el cap de setmana i...
3: Tenim Fórmula 1 que el cap de setmana a Mònaco.
1: Tenim motos també
0: a Hongria i amb això tanquem el que és aquest cap de setmana de curses. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la setmana vinent.
3: Adéu!
2: Adéu. Adéu.

0: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dilluns 1 de juny de 2026. Com sempre, abans de començar, passem les notícies més destacades d'avui. El futur equipament de cultura popular situat a la Tenaria ja compta amb un projecte definitiu. L'alcaldessa de la ciutat ha comentat que a principis de juny es farà el nomenament del projecte final i la idea és tenir l'avantprojecte redactat a finals d'any. Mollet del Vallès acollia divendres al vespre la cinquena edició de la Festa de l'Arròs organitzada per l'agrupació local socialista. La festa va comptar amb la presència destacada de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon. L'Ajuntament de Mollet ha engegat el període per demanar els ajuts municipals destinats a activitats d'estiu i activitats extraescolars en els pròxims dies. També es donaran a conèixer els terminis i detalls dels ajuts de menjador, llibres, material escolar i activitats reglades. I en esports, el DM Grup Mollet continuarà la temporada vinent competint a tercera FEP. El Consum Molletà ha jugat els partits de play-off la setmana passada, però l'ascens de categoria no ha estat possible. I abans de començar, veu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño al control tècnic, Emma Baleat, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: El futur equipament de cultura popular situat a la Tenaria ja compta amb un projecte definitiu. Després de seleccionar els 5 projectes finalistes, aquests darrers mesos el jurat ha avaluat les iniciatives tenint en compte una sèrie de criteris com la qualitat arquitectònica, la seva relació amb l'entorn, l'organització funcional de l'edifici i l'adequació del projecte a les necessitats del futur equipament. Amb totes aquestes premisses en ment, finalment el jurat ha escollit el projecte definitiu que més s'adequa als paràmetres i que ha d'esdevenir la nova casa de la cultura popular de Mollet. Mireia Dionisio, alcaldessa de la ciutat, ha comentat que a principis de juny es farà el nomenament del projecte final.
2: Ja hem fet una segona trobada amb aquests 5 projectes, per tant ja els hem vist. Podem dir que de manera majoritària ja el jurat hem decidit doncs, quin és el projecte que més ens agrada i que més s'adequa al que teníem pensat, no?, per la nostra ciutat, i jo crec que podem dir que a principis de juny ja podrem fer doncs, aquest nomenament de l'equip que des del jurat hem considerat doncs, que ha presentat un projecte d'un nou espai cultural a la ciutat.
0: Un cop designat l'equip guanyador del concurs, aquest disposa d'un termini de 3 mesos per redactar i presentar l'avantprojecte del futur equipament cultural, un espai que ha de reforçar i donar resposta a les necessitats de les entitats de cultura popular de la ciutat. Mireia Dionisio ha avançat a Ràdio Mollet que la idea és tenir aquest avantprojecte redactat a finals d'any.
2: Seguim amb termini, per tant la idea és que a finals d'aquest any doncs tinguem ja l'avantprojecte i començat a treballar amb el projecte del que ja serà doncs, el nou equipament cultural de la nostra ciutat.
0: Així doncs, el futur equipament de cultura popular de la Tenaria continua fent passos endavant amb la mirada posada a convertir-se en un nou punt de trobada per les entitats i la vida cultural de la ciutat. Si es compleixen els terminis previstos, a finals d'aquest any Mollet ja podria disposar de l'avantprojecte definit, el primer gran pas per començar a fer realitat la futura casa de la cultura popular.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I ara parlem de política, i és que Mollet del Vallès acollia divendres al vespre la cinquena edició de la Festa de la Rosa organitzada per l'agrupació local socialista. La festa va comptar amb la presència de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon. Parlon va dir que la Festa de la Rosa és un punt de trobada que permet el contacte directe amb la ciutadania. En aquest sentit, la consellera va destacar la bona feina que està fent Mireia Dionisio com a alcaldessa de Mollet.
3: És una manera d'obrir-se al conjunt de la ciutadania i celebrar doncs, que entrem a l'estiu, no? I ens preparem doncs, per gaudir d'aquest temps més relaxat, però també per estar junts i juntes i compartir un moment important, no? Per l'agrupació i per totes aquelles persones doncs, que tenen estima per l'alcaldessa, com he pogut comprovar ara que anàvem per les meses saludant la gent, i la veritat és que bueno, es nota que està fent bona feina la Mireia.
0: En relació a la situació que viu el partit a nivell nacional, Núria Parlon, en el seu discurs, però també en l'atenció als mitjans, ha recordat la importància de defensar la presumpció d'innocència com a pilar fonamental de la nostra democràcia.
3: Òbviament mostra preocupació, però també capacitat de resistència davant de qüestions que fins ara són indiciàries, no? I també jo crec que aquest respecte per la justícia l'hem de tenir, però també el respecte per la presumpció d'innocència, perquè si no el nostre sistema polític, no? Que hi ha divisió de poders i que la presumpció d'innocència és un valor democràtic, també s'ha de respectar. Però bueno, bàsicament el que ens deien és que estan molt contents, us ho dic sincerament, amb la feina que fa l'alcaldessa. Quan ella li deia que jo... perquè ella en canvi no em coneixia, no? I li deia, doncs porta els Mossos, ah, doncs molt bé, hem parlat una mica dels incendis, no? Dels temes de precaució, i la gent doncs amb ganes també de passar-s'ho bé, de gaudir de la vida, que en definitiva és el que és una festa com aquesta, no?
0: Per la seva banda, Mireia Dionisio va manifestar un cop més la seva estima per Mollet i el seu orgull per ser-hi alcaldessa de la seva ciutat. Dionisio va fer en el seu Parlament un recorregut per tot allò que s'havia fet en la ciutat i per aquelles coses que encara queden per fer. Així va defensar una manera de governar amb rigor i al mateix temps amb il·lusió. En atenció a la premsa, Mireia Dionisio reconeixia que té ganes de presentar-se de nou com a alcaldable cara a les eleccions municipals de l'any vinent.
4: Ja veurem. Ara nosaltres sabeu que estem centrats en governar Mollet. És veritat que alguns partits ja han començat amb el clima electoral. Nosaltres estem centrats en la gestió de l'Ajuntament, que creiem que és el que ens toca, i per tant hi haurà temps de parlar, no? Ja l'ambient electoral també a casa nostra, com és el Partit dels Socialistes. Evidentment, m'ho han dit molts periodistes, jo tinc ganes de tornar-me a presentar, estimo Mollet, tenim projecte, tenim equip, i per tant parlarem més endavant.
0: Més de 600 persones van omplir participar divendres passat al vespre a la 5a Festa de la Rosa del PSC de Mollet, celebrada al Parc de Can Mular.

L'Ajuntament de Mollet ha engegat el període per demanar els ajuts municipals destinats a activitats d'estiu i activitats extraescolars en els pròxims dies. També es donaran a conèixer els terminis i detalls dels ajuts de menjador, llibres, material escolar i activitats reglades. Per facilitar les gestions a les famílies, el consistori ha habilitat un servei d'atenció telefònica específic per resoldre dubtes relacionats amb els ajuts d'estiu 2026 i els ajuts escolars del curs 2026-2027. Aquest servei oferirà informació tant a famílies com a centres educatius, entitats i altres col·lectius interessats. A més, també donarà suport en la tramitació telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament i ajudarà a obtenir l'IDCAT necessari per signar les sol·licituds. En aquells casos en què no sigui possible complementar el tràmit en línia, el servei també gestionarà cites prèvies amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana per poder presentar la sol·licitud de manera presencial. Pel que fa als ajuts per activitats d'estiu, aquests estan destinats a casals i altres propostes organitzades per entitats públiques o privades de Mollet del Vallès durant l'estiu de 2026 i poden optar infants d'entre 3 i 16 anys que compleixen els requisits establerts a les bases. El termini per presentar les sol·licituds serà del 29 de maig al 8 de juny de 2026 a través de la seu electrònica municipal. També sobre la convocatòria dels ajuts per activitats extraescolars pel pròxim curs dirigits a infants que compleixin 3 anys durant l'any natural de la sol·licitud i que no superin els 16 anys sempre que compleixin les condicions establertes. El període de presentació serà igualment fins al dia 8 de juny i la tramitació s'haurà de fer telemàticament.

0: La tranquil·litat de tenir la llum amb Repsol és impagable. Però per contractar ara la llum amb Repsol, estalviaràs 10 cèntims litre en carburant cada cop que paguis amb Wilet. És la mateixa llum, sí, però és una altra energia. Vés a la teva estació de servei Repsol de Montornès del Vallès més propera i comença a gaudir de l'altra energia de Repsol. Consulta'n les condicions a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Bon dia.
3: Bon dia, ha començat la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogó. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada. Per tant, ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà els 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot el Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37-38-39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres continuem amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de guàrdia avui a Mollet, que és la farmàcia Climent, situada a la Rambla Pompofora número 81, al barri de Riera Seca.

0: Mollet ha posat el focus en la nova llei d'autonomia i atenció a la dependència amb la lectura del manifest aprovat en el Consell Municipal de la Gent Gran. El punt 6 de l'ordre del dia del ple de maig ha posat el focus en la nova llei i Josep Torrecillas, membre del Consell, ha estat l'encarregat de llegir el manifest. En aquest ha quedat recollida la història de la llei que va ser aprovada l'any 2006 i 10 anys més tard la marcava un context de crisi financera i retallades. A partir del 2021, l'estat va incrementar el finançament amb un pla de xoc per reforçar el sistema i recuperar prestacions. Tot i aquesta millora, moltes comunitats autònomes encara pateixen manca de recursos i tràmits molt lents. Actualment, governs com el de Catalunya impulsen reformes per simplificar processos i reduir el temps d'espera i s'espera que aquest estiu el debat pugui passar al Congrés. El repte principal continua sent garantir una atenció més ràpida i suficient. En la seva intervenció, Josep Torrecillas ha mencionat els 5 pilars bàsics del que es vol aconseguir amb la futura llei.
1: Per nosaltres hi ha 5 pilars bàsics: la millora de l'autonomia de les persones, l'ampliació dels drets de les persones dependents, polítiques de desinstitucionalització, reconeixement de nous models de convivència, el 4, l'afavoriment dels drets i el reconeixement de les persones cuidadores tant del seu entorn com dels professionals, i el 5è, l'augment del finançament i altres millores econòmiques.
0: Davant l'envelliment de la població i des del Consell de Gent Gran han manifestat la disconformitat per les llargues cues d'espera i retallades en el finançament que no permeten arribar al 2% del PIB anual acordat. Actualment, la inversió total a les cures a Espanya representa el 0,77% del PIB estatal, quan hi ha països al nord d'Europa que s'apropen al 4%. Josep Torrecillas ha remarcat que la reforma de la llei que s'està plantejant suposa un avanç en la millora de les cures.
1: La reforma de la llei que s'està plantejant suposa un avanç en la millora de l'atenció de les cures en el nostre país i hi ha marge per millorar-la encara més. Ara bé, el que seria inacceptable és que les forces polítiques utilitzin bloquejar la llei que afavoreix el dret de les persones en l'àmbit essencial com és el de les cures de les persones amb discapacitat i o dependència per motius merament partidistes o de conjuntura política.
0: En el seu torn de paraula, Pepi Muñoz, regidora de Gent Gran a Mollet, ha afirmat que les persones han d'estar al centre de les mesures i ha reconegut l'esforç de la ciutadania organitzada.
2: Aquesta iniciativa no només denuncia, sinó que també defensa que les persones i la comunitat siguin al centre de les cures i enumera una sèrie de mesures per tal de que siguin aprovades pel Congrés dels Diputats. Des del nostre govern reconeixem l'esforç i la tenacitat de la ciutadania organitzada, com en aquest cas per reivindicar millores que faran que la nostra vida i la qualitat del servei siguin millor. La Plataforma Unitària per l'Autonomia i la Vida Digna ens està donant avui una lliçó de civisme i dignitat. Gràcies.
0: La resta de partits del consistori s'han mostrat a favor de la llei d'autonomia i atenció a la dependència, afirmant que confien en que s'apliquin les millores i es garanteixin els drets dels ciutadans. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha tornat a ser distingit amb el reconeixement Pajarita Ilustre, un guardó que entrega l'Associació Espanyola de Fabricantes de Pasta de Papel i Cartó a les administracions que acumulen més de 5 anys consecutius obtenint aquesta distinció. En el cas de Mollet, aquest 2026 ha estat el seu 7è any seguit que rep el premi. Els guardons valoren diferents aspectes relacionats amb la recollida selectiva de paper i cartró. En total s'analitzen 21 indicadors anuals vinculats tant a les campanyes de sensibilització ciutadana com a la planificació del servei i la regulació municipal o els resultats obtinguts en la recollida del contenidor blau. En aquesta edició s'han premiat 46 administracions locals de 15 comunitats autònomes diferents, entre les quals hi figura Mollet del Vallès, pel seu compromís amb la gestió sostenible dels residus i els bons resultats en reciclatge de paper i cartró.
3: Mollet al dia, els esports.
0: En esports, el DM Grup Mollet continuarà la temporada vinent competint a tercera FEP. El conjunt molletà ha jugat els partits de play-off aquests passats dies i després d'enfrontar-se al Biscaia Zornots a l'Alginet, equip anfitrió de la fase, i el Jaén Paraíso, l'ascens de categoria no ha estat possible. Els molletans començaven les fases d'ascens dijous amb l'equip basc com a rival, un partit que perdien per 65 a 75. Divendres el rival va ser el Jaén Paraíso i els molletans van perdre per una justícia estat 83 a 87. Carles Mez, president del Club Bàsquet Mollet, ha comentat que aquest segon partit van quedar ofegats arbitralment.
3: El segon partit ho vam jugar contra el Jaén, que és l'equip que ha pujat, i aquí, doncs, bueno, aquí la cosa va ser molt diferent. Aquí vam estar pràcticament tot el partit guanyant i, bueno, a nivell arbitral, fins i tot havíem pensat fer una queixa directa a la Federació Espanyola. El director que havia de la Federació Catalana desplaçat a València va parlar amb els àrbitres després del partit perquè, bueno, es van collar, va ser molt clar, no? I, bueno, al final van acabar perdre de 4. Però, bueno, vam estar tot el partit guanyant.
0: Diumenge era el torn de jugar davant de l'anfitrió, l'Alginet. Tot i guanyar per un punt amb un marcador final de 79 a 80, els molletans no han aconseguit pujar de categoria. En referència a aquest darrer maig, Carles Noed ha explicat que si haguessin guanyat amb 10 punts, haurien tingut possibilitats de quedar en segon lloc.
3: I l'últim partit ho van guanyar de 1 contra l'Alginet, que era l'equip que en principi havia demanat aquestes fases, no? I, bueno, vam jugar un bon partit, molt igualat, i ja físicament ja anàvem una miqueta tocadets, però, bueno, van competir i vam poder guanyar. Aquest últim partit, si ho haguessin guanyat de 10 o 11, encara teníem possibilitats de jugar pel segon lloc, no? Però, bueno, el problema va ser el segon partit, no?
0: D'aquesta manera, el DM Grup Mollet posa punt final a una temporada on han jugat novament els partits d'ascens després de les últimes temporades, haver-se desplaçat fins a Gandia i a Gijón, un ascens somiat que, en definitiva, Carles Nuez ha comentat que suposaria un repte econòmic i de plantilla pel club.
3: Sí, sí, o sea, la cosa era molt complicada. Era molt complicada, però, bueno, això és una cosa que, com mínim, si tens la possibilitat, te la pots plantear. Pues a demanar, pues parlar amb sponsors, pues parlar a qui sigui, i després sí, i com mínim ho pots intentar. Com no ha arribat, pues en principi la diferència és brutal, econòmicament. Econòmicament i fins i tot de plantilla, perquè molts dels jugadors que tenim en categoria de les plat, o sigui, la segona federació, possiblement no haurien jugat. Perquè han jugat ja fa 3 anys, ja van jugar, i saben, els desplaçaments són molt llunys, la gent ja té famílies, és complicat.
0: Tot i no haver pogut aconseguir l'ascens, el DM Grup Mollet tanca una temporada molt competitiva en què ha demostrat el seu nivell davant dels millors equips de la categoria. Els molletans continuaran un any més a tercera FEP amb l'objectiu de seguir creixent i tornar a lluitar per fer el salt de categoria la temporada vinent. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. El futur equipament de cultura popular situat a la Teneria ja compta amb un projecte definitiu. L'alcaldessa de la ciutat ha comentat que a principis de juny es farà el nomenament del projecte final i la idea és tenir l'avantprojecte redactat a finals d'any. Mollet del Vallès acollia divendres al vespre la 5a edició de la Festa de la Rosa, organitzada per l'agrupació local socialista. La festa va comptar amb la presència destacada de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon. L'Ajuntament de Mollet ha engegat el període per demanar els ajuts municipals destinats a activitats d'estiu i activitats extraescolars. En els pròxims dies també es donaran a conèixer els terminis i detalls dels ajuts de menjador, llibres, material escolar i activitats reglades. En esports, el DM Grup Mollet continuarà la temporada vinent competint a tercera FEP. El conjunt molletà ha jugat els partits de play-off la setmana passada, però l'ascens de categoria no ha estat possible. I fins aquí l'informatiu d'avui, però nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
4: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.

0: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'Espai de Portaveus Municipals. Avui és dilluns, encetem el mes de juny i com cada setmana és el torn del Partit Socialista de Mollet i en la seva representació ens acompanya via telefònica la seva regidora i portaveu, Encarna Ortiz. Bona tarda, Encarna.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Com sempre, doncs, farem aquest repàs de l'actualitat de la nostra ciutat i, com no pot ser d'una altra manera, hem de començar parlant de la 5a edició de la Festa de la Rosa que celebràveu des del partit el passat divendres, que de fet ho fèieu doncs, amb aquests 600 tiquets i amb aquest aforament exhaurit. Encarna, comenta'ns una mica com va anar aquesta Festa de la Rosa, tot i que ja ens intuïm que la valoració serà positiva.
1: Doncs la veritat és que sí, jo crec que la gran assistència, com bé dius, de veïns, de veïnes, de militants, de simpatitzants, de persones que es van voler apropar, també de representants d'entitats també de la ciutat, jo crec que ens confirma, no?, que aquesta Festa de la Rosa ja s'ha consolidat com un acte polític de referència, però també com un acte social de totes les persones del nostre municipi, doncs que volen estar al costat de nosaltres, al costat del projecte socialista a Mollet i que volen viure doncs, un acte doncs, molt festiu també, juntament no? doncs, amb l'alcaldessa i juntament també doncs, amb totes les persones no? que conformem el PSC a Mollet i bé, doncs, com no pot ser d'una altra manera, doncs, feliços, contents i molt agraïts, sobretot, molt sincerament agraïts per la participació de totes les persones doncs, que es van apropar, que van fer possible la festa, doncs, que visquem una jornada més doncs, de convivència, de cohesió i de germano, perquè en definitiva també és un moment doncs, per compartir, per fer família i, bueno, i de seguir construint doncs, aquest esperit doncs, que mou la ciutat. Així que bé, molt contents també de la participació de la consellera Núria Parlon, també de tots els representants de la comarca, alcaldes i alcaldesses que ens van acompanyar, regidors, diputades, també molt bé, molt feliços de veure la gran mobilització i de conviure també jo per la meva part i amb els companys d'estar des de primeríssima hora muntant, fent possible això i després a última hora doncs, veure que la gent doncs, està molt contenta i, bueno, i en definitiva no podem estar més que agraïts doncs, per l'èxit i perquè la gent no, ens recolzi d'aquesta manera.
0: Perquè encarna la Festa de la Rosa, més enllà doncs, ha de ser aquest moment de trobada, de celebració, doncs, de posar de manifest també els valors socialistes, també és un moment molt polític en el qual doncs, també es fa menció al que és aquest projecte col·lectiu. Quins temes van ser els principals que es van posar sobre la taula en aquesta Festa de la Rosa aquí a Mollet?
1: Doncs es fa un repàs general, es parla dels projectes en els que estem treballant. Jo crec que en aquest mandat estem posant molt èmfasi en la planificació i l'execució a la via pública d'aquestes millores l'alcaldessa va parlar de tots els plans que portem a terme per millorar l'estat de la via pública, el pla de voreres, el pla d'asfaltat, tot el tema que s'està fent treballant amb la il·luminació, en definitiva, doncs, bueno, parlar de en general dels valors que volem transmetre a la ciutadania, però també del treball diari que és molt

0: i bé, vam parlar bueno, sobretot d'aquesta feina que estem posant, la veritat, moltes hores i molt esforç, doncs, perquè es visualitzi, doncs, que és una realitat, que la ciutat s'està transformant, però des de molts eixos, i això és el que va fer una mica l'alcaldessa, posar o fer arribar a la gent, no?, a explicar tots aquests projectes que són molts i que són una realitat i que de vegades, doncs, el dia a dia costa, no?, amb la quantitat, doncs, a vegades d'entrebancs que hi ha, però certament s'està posant molt esforços i la ciutat es veu que aquesta planificació i aquests projectes es van avançant i són una realitat i, bueno, i amb aquestes trobades, amb la Festa de la Rosa i molts altres, és el moment, no?, d'explicar a la gent el que s'està fent i així va ser una mica també el discurs de l'alcaldessa.
1: Aquest era un acte, com comentàvem, que tenia lloc el passat divendres. També, doncs, aprofitem per comentar altres temes que han passat aquest cap de setmana, com és el cas del Festival Arlequí, que tot just divendres també, doncs, tenia aquest tret de sortida oficial i que al llarg del cap de setmana ha deixat, doncs, tantes representacions aquí a Mollet. Encarna, com ha anat aquest Festival de l'Arlequí d'enguany?
0: Doncs molt bé, la veritat és que amb un cap de setmana de sol i estupendíssim temps, doncs no podia ser una altra manera, no? Una proposta cultural, doncs, que ens omple la ciutat de molt art, de molta creativitat i també com passa aquí a Mollet, de molta participació ciutadana, perquè és que la gent, doncs, acull d'una manera molt grata, doncs, totes les activitats que hi ha, iniciatives, doncs, que es fan a la ciutat i, com ja sabeu, doncs, és un festival, doncs, amb una qualitat de companyies, una qualitat d'artistes nacionals i internacionals de gran valor. Jo crec que han estat unes representacions fantàstiques, amb un potencial enorme. Bueno, com sabeu, doncs, hi ha representacions catalanes, companyies d'artistes, doncs, de país, d'altres països, i bé, jo crec que no ha quedat espectacle en el que no estigués ple, i no podem més que agrair, doncs, a Pau Segalés, al director artístic, i a totes les persones que ho fan possible, i a més, no?, amb aquest compromís social, doncs, que ha volgut donar-li, doncs, en aquesta edició, no?, anar una miqueta més enllà, agrair, doncs, que tingués aquesta visió per apropar el festival, doncs, a llocs i a persones, doncs, que costa molt més que hi arribi, i així que feliços de veritat de veure com es consolida un festival, una activitat sobretot cultural, i amb aquest nou pas, no?, que ha fet d'arribar, bueno, no?, a gent i a espais, doncs, a vegades, doncs, no tenen tan fàcil.
1: I un cap de setmana, com apuntaves, Encarna, doncs, on molta calor, on de fet també, doncs, ja s'han pogut gaudir de les piscines exteriors de Canari Mont, perquè tot just aquest cap de setmana ha començat la temporada bastant més aviat del que és habitual.
0: Sí, s'ha volgut avançar una miqueta també, doncs, perquè la calor ha arribat, no?, de manera tan sobtada i amb uns termòmetres, doncs, tan elevat, així que bé, hem donat la benvinguda, doncs, també a aquest espai tan ideal ara, justament amb aquesta calor, i bé, donar, doncs, aquest servei públic a la ciutadania, i bueno, i esperem, doncs que bé, ja sabem, doncs, que hi ha hagut afluència i bueno, res més, doncs, que tingui, doncs, un bon servei, que tothom, doncs, pugui gaudir d'aquest espai, doncs, una miqueta, doncs, per portar molt millor aquestes temperatures i per gaudir amb la família i amb els amics i passar-ho, doncs, el millor possible aquests episodis de calor tan intensa, que estem ben segur que també arribaran més.
1: Doncs queden comentats aquests temes i en parlem d'altres, i és que Mollet ha tornat a rebre el que és el Premi Pajarita Il·lustre pel que fa, doncs, a l'excel·lència de recollida selectiva de paper i de cartró. De fet, aquest és un reconeixement, doncs, que des de Mollet es rep per setè any consecutiu.
0: Sí, a més és un reconeixement a tota la ciutadania, ens omple d'orgull perquè no és un reconeixement a l'Ajuntament, sinó és un reconeixement a la ciutat de Mollet del Vallès i d'aquest ens podem fer per fi saps tots, com bé dius, doncs són 7 anys consecutius consolidant-nos, no?, com una de les ciutats de referència en el que té a veure amb la gestió responsable dels residus i amb tot el que té a veure amb la promoció de la sostenibilitat, com sabeu, doncs són eixos doncs, que intentem doncs, des de aquí Mollet projectar moltes polítiques que fem doncs, estan destinades doncs, a promoure la sostenibilitat i en tenir una ciutat doncs, més resilient, més verda i més en sintonia doncs, amb la protecció del medi ambient i aquest reconeixement no és més que una altra mostra doncs, que crec que ho estem fent bé i crec que és un premi, doncs, un reconeixement a cada veí i a cada veïna per separar correctament els residus. Com sabeu, també hem implementat aquest canvi, no? Però el fet que sigui el 7è any vol dir que no és una cosa d'ara, sinó que a Mollet estem molt conscienciats en aquesta lluita contra el canvi climàtic i qualsevol doncs acta doncs suma i aquest que estem fent doncs suma molt més i agraeix també doncs de poder tenir aquest reconeixement que ens encoratja, no?, a seguir treballant en aquesta línia.
1: De fet, actualment a Reciclar a Mollet podríem dir que té premi i a 17.500 usuaris doncs, que han fet bonus al sistema de recollida selectiva durant el que són els primers mesos doncs, d'implantació tindran aquestes bonificacions en la taxa de residus. Comentem també en un minut, Encarna, aquestes bonificacions.
0: Doncs sí, ja ho vam comentar, no?, que el fer un bon ús de les targetes, de les targetes, de les obertures, doncs tindria unes bonificacions i ara, passat ja uns mesos, tenim aquestes dades i ja seran gairebé 18.000 llars les que es beneficiaran doncs, d'haver fet el bon ús a les últimes setmanes del 2025 i també se suma també amb aquestes bonificacions per fer l'ús també de les deixalleries. Així que, com vam dir, no?, si fas en general un bon ús dels sistemes de reciclatge pots arribar a beneficiar-te en un 27%. O sigui que són molt bones notícies i això és el que esperem doncs, que la ciutadania doncs, amb un bon ús i un correcte funcionament del servei doncs, es pugui beneficiar econòmicament en part doncs, d'aquesta taxa d'aquest servei.
1: En tot cas, el que dèiem, doncs, són aquests més de 17.000 usuaris, per tant, un sistema, doncs, si més no, que es comença a implementar i doncs, que sembla que la ciutadania va acollint i se'l va fent seu. Encarna, amb aquest tema posem punt i final a la conversa de portaveus municipals. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos un dilluns més. Ens trobem a la propera. Molt bona setmana.
0: Molt bona setmana, Carla. Molt bona setmana a tothom. Moltes gràcies.

0: Parlem de cuina.
1: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
1: Dilluns a 1:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:15 del matí.
0: Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: ¿Estáis cansados de que vuestra pareja se duerma en el cine? ¿Habéis ido al cine y habéis tenido que salir corriendo a los 10 minutos? Este es vuestro programa, Cine Sótano, tu espacio de cine subterráneo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche y si te lo has perdido, los sábados de 7 a 8. Que no te lo cuenten.
1: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta, des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
3: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
4: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 704, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Continuem amb la història de l'alpinisme modern. Passem d'uns tímids intents d'escalar el Mont Blanc a començar a prendre's la cosa més seriosament. Avui, capítol 3, el Mont Blanc, segona part. Varen haver de passar 8 anys perquè es dugués a terme un nou intent d'escalar el Mont Blanc i una nova generació de guies, molts dels quals encara no havien nascut quan Sozir va oferir la recompensa, es varen llançar cap a la muntanya. El 1785 van començar una sèrie d'intents que any rere any varen servir perquè els guies anessin acostumant-se al terreny i millorant a poc la seva rudimentària tècnica. I d'altra banda, també per deixar de banda els seus temors. El mateix Sozir, que llavors tenia 45 anys, va decidir participar en un dels assalts acompanyats per 9 guies, sense èxit. Totes les temptatives es realitzaven per la vessant nord-oest, ja que es considerava la ruta més lògica. I en 3 ocasions varen assolir el cim del Dom de Gouté, a 4.389 metres, però cada cop es trobaven amb la resta final que duia el cim i a partir d'aquell punt eren incapaços de continuar. Així doncs, si bé Horace Benedict de Sozir va ser qui va pujar en marxa l'empresa, a Chamonix hi havia un home diferent de la resta de guies i que mirava la muntanya com un problema per resoldre. Aquest home, figura capital de la conquesta del Mont Blanc, va ser Michel Gabriel Paccard. Fill d'un notari, va néixer a Chamonix l'any 1757 i es va formar a Torí i a París, on va estudiar medicina. El 1781, Paccard va començar a exercir com a metge al seu poble natal i de seguida es va dedicar, gràcies a la seva aguda intel·ligència i a les seves dots com a escalador, a investigar sobre els problemes de supervivència en l'alta muntanya. Home de formació científica, no es conformava en acceptar perquè sí les opinions dels altres i va començar a estudiar distintes rutes i observar la muntanya des de diferents angles. Com que no es podia permetre el luxe de contractar portadors, efectuava totes les seves temptatives acompanyat d'algun amic o parent a qui aconseguia convèncer. Amb tot aquest panorama va realitzar uns 5 intents i finalment va arribar a la conclusió de que la millor ruta per atacar el cim era no per la vessant nord-oest, pel Dom de Gouté, sinó per la vall del Gel. Estava convençut que tots els precipicis que l'envoltaven podien salvar-se per una dreta rampa de neu, actualment coneguda com l'Ancien Passage, que duia cap a un terreny més fàcil. Tots els guies opinaven que aquella via era impossible, però ell havia estat observant la ruta amb el seu telescopi durant 3 anys, fixant-se en tots els llocs on s'hi podien produir allaus i observant els canvis que es produïen en el gel, fins que es va convèncer que es tractava del millor camí cap al cim. En Paccard no perseguia la fama. Era un home modest que parlava poc dels seus avenços. El seu afany per assolir el cim es devia més al seu afany d'aconseguir-ho en nom de França com per al seu interès científic. Anhelava realitzar mesures baromètriques i altres observacions per tal de determinar l'alçada de la muntanya i demostrar que el seu Mont Blanc era el cim més alt de tots els Alps, la qual cosa en aquells temps no era generalment acceptada. Així doncs, Paccard va planejar dur a terme l'intent durant la primera lluna plena d'agost de 1786. Inicialment tenia previst d'anar-hi amb un amic, però al final aquests no li va estar possible i va haver de contractar a Jacques Balmat. Aquest era un jove camperol que es guanyava la vida caçant isards i recollint cristalls de roca. Era bon escalador, fort i valent, però a la vegada xulo i cregut. per la qual cosa els demés guies de Chamonix no el consideraven un bon company. 2 mesos abans havia format part d'un dels grups que havien arribat al Dom de Gauté. En Pecard se'n va guardar prou d'explicar-li que la seva intenció era anar per una ruta diferent, ja que sospitava que l'entusiasme de Balmat s'esvairia tan bon punt li digués que per on realment volia pujar era per la tristament famosa Vall del Gel, on el 1775 havia fracassat la primera temptativa dels 4 guies. Tarda del 7 d'agost, aquells 2 homes van sortir de Chamonix. Era un grup molt reduït i mal equipat per una empresa com la que anaven a escometre. Anaven molt carregats. Doncs, a més de les mantes i el menjar, havien de carretejar amb aquells pesants i voluminosos instruments del doctor Pecard. Havien passat 3 setmanes de mal temps, però aquella era l'última lluna plena abans de la tardor i el doctor no volia perdre aquella oportunitat. Varen passar la nit al raser d'unes roques a l'alçada de la muntanya de la Cot per reprendre la marxa de matinada. A les 4:45 del matí arribaven a la cresta rocosa. Varen entrar a la zona del gel i a partir d'aquell moment començaren a veure-se-les amb les esquerdes de la junció. Els 2 homes ja havien estat allà, però com acostuma a succeir a final de temporada, el gel el trobaren molt més caòtic. Sense cordes ni piolet, imagineu el drama d'aquells homes, els quals no disposaven només que de 2 perxes d'uns 3 metres de llargada, les quals les van utilitzar en diverses ocasions per col·locar-les travessades damunt les esquerdes i així poder-les creuar. Encara més perilloses eren les petites esquerdes dissimulades sota la neu. Fins a 4 cops van haver de tirar-se al damunt de les perxes per poder sortir del malpàs gatejant sobre elles. Fins a aquell punt, en Balmat estava convençut que seguien la ruta tradicional, però quan en Pecard, en comptes de girar a la dreta en direcció al Dom de Gauté, va seguir recte cap a la Vall del Gel, se'n va donar de les veritables intencions del doctor. Penetrar dins d'aquell congost i provar una ruta que els guies havien declarat impossible. I què va passar després? Seguim la setmana que ve.
3: Pals i botes. L'agenda.
4: El dijous dia 4 hi ha la programació del segon semestre de 2026. A les 20 hores, en el local del club, vocal Alfons Fernández. El mateix dijous dia 4, extrem. Matinal, grup dels dijous. Llinars del Vallès, Poblat Ibèric del Far. Vocals Francisco Vera i Carlos Revilla. Recorregut 8 quilòmetres amb un desnivell positiu de 323 i negatiu de 323. 4 hores de durada, dificultat baixa. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida serà al pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí i el transport en vehicles particulars. Dissabte 6, senders. GR2, etapa 2, Boadella de l'Empordà, a Lladó. Vocal Jordi Luquer. Recorregut 16,7 quilòmetres, més 3,1 opcional, amb un desnivell positiu de 510 metres, més 220 opcionals, i negatius de 410 metres, més 220 opcionals, i 4 hores, més 1,1 d'opció. Dificultat mitjana. Cal portar, esmorzar, dinar, aigua i equip personal. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Transport, autocar. Preu, 20 euros els socis, 26 euros no socis. Observacions. Una petita desviació en la ruta opcional ens permetrà fer el cim de Santa Magdalena, que és un 100 cims, amb vistes a la banda i banda de l'Empordà i els Pirineus. Diumenge 7, tothom. Catifa floral del Corpus a la Rambla. Vocal Maria Teresa Llavina. Cal apuntar-se per saber quines persones comptem. De 7 a 7:30 del matí es començaran a preparar les catifes.
3: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
5: Cocodril Club. Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
7: Ruta 66. Un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
8: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
3: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula punt en el món tèxtil. Un punt en el món tèxtil o la confecció és un tros de fil que va d'un forat a un altre, molt pròxim dels que es fan en una tela, en una peça de pell, etc., travessant-la amb una agulla enfilada. Així fem un punt llarg, un punt curt, fer quatre punts a un descosit, etc. També un punt és un lligat d'un o més fils que s'entrellacen, trenen o nuen, el qual forma l'element constitutiu d'un teixit, d'un treball de mitja, etc. Així parlem de punt a l'agulla, el boixet, punt de mitja, de ganxet, etc. Hi ha punts, però, que tenen noms curiosos. El punt d'abella, per exemple, es diu punt d'abella, punt de niu d'abella o niu d'abella. És una tècnica de brodat decoratiu que es treballa fent puntades curtes en diagonal que s'entrecreuen i sovint es reparteixen en fileres per crear un patró ornamental continu. El punt d'abella és un punt tradicional que reprodueixen diverses cultures i que s'ha mantingut popular per la seva simplicitat i elegància. A més, es pot combinar fàcilment amb altres punts per crear dissenys més complexos. Sabeu, però, d'on prové aquest nom? El nom prové del fet que, vist des de dalt, recorda la forma d'una abella, atès que les dues puntades diagonals es creuen al centre formant una V baixa, com si fossin les ales de l'insecte. Punt d'arena és el punt en forma de petites boletes que és utilitzat per farcir el fons a les formes brodades en els teixits molt fins. Així també, relacionats amb la forma, tenim el punt de creu, el punt d'espiga, el punt de cadeneta. I vosaltres, sou molt de pagar o donar punts, és a dir, de cosir? Aquesta informació l'hem extreta del web Neolesfera, del TAMCAT i del Diccionari Català-Valencià-Balear del Cuber Moll. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en revisió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

0: El món és digital. Cada setmana ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Cada dimecres a les 6 de la tarda i en remissió divendres a 4:45.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: té molt per explicar.
1: Gràcies, Leslie, guapo. Com estàs, Coco? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Algú va dir... El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. Aquí hi ha vida, aquí hi ha comunicació, aquí hi ha música i aquí ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, soc l'Elisenda. Volia demanar el Te Amo de l'Humberto Tozzi.
1: Doncs Te Amo va ser el primer èxit d'Humberto Tozzi, nascut a Turí el 1952 i que des d'aleshores ha venut més de 20 milions de discos. La cançó de 1977 explica una barreja d'emocions que van des de l'amor més pur fins a l'odi, passant per la incertesa i el desig.

0: Hazme abrazar a una joven que plancha cantando. Les curioses frases d'Humberto Tozzi.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Aquí està el meu piano màgic. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen el podcast del programa a les seves webs perquè puguis escoltar-lo en diferit o descarregar-lo, però per si no et vols perdre res, trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com. També, entre d'altres, estem a Apple, YouTube, iTunes. No perdis la sintonia. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. M'encantarà rebre notícies teves acompanyades d'una cançó. També hi ha amics que ens escriuen per no demanar-nos res en concret. En aquest cas, per exemple, la Mercè GM diu: bon dia, Albert, moltes gràcies per posar la selecció de música que et vaig fer. Has triat el millor dia. Ja vaig néixer amb diumenge i és el dia de la setmana que més m'agrada. Anem amb el meu home amb cotxe i estem escoltant la ràdio i ell s'ha sorprès perquè li he dedicat algunes cançons i no sabia res d'aquesta sorpresa. Espero que t'hagi agradat la selecció. Agraïda per la teva professionalitat musical per molts anys. Una abraçada, fins una altra. Adeu, amb molt pesús, de la Mercè GM. Doncs no tan sols em va agradar a mi. Ja vaig llegir en anteriors programes correus d'altres oients que et felicitaven per la teva selecció de les 10 millors cançons de la teva vida. El Javi s'han recordat de Belinda Carlisle i això també m'agrada. Quan era novetat i jo feia els Malla Musicals cada tarda a la ràdio, sempre feia la broma: Belinda, que linda. I és que realment, clar que era linda. Si és que a més va ser model. Model de maquillatge, de llançaria. Bueno, a mi sempre m'ha caigut bé Belinda Carlisle i en Javi diu: bonito dia. Soc Javi, de Tardeo, a Barcelona. Soc un fidel oïdor teu. Podries posar el We Want Something de Belinda Carlisle? Que tingueu un bon dia. Doncs aquí la tens.

És la veu de Belinda Carlisle. Des del 1989. Primer va formar part d'un grup que es deia The Go-Go's, però immediatament ho va deixar per dedicar-se en solitari. També va ser model, per exemple, en campanyes de shampoo. Aquesta és la cançó que des de Barcelona ens demanava en Javi. We want something. Volem el mateix. Però jo voldria ara recordar un èxit anterior del 1987 que sempre m'ha donat molt bon rotllo, començant pel títol. Heaven is a place on earth, és a dir, el cel és un lloc a la terra.

0: Sí, és Belinda. Que linda. Heaven is a place on earth. 1987. El cel és un lloc a la terra. Només tu has de proposar, Coco. Depèn de tu. Sigues feliç. I no et preocupis per res.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Sentim-me privilegiat de que encara avui dia pugui compartir amb tu tots aquests bons records en forma de música. Des de Manresa m'envia un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Toni Cera, que em diu: m'agradaria compartir amb els Cocos You Don't Believe d'Alan Parsons. Em recorda a un noi que vaig conèixer al tren de Barcelona a Manresa. Cada dia jo anava a estudiar a Barcelona i ell, que era de Barcelona, anava a Terrassa per qüestió de feina. Així que, com que cada dia ens veiem, al final ens vam conèixer i xerràvem. I un dia li vaig dir que m'agradava Alan Parsons. I el dia següent em va regalar el disc, un àlbum que es deia Ammonia Avenue. Després vam perdre el contacte, però sempre l'he recordat, perquè vam arribar a ser molt amics. I el disc encara el tinc i el poso sovint. Doncs és una cançó de 1983 que cantava el britànic Lenny Zakatek.

You don't believe it, no creus? Alan Parsons, 1983. Des del seu àlbum Ammonia Avenue. Que està sonant per primera vegada el Coco, però que recordo que quan va sortir el 83 era un dels temes més demanats en el programa que aleshores feia cada tarda, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. L'ha demanat la Toñi des de Manresa. I hi ha una anècdota curiosa d'Alan Parsons, bueno, ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, que té a veure amb la seva participació al llegendari àlbum The Dark Side of the Moon, la cara oculta de la lluna de Pink Floyd. I és que quan Alan Parsons era enginyer de so a Abbey Road Studios, els mítics estudis on gravaven els Beatles, li va tocar treballar amb Pink Floyd en aquest disc. I durant les sessions, a Alan Parsons se li va acudir una idea peculiar per al so dels rellotges que s'escolten a la cançó Time. I va gravar una col·lecció real de rellotges despertadors i de paret d'una botiga d'antiguitats, sincronitzant-los amb cura. Ho va fer com a prova de so, sense saber que la banda faria servir aquest experiment tal qual com el disc final. Pink Floyd va escoltar l'enregistrament i va decidir que era perfecte per l'inici del tema. Aquest moment va consolidar Alan Parsons com un enginyer de so amb una sensibilitat única i va ser clau perquè després es llancés amb el seu propi projecte, The Alan Parsons Project, però aquí està el Time de Pink Floyd. Així començava.

Time. El temps. Aquest vell amic enemic que s'ha passat la vida prenent-nos el pèl. Passant massa de pressa. Algú va dir que el temps és allò que volem matar, però que finalment ens acaba matant ell. Sort tenim de la música, sempre, en qualsevol circumstància o situació. Aquí a cocodrilclub@gmail.com rebo el correu d'en Xavier Rubio, de Barcelona, que ens diu: Hola, Albert, avui, remenant els meus discos antics, he ensopegat amb I Want to Live dels Aphrodite Child. M'agradaria compartir-la amb els cocos. Gràcies pel programa. Una abraçada, Albert. Doncs I Want to Live dels Fills d'Afrodita, la banda on estava Dennis Russos a finals dels anys 60 i principis dels 70, i també Vangelis, Papa Tanasio. I Want to Live, Vull Viure, es va publicar a primers de juny de 1969 i és una de les composicions més emblemàtiques del grup Aphrodite Child. Sí, Vangelis als teclats i cantant Dennis Russos. Aquesta peça que ens demanes, Xavier, destaca per ser una adaptació contemporània de la clàssica melodia francesa del segle XVIII titulada Plaisir d'amour, composta originalment per Jean-Paul Egide Martini. Vangelis va aconseguir transformar aquesta balada tradicional en un himne de pop psicodèlic i rock progressiu, caracteritzat per una atmosfera etèria i la inconfusible veu operística de Dennis Russos. I el disc senzill es va convertir en un èxit massiu a tota Europa, consolidant la fama del grup després de l'impacte del triomf internacional anterior. L'enregistrament ressalta per la seva complexa instrumentació i l'ús innovador de teclats, elements que anticipaven el geni creatiu que Vangelis desenvoluparia anys més tard a la seva carrera en solitari. La cançó no només va capturar l'esperit melancoliós de finals dels anys 60, sinó que també va demostrar la capacitat de la banda per fusionar la música acadèmica europea amb les noves tendències del rock.

I Want to Live, Aphrodite Child. Gràcies, Xavier Rubio, per recordar-nos aquesta peça del 1969. Realment espectacular. I ara la meva especial d'avui, no ho diríeu pas, és de Cher.

Strong Enough, suficientment forta. La Cher de 1999. Aquella que vam conèixer als anys 60 al costat de la seva parella artística i sentimental, Sonny, amb la cançó que uns anys més tard es va convertir en la cançó de la marmota.

0: I got you, babe.
1: I got you, babe.
0: Et tinc, carinyo.
1: I got you, babe.
0: Sony and Cher. Però quasi 30 anys més tard, a principis dels anys 90, a una pel·lícula, que aquí es va dir Atrapados en el Tiempo, però que ningú recorda amb aquest títol. Tothom recorda com la pel·lícula del Dia de la Marmota. El pobre personatge protagonista, cada dia se li repeteix el mateix dia de la seva vida. I tot comença quan a les 6 del matí se li dispara el ràdio despertador de l'habitació del seu hotel amb una emissora de ràdio que cada dia presenta la mateixa cançó, aquesta. I got you, babe.
1: I got you, babe.
0: Bueno, però al compartir la meva especial avui de 1999 de Cher, per mi és inevitable recordar un altre especial de la mateixa intèrpret. La primera, que va gravar en solitari sense la seva parella Sony, el 1971. Una cançó que va arribar al número 1 als Estats Units, que es diu Gypsies, Tramps and Thieves, és a dir, gitans, vagabuns i lladres.

I la cançoneta no estava gens malament, eh? A mi m'agradava el 1971. Gipsies, Tramps and Thieves, gitans, vagabuns i lladres. Per cert, que l'amic J.M. Calafell em diu en el seu correu: hola Albert, sóc un fidel oient del Cocodril. Doncs la música dels 60, 70 és la banda sonora de la meva vida. M'agradaria que en l'apartat de bandes sonores de pel·lícules posessis Perfect Day de Lou Reed. Ai, és que va sonar fa molt poc, eh? J.M. Calafell, va sonar fa molt poc. A més, li vam dedicar una bona estona explicant l'origen i les circumstàncies de la cançó. Però en J.M. també ens diu: també et demanaria, si fos possible, que fessis un programa dedicat només a les teves especials, ja que generalment coincideixo amb els teus gustos musicals. Res més, des de Tarragona, una salutació a tots els cocos. Doncs mira, bona idea i ho preparo. Algú va dir: en la joventut aprenem, en la bellesa entenem.

tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club. T'imagines? La ràdio és el mitjà de comunicació que sempre ha estimulat més la teva imaginació? Que estem a finals dels anys 80 preparant un viatge en cotxe sensacional, però entre moltes altres coses que ens hem d'endur, una de les principals és una cinta amb les nostres cançons preferides, una cinta de casset, perquè ens acompanyi i ens faci molt més agradable el viatge. Un viatge diurn o potser nocturn, un viatge ràpid per autopista o un viatge per corbes i muntanyes. Digue'm una cançó dels anys 60, 70 o 80 que posaries, que gravaries en aquesta cinta. I digue'm-ho a cocodrilclub@gmail.com. Des de Sabadell, on sabem que tenim molts amics, ens escriu en Xavier, que ens diu: "Hola, Albert, sóc un entusiasta del casset i més anant de viatge en el cotxe. Tinc molt clar el que posaria. Una cançó ben animada, com per exemple Two Malt Bottles of Wine amb Sheryl Crow i Vince Hill. I amb un recorregut de forces corbes, eh? Però sense fer cas de la lletra de la cançó, que incita a beure dues botelles de vi. En aquest cas, només del bon ànim que produeix aquesta música per conduir. Una forte ferrada, Albert, que dirien els mallorquins." Ah, tenim molts amics que ens escolten des de les Balears. Doncs els escoltem, i a més, en directe.

two more bottles of wine. Two more bottles of wine, Sheryl Crow, amb qui tinc una foto del 1994, de quan va venir per primera vegada a actuar en concert a Barcelona, i Vince Gill en directe. Però permetem, Xavier de Sabadell, que s'has proposat aquesta cançó, que també recordi una miqueta la versió que va fer la meva admirada Emily Harris.

Two more bottles of wine, és a dir, dues botelles o més de vi. Emilio Harris. Continuem gravant la cinta, que a més, molts amics oients volen gravar-la de veritat. S'estan apuntant totes les vostres propostes, però ja no serà una cinta, seran diverses. Un altre amic de Sabadell, en aquest cas en Jaume, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hola Albert, salut. Novament m'atreveixo a escriure't per demanar-te una cançó aquest cop per afegir-la a la cinta de casset que tan oportunament estàs organitzant. A aquest ritme, el cotxet 600 que era quan sortíem els amics, l'haurem de canviar per un autocar, no et sembla? Doncs seria injust i imperdonable no afegir-hi de la Elo la Roll Over Beethoven amb Jeff Lynne al capdavant. Gràcies per l'oportunitat que ens dones per comunicar-nos. Doncs primer escoltem la versió original. Perquè em sembla que estarem tots d'acord que la de la Elo és molt millor. Aquesta, l'original, és de Chuck Berry i de 1956. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Li deien el pare del rock. Yeah, it's the jumping little record I want my jockey to play. Havia nascut el 1926. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. I va marxar el 2017. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. Sí, era nord-americà. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I la seva versió, que és l'original, del Roll Over Beethoven, està en el número 97 de les 500 millors cançons de tots els temps, segons la prestigiosa revista musical Rolling Stone. Tracta del desig de que el rock and roll substitueixi a la música clàssica, per exemple, de Beethoven. I al 73, així la va fer l'Electric Light Orchestra.

0: que potser la puguin ajudar a millorar en la feina o coses que puguin sorgir, doncs, que les pugui treballar.
1: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
2: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels des de fa tant de temps i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, potser cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Algú va dir: la llibertat està en ser amo de la teva pròpia vida. Quina és la teva?
2: Em dic Carme i m'agradaria que em posessis, sisplau, Laura, de Lluís Llach.
1: Doncs amb molt de gust, primer perquè és una cançó preciosa i després perquè la tal Laura va ser veïna meva durant més de 20 anys. Vivíem al mateix edifici, ens trobàvem a l'ascensor. Malauradament, la Laura, que havia nascut el 1940 a Barcelona, ens va deixar també a Barcelona el 2018, després d'haver acompanyat a Lluís Llach durant 38 anys. Ell li va voler dedicar aquesta cançó al 1977. També va ser la cançó escollida per un dels nostres convidats, per al president Artur Mas.
3: Senyor Artur Mas, què tal?
4: Molt bé, home, molt bé.
3: De totes les cançons que li han arribat al cor, quina podria ser una cançó realment especial per vostè?
4: Home, n'hi ha una que jo l'acostumo a citar sempre, que és una cançó del Lluís Llach, que és molt bonica, de la lletra i de la música, de la melodia, que és Laura.
3: Laura, que està dedicada a la seva guitarrista, la
4: sí,
3: Laura Anmeri.
4: Exactament, exactament, a la seva guitarrista, i és una cançó que té una lletra molt, molt, molt, molt emotiva, i al mateix temps, doncs, la melodia també és molt bonica, no? I recordo que, a més, en el comiat de Lluís Llach a Verges, aquesta va ser una de les cançons més aplaudides de totes.
3: I recorda aquell noi tan jove que, curiosament, es deia Artur Mas, quan va escoltar aquesta cançó per primera vegada, si s'assembla molt al senyor Artur Mas d'ara?
4: Home, tenia menys cabells blancs, tenia més cabells, tenia menys arrugues i havia rebut menys cops.
3: Però per lògic, dins, no? Les idees...
4: Però les idees i els sentiments són més o menys els mateixos de sempre.
3: Moltíssimes gràcies, ha estat molt amable.
4: A vosaltres.

I aquesta era la guitarra de Laura. Laura Almeric.

Dandy és més que això. Sempre m'ha agradat molt aquesta cançó i moltes més del seu intèrpret, Brian Ferry. Un autèntic gentleman. No fa pas gaire li vam dedicar una bona estona de programa perquè havia arribat als 80 anys. Però aquesta peça és de 1982. Serveix com introducció per aquell espai obert com tots els altres, en el que et demanem una cançó que et recordi el teu servei militar. T'agradés o no fer-ho, però una cançó vinculada a aquell temps, si més no especial. Pots dir-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Valentí des de Sant Fruitós de Bages, que ens diu: hola Albert, et comento les cançons que em van acompanyar l'Emili. El Ferral del Bernesga, CIR 12 a León. Hi coses que no s'obliden, oi? Diu: cada dia després de Diana i mentre ens afaitàvem, vestíem i arreglàvem la camareta, el quinto que feia de dijoque i a megafonia ens punxava Brass in Pocket dels Pretenders, però també More Than This de Roxy Music i Police, entre d'altres. Com pots veure, el paio hi entenia i et posava de bon humor només començar el dia. Així que encaraves la jornada de bon rotllo a fer tota la instrucció i tot el demés. Quan sento aquestes cançons, sempre penso en l'Emili, Valentí de Sant Fruitós. Ai, gràcies a la música, eh?

La veu de Chrissy Hynde dels Pretenders. Veu i líder, amb el seu estil únic, consolidada com una de les grans figures femenines del rock, amb un dels primers èxits, aquest Brass in My Pocket. Got brass in pocket. I autor a la butxaca. Però l'amic Valentí, des de Sant Fruitós de Bages, al recordar la seva família, ens ha dit tres temes bons. Hem escoltat Morgan Lees, de Brian Ferry, aquest dels Pretenders, que va arribar a ser número 1 a la Gran Bretanya, però també a Police. Sí, senyor. Bueno, el tema és bo, però pel títol no es van matar gaire, eh? De-du-du-du, de-da-da-da. Records de bons temps de ràdio. I de vida.

de Du-Du-Du, de Da-Da-Da, una de les bandes més importants, més influents, de finals dels anys 70 i principis dels 80. Police, hi ha alguna cançó que vinculis directament a l'Emili? Et va tocar fer-la? T'agradava? O no et va agradar gens? Però aquí som músics. Digue-m'ho, cocodrilclub@gmail.com. Mira, qué bonito es esto. Fa un moment escoltàvem una veu única, la de Chrissy Hynde de Pretenders. Ara escoltarem la de Stevie Nicks. La de Fleetwood Mac. I també sabrem quina és per ella la cançó perfecta.

0: i Stevie Nicks dels fantàstics Fleetwood Mac va declarar recentment que de totes les cançons dels Beatles n'hi ha una que destaca per ella, que va definir com a la seva cançó perfecta. Al llarg de la seva carrera, els Beatles van gravar una desena de discos i centenars de cançons en tan sols uns quants anys. Gràcies a les seves creacions, el conjunt del Liverpool va arribar a orelles de milions de persones, moltes de les quals van ser altament influenciades pels seus temes. Un exemple és Stevie Nicks, la cantant nord-americana, que va desenvolupar una gran carrera tant en solitari com a formant part de Fleetwood Mac. Una cançó que va predir el futur. De totes les cançons dels Beatles, n'hi ha una que destaca per a Nicks. Ella la va definir com a cançó perfecta. Es tracta de Yesterday, que va integrar el cinquè disc d'estudi del grup, anomenat genèricament Help, que també era el títol de la seva segona pel·lícula, però primera en colors, perquè la primera, Que noche la de aquel día, era en blanc i negre. En parlar de la cançó, Nicks va pensar que Paul McCartney va predir el que li passaria més endavant amb la seva dona i va comentar: crec que Yesterday va ser en gran mesura una premonició de Paul McCartney del que vindria amb Linda, trobar el seu únic gran amor i el que després va significar perdre-la. Va ser el que em va sorprendre, deia Stevie Nicks. Recordem que Linda McCartney moria el 1998 amb només 56 anys, després de lluitar amb el càncer de mama durant 3 anys. Curiosament, la Maria Antònia Portus Rigau ens diu: m'encanta el programa, l'escolto els diumenges des de Torelló. Ets un crac, Albert. Gràcies. I els temes que poses són boníssims. Una de les meves preferides és dels Beatles, els meus ídols, i el Yesterday és única. Gràcies, Albert, no paris mai. Maria Antònia Portus Rigau. Saps, Maria Antònia, que també va ser la cançó escollida per al grandíssim actor Joan Pera? Joan, quina podria ser la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu.
1: Home, jo ja sou molt gran. Hi ha qui diu que la vida és com una pel·lícula sense la música de fons. Jo sempre he procurat que hi hagués música de fons. N'hi ha una que sempre, amb la meva dona, la recordem moltíssim, que era el Yesterday dels Beatles. Els Beatles en aquell moment era el trencament, l'esperança d'un futur molt millor. Deixàvem enrere una època molt fosca. I el sortir, aquells quatre nanos, bueno, va ser com una alenada d'aire fresc, no? I el Yesterday, que a més era romàntica, i a més era per als noviets, com la meva dona i jo, que deliràvem d'aquestes coses, ens ha quedat sempre. I sempre que ens passa alguna cosa, recordem tots dos el Yesterday.
2: El Yesterday original del 1966, el mateix any que els Beatles van actuar per primer i últim cop a Barcelona. No vas tenir l'ocasió de veure'ls?
1: No,
2: jo tampoc.
1: No, jo era jovenet, però recordo veure els diaris. Me'n recordo de veure una fotografia amb ells, amb el barret de toreros, sí, a la plaça de toros.
2: Les imatges que han sortit al 9 de
1: febrer.
2: Hi ha molt poques imatges de la seva visita a Espanya.
1: Sí. Ah, sí? Però sí, me'n recordo d'això. Sí que m'hauria agradat anar-hi, però ni teníem els calés, ni més jo vivia fora de Barcelona. Vull dir, no, era impensable. Però sí que els recordo molt, molt.
2: Joan, moltes gràcies, has estat molt amable, molta sort en el teatre i en el doblatge i a la tele i a tot el que fas, que no pares, eh? Una altra cosa no se li podrà negar mai al Joan, i ho sabem els companys d'ofici també del doblatge, que té una capacitat de treball increïble, que quantes vegades haurà sortit al teatre a quarts de dues i a les 8 del matí ja estava doblant en un estudi.
1: Oh, quin remei. Sí. No, sí, és veritat, és la meva vida. M'agrada molt fer aquestes feines que faig, perquè d'alguna manera, doncs, transmetro al públic aquelles coses que a mi m'agraden, i jo faig, quan faig un doblatge, que jo puc transmetre el que jo sento, també m'agrada molt. Mentre pugui fer això, jo ja estic content.
2: I et sents privilegiat, eh?
1: Una mica sí.
2: Clar,
1: no
2: ho
1: diguem
2: sí,
1: gaire, per si de cas.
2: Gràcies, Joan, i escoltem el Yesterday.
1: L'escoltem, gràcies.

0: Yesterday, més que una cançó, tot un himne, i, si no m'equivoco, la cançó també més versionada de la història. Algú va dir, el secret de la vida és caure 7 vegades i aixecar-se 8.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Saps que ara que m'ho has dit, ja em comença a semblar. En tot cas, el que va fer la música de Blade Runner

0: teníem 15 anys. Més o menys, eh? Ostres, ara feia molt de temps que no sonava el Paraules d'amor d'en Serrat. Com és que l'havíeu oblidat? Si qui més qui menys s'ha sentit identificat amb aquesta lletra i que per molta gent és la gran cançó de la seva vida. Un dia, aquí al programa, en Joan Manuel Serrat, ja fa molts anys, eh? Fa molts anys de quasi tot, em va dir que aquesta cançó ja no era seva. I d'això se'n va adonar un dia que estava circulant amb cotxe per la Costa Brava i va voler parar en un poble a fer una cigarreta i a prendre alguna cosa. I va sentir de fons que era festa major, que hi havia una orquestra i que estava tocant Paraules d'amor i que la gent la cantava. Aquell dia es va donar compte que ja no era seva, que era de tothom.
1: Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor.
0: Però, amic Pinoski, estic molt content que per ballar lents hagis escollit una cançó del meu estimat Franco Battiato. Em sento també molt satisfet de que molta gent m'hagi dit que no coneixia Battiato o que només el coneixia amb el seu tema més comercial a Espanya, el Yo Quiero Verte Danzar, i que gràcies al programa

ha descobert o redescobert la seva filmografia. Hi ha un programa que li vam dedicar quan va morir, que està a la vostra disposició, un programa sencer d'una hora, al meu canal personal d'Evox. Si poseu especial cocodril Franco Battiato us sortirà. Escoltem primer una actuació enregistrada en directe a Itàlia.

Battiato ja era gran. Aquest concert el va fer poc temps abans de morir. Però aquesta cançó, mira que m'agraden moltes d'ell, però jo crec que aquesta és la cançó més gran dedicada a l'amor que s'ha fet mai. Ja veureu, veieu què us dic. La cura, en la versió en castellà, el cuidado, és una expressió poètica d'amor i protecció cap a un ésser estimat. La lletra parla d'un compromís profund de cuidar i protegir la persona estimada de les adversitats de la vida, com ara les malalties, les inseguretats i els desafiaments emocionals. Battiato utilitza metàfores per descriure la profunditat de la seva dedicació, prometent superar les corrents gravitacionals i el pas del temps per preservar la joventut i la felicitat del seu ésser estimat. La cançó també explora la idea d'un amor que transcendeix d'allò físic, oferint silenci i paciència i compartint un viatge cap a l'essència. Tesserò i tuoi capelli come trame d'un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Els profumi d'amore que embriaguen els cossos suggereixen una connexió íntima i sensual, mentre que la bonaccia d'agosto representa la intensitat dels sentiments que ni la calma pot apaivagar. Ti salverò da ogni malinconia. Perché sei un essere speciale. Battiato es presenta com un guardià i guia, avrò cura di te, prometent teixir els cabells del seu estimat, com si fossin les notes d'una cançó, simbolitzant la creació d'una obra d'art a partir del seu amor. Ai, l'estil musical de Franco Battiato, conegut per la seva fusió de pop, rock progressiu i música clàssica, complementa la lírica amb melodies que evoquen la serenitat i la profunditat del compromís amorós. La cura, el cuidado, s'ha convertit en una de les cançons més emblemàtiques de l'artista, ressonant amb audiències pel missatge universal d'amor i cura incondicional.

El Cuidado, adaptació al castellà de La cura de Franco Battiato, inclòs al seu àlbum La emboscada, de 1996. Quina és la teva cançó lenta preferida per ballar-la amb la persona que més t'agrada? M'ho dius? M'envies un email? cocodrilclub@gmail.com. Des d'Olot, on sempre hem tingut molts i molts amics, ens escriu en Quim, que ens diu a l'Albert, soc en Quim d'Olot, i per la nova secció de balades o lents em proposaria moltes. Per exemple, The Power of Love, amb Jennifer Rush, Corazón Destrozado, amb Bonnie Tyler, Jardín Prohibido, amb Sandro Jacore, o El dia que me quieras, amb Roberto Carlos, i tantes d'altres. Bueno, però no em facis una sessió de lents, eh? Jo demano només una, aquí està el joc. Diu, però si n'he de proposar només una, seria Mall of Kintyre de Paul McCartney amb The Winds. Mira que a mi no se m'hagués acudit mai posar-la a la meva sessió de discjòquei com a tema lent. A més, t'he de dir, amb tot el respecte, va ser un gran èxit i les primeres vegades que la vaig escoltar em va semblar preciosa. Després hi vaig agafar una mica de mania perquè és molt llarga i tanta gaita em va embafar una mica, però bueno... Diu en Quim Dolot, em porta molts bons records perquè l'havia ballat sovint a la discoteca Dales de Banyoles, situada al camí del Prat de Dalla de Porqueres, amb vistes a Roca Corba. Carai, quants detalls, noi, així m'agrada. Diu, és una discoteca desapareguda fa molts anys i que havia estat mítica les dècades dels anys 70 i 80. Aquesta discoteca tenia dues sales, una amb música disco i l'altra amb lents, que s'anaven alternant, de tal manera que en una o altra sempre sonava música per ballar en parella, a pillin. Aquesta cançó solia obrir el canvi de la música disco als lents. De l'època post-Beatles de Paul McCartney, és un cant melancòlic a la península de Kintyre, a l'oest d'Escòcia i molt a prop de la costa irlandesa. Gràcies per fer-nos gaudir cada setmana amb música per al record, que ens ajuda a no perdre la memòria sonora d'uns anys que formen part de la nostra història. L'amic Quim Dolot, amb els seus comentaris, ens confirma que una cançó t'agrada més o menys depenent de molts factors, sobretot de com estàs quan la vas escoltar. I també, i molt important, amb qui estàs, si és que no estàs sol. Bueno, Paul McCartney va dir que era una cançó d'amor sobre com ho passaven de bé en aquest lloc d'Escòcia. Ell s'imaginava que viatjava lluny i desitjava tornar. Bueno, això em recorda... O sigui, ell estava allà, però s'imaginava que se n'anava lluny i tenia ganes de tornar a Kintyre. Bueno, la veritat és que molts amics m'han dit, mig en broma, mig seriosament, que el millor d'un viatge és les ganes que t'agafen de tornar a casa.

0: Mall of Kintyre, Escòcia. Publicada el 1977, és el lent que li agradaria ballar a l'amic Quim Dulot. I parlant de ballar, aquesta secció es diu Els més ballats de la història. Et demanem que ens diguis una cançó que la vida real, no imaginada, t'hagi fet ballar. De qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, principis dels 2000. Ah, i si no t'importa, em dius també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al recordar-la, molts altres oients també la recordaran. Digue-m'ho a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. I si t'agrada ballar, recorda que les tardes de diumenges seguim celebrant uns tardeus fantàstics amb la música del Cocodril a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, i cada vegada està més maco allò, més ambientat, més divertit. Avui des de Tona ens escriu l'Eulàlia Figuerola, que diu: la meva és Barry White, no me'n puc estar de ballar. Us he trobat fa poc i estic superfascinada amb el programa. Us escolto des de Tona. Enhorabona pel programa. Mira, no fa pas gaire vaig estar dinant a Tona. I per cert, molt bé. Gràcies, Eulàlia. Aquesta, com que l'hem escoltat moltes vegades, és de les més demanades en aquest espai i també a les meves sessions, avui te l'envio amb una versió que té una introducció més llarga, amb uns arranjaments o unes mescles diferents, que espero i desitjo que t'agradi molt. Ah, i procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club.
2: We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice?

0: fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
1: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
2: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
3: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
5: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
6: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
7: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
8: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
9: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
10: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ruta 66.
1: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Un espai radiofònic que ja porta en antena 17 anys. Salutacions, amics. Soc Campito Dos Santos. I ja sense cap mena de dilació anem per les noves propostes musicals. Les que ens han arribat aquesta setmana. Vinga, som-hi! Endavant! Endavant!

The Gang és el hard rock melòdic dels Blind Revolution. Ens arriben des de l'illa italiana de Sicília. Van debutar l'any 2010 i ara aquest 2026 editen Far From The Sun, el seu segon treball, amb influències dels Journey i fins i tot els Van Halen. Anem a escoltar Sense Fear All.

Get Even és el més nou del prolífic Phil Vincent, des de Rhode Island. Més de 25 àlbums en solitari en combinació amb la seva participació amb diferents bandes del gènere hard rock i hour americà. Thirst Trap és el títol del nou treball en tracks tan interessants com Can't Break the Chains.

Wanted Dead or Alive és una de les cançons més destacades del tercer àlbum d'estudi dels Bon Jovi. Slippery When Wet es va editar l'any 86, és a dir, aquest 2026 és el seu 40è aniversari. El disc inclou el mega hit Living on a Prayer, però avui volem destacar altres talls d'aquest disc, com aquest, You Give Love a Bad Name.

0: Ruta 66, música d'arrel americana.
1: Anem per una de les més influents bandes d'americana del moment, la Tedeschi Trucks Band. Fusionen el Southern, Blues, Rock i Soul. Al capdavant, Susan Tedeschi i el seu marit, Derek Trucks. For the Soul és el seu nou treball, el sisè a la seva carrera discogràfica. Després d'escoltar-lo, ha triat aquesta cançó, I Got You.

Hurt by the Number és una cançó original de l'any 1959 que Guy Mitchell va ser el primer en enregistrar. Dwight Yoakam la va versionar i incloure en el seu disc de debut d'ara fa 40 anys. L'àlbum conté dues versions més, però jo he triat Ring of Fire, composició de June Carter, que va portar a l'èxit la seva parella o marit, Johnny Cash, l'any 63. Doncs això, aquest és el cover de Dwight Yoakam.

Don't Break a Heart That Starts to Beat és un dels tracks del nou àlbum dels Blue Ambition, un supergrup internacional que compta amb el prolífic Robbie LeBlanc a les veus. És el segon disc d'aquesta formació que rendeix tribut al hard rock melòdic dels 80, amb influències dels Bon Jovi, Fregner i Toto. Anem per una més d'aquest power trio, els Blue Ambition, la que porta per títol Love from a Stranger.

0: Ruta 66, l'artista de la setmana.
1: I per tancar el programa d'avui, una de les composicions més icòniques del desaparegut Tom Petty. És una cançó inclosa en el seu àlbum de debut d'ara fa 50 anys. Tot un clàssic del rock. Amb American Girl, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta.
2: Sendes, dijous a 4:45 de la tarda i remissió divendres a 1:45 del migdia.
3: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'associació de discapacitat físics i sensorials de Mollet i comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
4: Thank you.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

iCat, que ara migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F-Boys.

0: Escoltes i cat.
1: Hey, yo.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure, on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.